0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sotaescala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator d'Amal Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa doncs, 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, ¿vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens els han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes, va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Aquesta de...
1: Sí.
4: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita I tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau.
1: Apunta, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem. El buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona. Ho fa coses increïbles. És una passada. I fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot. Costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me el van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell, per exemple, és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat. El meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre. I el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer. Es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No. Hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar. Era la il·lusió de la meva vida. Tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda i vam anar allà. I sí, ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia vegués pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em nutria, i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley, i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa. Sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és el que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és el que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas. El meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt bèsties o que té... Bueno, no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa. O sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre i se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol... I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira.
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora. Tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
6: l'has
1: pogut posar.
6: Oh, és la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. És la il·lusió del meu marit.
6: M'aviseu, eh?
4: Però, escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, dir que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
3: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
3: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar una allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica en el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donar veu no a la gent tant d'aquest municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que aquesta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, feta aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis, el que a nosaltres ens va fer créixer un poc. O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues, ja devíem portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu, que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes les assignatures dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser
1: aquesta
0: s'hauria...
1: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dos costats, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions. També van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no? Amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot vam fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer... 3 anys que van fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé... Té molt bona salut, el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és d'aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs, perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem. No, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. En a mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats. Sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico, és un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fabra del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa. Per això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... Què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït, amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola pues acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica, i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframont, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica, o per

0: gent que està sentada mirant com balla la gent i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra o cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
1: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
2: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
0: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com la que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes es poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
2: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
1: Exacte.
2: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
1: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
2: Gràcies, fins aviat.
3: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
4: Vale, Rambla 54.
3: Ara, potser una definició pel programa.
4: Rambla 54 és el millor programa.
3: I què escoltes?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
4: Genial.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
2: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
2: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà, que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
2: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per

0: conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda d'aquí de Santa Bàrbara ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir-ne de més intensives.
1: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
2: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
2: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
2: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
1: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que, mesclat amb altres productes, millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Philadelphia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues, avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui que és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
2: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues, tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
1: I després també s'utilitza. Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això, amb tot aquest, allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, doncs, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics, encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
2: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors, i estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent, que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio, què t'he de dir més, Anna?
2: I que saps cuinar.
0: També, també. Ara, no sé si tant com tu, eh? Perquè jo ja he vist tot lo que tu que fas, tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials, i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
2: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
2: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
2: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat, escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no?, a la humanitat també.
2: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està, o és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies, i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
2: Gemma, i la relació amb Montblanc, de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent. Però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava. Vas entrant en contacte amb la població i la veritat és que va quedar bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local. 91. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: molt bona tarda. Salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 17 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A veure, hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana. L'autopista P7 i retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, la B30, lateral de la P7 i el Quart Barberà, en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac, el Nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. A la C17 i a Quart de Parets de Mollet, en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona, en sentit Mataró. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A l'autovia 2 i a l'antitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt, la B20, hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: doncs avui al Connectats parlarem de la miopia infantil. Un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC afirma que es triplica entre els 8 i els 12 anys. Parlarem amb Laura Guissasola, que és investigadora. Continuarem analitzant el fenomen dels cuidadors particulars de gossos. Conversarem amb una cuidadora, la santcugatenca Carla Jara, per saber com ha anat aquest estiu. I acabarem amb sardanes satàniques i els cursos de sardanes i danses del món de la mà d'en Joan Ventura, de l'agrupació sardanista Amics de Castellà. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels municipis que formen part d'aquest Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Banc de Sang de Terrassa i l'organització de la cursa Fan i Cellers han iniciat una nova col·laboració per promoure la donació de sang i la solidaritat a la ciutat. Així, les persones que donin sang al Banc de Terrassa fins al 26 de setembre entraran en el sorteig d'un dorsal per participar en aquesta cursa. El sorteig es farà el 28 de setembre i la persona guanyadora podrà disputar aquesta prova que se celebrarà el 4 d'octubre. L'iniciativa vincula l'activitat esportiva amb la donació de sang en una acció que també té un component solidari. La cursa Fan i Cellers col·labora amb Oncolliga, entitat que dona suport a les persones amb càncer i les seves famílies. En aquest sentit, el Banc de Sang recorda que els pacients oncològics poden necessitar transfusions de sang o components sanguinis durant els seus tractaments. La cursa Fan i Cellers, organitzada per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, arriba enguany a la seva 12a edició. La prova té un recorregut urbà de 5 quilòmetres pels carrers de la ciutat, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Marta Farrés buscarà el seu tercer mandat a les eleccions municipals del maig, malgrat que en una entrevista a Ràdio Sabadell, l'actual alcaldessa ha assegurat que encara no pensa en els comicis, sí que ha avançat que serà l'alcaldable del PSC i que entomarà la cursa electoral amb moltes ganes.
3: Sí, jo continuaré. I sobretot perquè, ostres, jo crec que Sabadell és una ciutat que dona per fer moltíssimes coses, no? I que és una ciutat, això, que tenim capitalitat, que per primera vegada amb molt de temps estem sent referents a dintre, però també estem referents cap en fora, i això a mi m'anima moltíssim.
2: Una de les principals incògnites d'aquests comicis, però, serà l'impacte que tindrà l'auge de l'extrema dreta. Diversos sondejos apunten que Aliança Catalana i Vox cada vegada retallen més distància respecte al Partit Socialista i a escala municipal Farrés té clara quina fórmula adoptarà. En aquesta línia, l'actual alcaldessa assegura estar disposant tots els esforços per millorar l'estat de la via pública, la seguretat i fer avançar alguns projectes clau de mandat.
0: Gràcies, Pol. Sabem que és notícia avui a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. 6 famílies amb menors han estat desnonades aquest dimecres d'un local amb 6 habitacions situat a l'Avinguda d'Alfons 13. Segons l'Ajuntament de Badalona, Serveis Socials desconeixia la seva situació i no tenia constància per cap via que hi residissin nadons i infants. El jutjat, detallant des del consistori, no va requerir la presència dels serveis socials municipals per dur a terme el desallotjament efectuat per la Guàrdia Urbana. Cap de les persones desnonades, afegeixen, estava en seguiment per part dels serveis socials municipals ni havien sol·licitat prèviament la seva atenció. Els afectats, segons fonts properes, lamenten que no se'ls hagi ofert cap alternativa per poder recuperar per les seves pertinences, com passa habitualment en els desnonaments. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem denuncia que l'executiu ha abandonat aquestes famílies amb menors al càrrec sense oferir-los una alternativa habitacional. La seva presidenta, Aida Llaurador, reitera la necessitat de comptar amb un centre d'emergències propi que pugui donar resposta a aquestes situacions, lamenta, cada vegada més freqüents.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més d'un centenar de persones s'han trobat a la nit d'Amics del Prat, que serveix per reconèixer a persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i també la salut pública. Aquest tradicional acte previ a la Festa Major del Prat també ha atorgat el guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, en aquest cas per la seva tasca col·lectiva de promoció de la cultura. Ara també s'ha atorgat el Premi Jaume Monés a Prat Ràdio en reconeixement pel seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura, la participació ciutadana i també la identitat, a més a les portes del seu 25è aniversari. I una altra entitat que també fa 25 anys és la companyia teatral Els Pastorets i s'ha donat el Premi Pau Vallhonrat a Maria Àngels Codina Álvarez, que porta tot aquest temps al seu capdavant.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Els forts aiguats d'ahir dimecres al vespre van deixar desenes d'incidències tant al nucli urbà de Castellà com a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó. Segons la dada oficial de l'estació meteorològica de Cal Botafoc, van caure al centre de Castellà 92,5 litres per metre quadrat, unes pluges que van posar a prova el clavegueram del municipi i que va provocar esllavissades i rierols i avingudes d'aigua pels carrers. Una de les zones més afectades va ser l'aerosol D, on una gran quantitat d'aigua, terra i pedres va baixar del balcó de Sant Llorenç fins a la part baixa de l'aerosol, inundant per complet el carrer Santa Rosa i afectant el trànsit. Policia locals, bombers, ADF i Serna van haver de treballar durant el vespre i la nit en diferents punts del municipi, recol·locant tapes de clavegram que s'havien després, actuant en garatges inundats i atenent altres acumulacions d'aigua i afectacions derivades de l'episodi d'aiguats.
0: Gràcies, Albert. Anem ara fins a Rubí, David García. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí destaquem un nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo ingestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Tina Forest.
8: La tempesta d'aquest dimecres al vespre ha passat per Sant Cugat sense deixar grans incidències. Els bombers de la Generalitat no han rebut cap avís procedent del municipi ni han hagut de fer cap sortida. Els serveis municipals sí que han hagut d'actuar puntualment en algun embornal per acumulació d'aigua i també s'han registrat alguns talls puntuals d'enllumenat públic en alguna zona. D'altra banda, la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha patit filtracions a causa de la pluja, però no ha afectat el servei i l'equipament pot reobrir sense problema. L'estació meteorològica automàtica de Sant Cugat, situada al CAR, ha acumulat aquest dimecres 16,9 litres per metre quadrat i durant la matinada d'aquest dijous n'ha sumat 0,4 més. En total, 17,3 litres per metre quadrat, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi havia posat en alerta el Vallès Occidental. La comarca es va situar en grau màxim de perill per temps violent de 6 sobre 6, davant la possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, fortes ratxes de vent i fenòmens com esclafits o tornados.

0: Ho explicàvem a la introducció al sumari d'aquest Connectats d'avui. Segons un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC, la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. Per analitzar aquestes dades, el nostre company Sergi Estapé entrevista la investigadora Laura Guisasola. Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs, per saber més sobre aquest estudi que ha fet el grup de recerca Visió, Optometria i Salut de la Universitat Politècnica de Catalunya, parlem amb la investigadora Laura Guisasola, que és professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Què tal, Laura?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
1: Doncs parlem una mica d'aquest estudi que, sobretot, doncs, alerta que la miopia infantil es triplica entre els 8 i 12 anys. D'entrada, per què s'ha centrat en aquesta franja d'edat el vostre estudi?
2: Sí, nosaltres hem treballat amb nens de 8 a 12 anys perquè justament és en aquesta franja on comencen a aparèixer el que nosaltres en diem les ametropies, és a dir, els problemes de refracció. És el moment en què apareixen sobretot les miopies, que és el que ens preocupa més i el que en aquest estudi hem treballat amb més profunditat. A part, és una franja d'edat en la qual els nens ja comencen a treballar molt amb la visió per poder aprendre i per tant, també és un moment molt important per poder fer l'anàlisi.
1: Bueno, heu trobat que la prevalència de la miopia augmenta amb un empitjorament mitjà anual de la refracció de 0,9 dioptries cap a la miopia, no? I una clara tendència a agreujar-se, no?
2: Efectivament, sí, sí. Nosaltres aquest estudi és un estudi que li donem seguiment en els mateixos nens a mesura que van creixent, és a dir, prenem dades i els fem exàmens quan estan a tercer de primària, que tenen 8 i 9 anyets, quan estan a quart, que en tenen 9 i 10, i quan estan a sisè, que en tenen 11 i 12. Uh-huh. Llavors, hem vist que la prevalença de la miopia va incrementant-se amb cada una d'aquestes recollides de dades. I la mitjana d'increment és de 0,29 dioptries. Per tant, doncs és un tema que s'ha d'intentar, almenys, intentar que no creixi amb tanta rapidesa i poder-lo ralentir una mica.
1: Mm-hmm. Estem parlant són unes dades que es vau començar el 2021 i del 12,3% que diríem que afectava a l'edat de 8 o 9 anys a la població infantil, als 3 anys de seguiment la prevalència augmenta fins al 28,7%, no? És preocupant, no, Laura?
2: Exacte. Sí, sí, sí, és preocupant, realment és preocupant. És per això que nosaltres hem intentat estudiar per què la miopia augmenta d'aquesta manera en els nens i quins són els factors de risc i quins són els factors protectors. I és per això que el nostre estudi s'ha centrat sobretot en la miopia, tot i que nosaltres hem treballat tota la funció visual, però aquest és el centre del nostre estudi, sí, sí.
1: Mm-hmm. Parlem de majors riscos en funcions de depèn de què. Per exemple, hi ha la recerca ha identificat que pel que fa al gènere, doncs, les nenes potser és un grup de risc més alt, no?
2: Bueno, en realitat no és bé que les nenes tinguin un risc més alt, sinó que són les nenes miops. És a dir, les nenes miops hem vist que amb elles la progressió de la miopia era més ràpida que en els nens. Uh-huh. Però si fem una anàlisi i comparem nens i nenes, no hem trobat diferències uh-huh. en quant a la prevalença de la miopia d'aquests infants que hem estudiat. Per tant, només és en el cas de les nenes miops que sí que hem trobat que s'havia d'anar una miqueta més en compte, s'havien d'avaluar i donar-los més seguiment perquè és un grup amb una miqueta més de risc.
1: I per algun motiu és aquest risc?
2: Bé, hi ha moltes coses que encara no acabem de conèixer els motius exactes. De fet, uh-huh. pensa que la miopia és una variable, és multifactorial, o sigui, hi ha moltíssims aspectes que influeixen en la miopia. Alguns d'aquests aspectes són modificables, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, si tu tens una mare i un pare que són miops, la teva probabilitat d'esdevenir miop és molt més alta que si no ho són. I això és un problema hereditari i no és modificable. Per tant, aquest seria un aspecte que difícilment es pot treballar. Però després hem vist que hi havia altres aspectes, com per exemple els aspectes ambientals. És a dir, quin tipus de vida, d'hàbits visuals tenien els nens. No? I aquí sí que hem trobat que els nens que tenen una dedicació més intensa a la visió propera, utilització de xarxes, utilització d'aparells com els telèfons mòbils, les tauletes o els ordinadors, això és un factor de risc per la progressió de la miopia I, pel contrari, aquells nens que destinaven més temps a estar a l'aire lliure, a fer esport o a jugar al sol, aquests nens tenen una protecció enfront de la miopia. És a dir, que aquí sí que tenim un factor que és els hàbits de vida i els hàbits visuals que són modificables, que podem treballar. Per tant, aquí sí que ens importa... bueno, és un aspecte que li podem demanar a les famílies que el treballin perquè modifica la progressió de la miopia.
1: Mm-hmm. Un altre major... No digues, Laura.
2: No, bueno, si vols, continuo. També hem trobat que quan abans s'inicia la miopia, més risc de progressió i d'arribar a miopia d'altes hi ha. És a dir, els nens que detectem que tenen miopies molt primerenques, doncs se'ls ha de vigilar amb més intensitat i amb més cuidado perquè tenen molt més risc d'anar desenvolupant miopies i arribar a miopies altes. I clar, el problema ja no és només un problema de mala visió, que és important perquè evidentment s'ha de corregir i dona lloc a problemes si no es corregeix adequadament, però si arribem a miopies, el que se'n diuen miopies magnes, que són més grans de 6 dioptries, aleshores això va associat a patologies. I aquí ja hem de tenir molta més cura, perquè aquí ja estem parlant de problemes com podria ser desprendiments de retina o catarates o glaucomes. O sigui, que hi ha un problema ja molt més associat a patologies severes i greus.
1: Després torno això del major risc en funció, per exemple, en aquest cas de l'hèrnia, però ja que comentaves això, parleu de que és possible anticipar-se a l'aparició de la miopia, no?
2: Sí, realment nosaltres aquest estudi l'hem fet des de dues perspectives. Una és la perspectiva de la refracció, és a dir, de la graduació que té el nen. És a dir, s'avalua com hi veu i, per tant, quina és la refracció que necessita per corregir-se i quan aquest nen comença a ser miop i amb quines dioptries és. Això seria un aspecte, t'ho expliqueixo d'una manera molt divulgativa, eh? Uh-huh. Però l'altra manera de mesurar la miopia és a través de la mesura de la longitud axial. La longitud axial vol dir lo llarg que és l'ull. I això es mesura amb un aparell, és una mesura biomètrica. Llavors, aquesta mesura ens proporciona dades molt més fiables i molt més precises i, per tant, ens permet anticipar-nos als nens que en un futur poden ser miops. I fins i tot ens pot donar un parell d'anys d'anticipació. Per tant, això és una troballa important, perquè si no només treballem la refracció, la graduació, sinó que també fem aquestes mesures de les longituds axials, podem veure nens que 2 anys després desenvoluparan miopies i ho sabem abans de que això ocorri, abans que això es manifesti. Mm-hmm. Per tant, doncs, és interessant no només treballar des de l'aspecte dels professionals de la visió la graduació del nen, sinó també la mesura biomètrica del seu ull.
1: Mm-hmm. Tornant a això al major risc, en funció també de l'ètnia, no? Parlàvem de gènere, sí. Però ara també parlem d'ètnia, no?
2: Sí. Sí, de fet, nosaltres, clar, aquest estudi és un estudi de 2.500 nens amb 16 escoles, vull dir que tenim una mostra molt gran.
1: Clar.
2: I d'aquesta mostra tenim una mostra molt gran també de nens d'altres ètnies, nens magrebins, sobretot, i nens llatinoamericans. Uh-huh. I el que s'ha vist és que quan agafaven les primeres mesures, quan els nens estan a tercer de primària, els nens d'ètnia magrebina tenien longituds axials més llargues. I això ens va fer pensar en un inici que doncs, potser estaven davant d'una ètnia amb més predisposició a la miopia. Però al veure com anava desenvolupant-se i el nen anava creixent i li anaven fent el seguiment en els anys posteriors, hem vist que això no es desenvolupava més en els nens magrebins, sinó que el creixement feia que es desenvolupés de manera igual i aleshores no hi ha més prevalença de miopia en els nens magrebins que en els altres nens. És a dir, que també hem de tenir en compte que els nens magrebins, respecte als caucàsics, estan vivint en el mateix lloc. I, per tant, els hàbits de vida, la climatologia, etc., és la mateixa. Per tant, bueno, ens hem donat compte de que això, aquests nens no hem trobat diferències en la prevalença de la miopia respecte o comparant-los amb els nens d'ètnia caucàsica, per exemple.
1: Mm-hmm. L'estudi també parla de factors ambientals i de comportaments, sí, que poden influir en aquest desenvolupament de la miopia, no?
2: Clar, sí, aquests factors ambientals són el que et deia abans, la utilització extrema de dispositius electrònics i visió propera versus el treballar a l'aire lliure, de jugar, fer esport i que està en contacte amb el sol. O sigui, per una banda, els nens que s'estan tancats treballant amb visió propera o mirant molt les pantalles, doncs tenen un risc major de patir miopia. versus els nens que passen més hores a l'aire lliure, jugant i fent esport, etc., i que tenen més contacte amb el sol, que aquest consisteix, és un factor protector, clarament. O sigui que aquesta és una de les consells que podríem donar als pares, perquè francament, és important i no és tan difícil, no?, de canviar aquests hàbits.
1: A vegades una mica es contradiu, no? Ho dic en el sentit de que les famílies, òbviament, doncs, poden intentar evitar aquestes pantalles, però moltes vegades a les escoles ara s'està treballant molt amb ordinadors, etc. Vull dir, suposo que també és arribar a trobar un punt mig, no?
2: És veritat, tens raó, sí, i això és una cosa molt debatuda també a nivell educatiu, però nosaltres la mesura l'hem feta fora de les hores de classe, és a dir, hem considerat que tots els nens, quan estan al col·le, estan sota les mateixes condicions, però és quan surten del col·le, i els caps de setmana, que avaluem les hores d'aire lliure o les hores de treballs amb pantalles, o d'utilització de tasques de visió propera.
1: I, bueno, ja és una dada preocupant tot, però, a més, n'hi ha una altra encara també, déu-n'hi-do. S'estima que per l'any 2050 gairebé la meitat de la població mundial serà miop, no? És a dir, gairebé sí. 1.000 milions de persones afectades per una miopia alta, déu-n'hi-do, no?
2: Clar, a veure, realment, a l'estudi que diu això, que és un estudi que tothom referencia, és un estudi una miqueta extrem. Últimament han sortit altres estudis que diuen, sisplau, no és tan greu, a més, es pot prevenir, bla, bla, bla, no? Però, sí, l'Organització Mundial de la Salut ha catalogat la miopia com de pandèmia mundial. I el problema està molt, molt, molt centralitzat a Àsia. Àsia és horrorós. Les prevalences de miopia d'Àsia són espectaculars. Per això era tan important fer un estudi diferent al sud d'Europa, concretament nosaltres l'hem fet a Catalunya, però la idea és que no tenen res a veure les dades d'Europa o del sud d'Europa nostres amb les dades d'Àsia. I no són tan espectacularment greus. I aquest és el primer estudi que es fa longitudinal, perquè n'hi ha molts d'estudis que se'n diuen transversals, és a dir, que s'agafen nens d'una determinada edat i s'estudien. D'aquests n'hi ha molts a Espanya, i que s'estudia la miopia. Però longitudinal, és a dir, que es vegi el canvi, la progressió i el creixement dels mateixos nens, com que són estudis a molt llarg termini, són estudis complexos i molt cars, no se'n fan. I, per tant, doncs, aquest nostre estudi, en aquest sentit, sí que és una mica inèdit perquè ens ha donat dades de Catalunya, del sud d'Europa.
1: Hem parlat de riscos, Laura. No sé si també el nivell socioeconòmic o la posició del familiar també pot influir en aquest sentit.
2: Sí. El nivell socioeconòmic també hem estudiat, perquè, bueno, tu deus saber que a Terrassa, a les escoles, n'hi ha que estan categoritzades com d'alta complexitat. I és veritat que en aquestes escoles, doncs, el nivell socioeconòmic de les famílies és més baix. Per tant, sí que hem fet un estudi per fer la comparativa. I, efectivament, en els nens de famílies de baix nivell socioeconòmic hi ha més prevalença de miopia. I la pregunta és, bueno, i per què? No? Si tots els nens i totes les famílies tenen accés lliure i universal a la salut. Bueno, la possible resposta és el coneixement, és l'alfabetització en salut. És que és un termini que s'utilitza molt, no? Alfabetització en salut vol dir que els pares o les famílies siguin capaces de comprendre quan hi ha un problema de salut, quina és la gravetat d'aquest problema de salut, com treballar-lo o abordar-lo, quan greu és, quins són els seus costos. És a dir, tenir coneixements de la salut implica també després poder-ho aplicar en la seva pròpia salut i en els seus fills. Llavors, doncs, hem trobat que això tenia una importància crucial en el tema de la miopia.
1: No sé si en aquest sentit es parla, no sé, és una percepció també potser personal, no?, que també he tingut fills, es parla molt de la salut, de l'higiene dental, bucal, però potser a vegades la visual la deixem com una mica aparcada. No sé si és
2: així. Totalment. Sí, i tant. O sigui, nosaltres sempre que ho fem aquesta comparativa, no? I a més, tenint en compte, doncs, que el cost de la solució és privat. És a dir, que ara tot just ha sortit una cosa que es diu el Plan Veo, que és un ajut estatal que dona 100 euros a les famílies o als nens que tenen necessitats de portar ulleres. Però això és nou d'aquest any.
1: Clar.
2: Fins ara això era una qüestió absolutament de butxaca, i per tant només es podia abordar si tu tenies recursos, clar, perquè la sanitat pública no contemplava, no? Uh-huh. I, bueno, aquest és un aspecte superimportant també a tenir en compte.
1: Doncs agraïm a la Laura Guisasola, que és investigadora i professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, per desgranar-nos una mica de què ha anat aquest estudi, que ens alerta que la miopia infantil gairebé es triplica entre els 8 i 12 anys. Moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: En època de vacances, les mascotes poden ser un inconvenient a l'hora de viatjar. Per això, cada vegada més, hi ha establiments o cuidadors particulars que ofereixen els seus serveis i es fan càrrec dels animals durant uns dies. La Carla Manzanares és cuidadora i amb ella parlarem d'aquesta tendència cada cop més creixent. Carla, molt bona tarda.
1: Hola, bona.
0: Tu t'hi dediques a la cura de gossos de forma particular, no? Podem dir?
1: Sí. Sí, a casa meva.
0: Des de quan?
1: Doncs mira, jo vaig començar a fer això quan vaig adoptar el meu gos, té 6 anys, doncs 6 anys.
0: Fa 6 anys. Tu tens un gos?
1: Sí. Tinc un gos, sí.
0: Quin gos és?
1: És una barreja de mastí, uns 40 quilos de gos.
0: I tu estàs acostumada, vull dir, has tingut gossos, podríem dir que habitualment?
1: Des de que m'hi dedico en això, sí, o sigui, no sé, cada mes, inclús cada setmana, ara ja m'entren gossos. Però bueno, fins que havia adoptat el meu gos, havia tingut una gossa a casa dels meus pares, i després vaig adoptar el meu gos, i després també tinc una gossa que és en custòdia compartida. O sigui que sí, després tinc amistats amb gossos, vull dir, m'hi relaciono moltíssim amb els gossos. També vaig fer un curs
0: Això anava a preguntar,
1: sí, vale.
0: si necessitaves o havies fet alguna formació com per adquirir alguns coneixements més concrets.
1: A veure, no era una formació de, per exemple, d'educació canina o així, però sí que vaig fer com es diu? Bueno, com es fa assistència a persones amb animals, vale? I llavors en aquest curs, doncs clar, es fa molt estudi en el comportament caní, com saber entendre'l i òbviament, pues, també com saber-lo manegar, no?
0: I escolta una cosa, aquest estiu has tingut molta feina?
1: Doncs sí, he tingut menys de la que crec que podria haver tingut, però també perquè com la combino amb altres feines i així, doncs clar, al final la meva ràtio, per dir-ho d'alguna forma, d'acollir gossos és petita. Però sí, no he parat, o sigui...
0: Clar.
1: Entre passejos, guardaria a casa i així no he parat, la veritat.
0: Clar, perquè és una de les èpoques fortes, podríem dir, de l'any, no?
1: Exacte. Jo, com ja sabia, jo normalment pues, m'agrada viatjar molt o bueno, sempre estic amunt i avall, però en aquesta ocasió, com ja sabia que passaria l'estiu aquí, em vaig dir, va, doncs aprofitarem la temporada i ens dedicarem a cuidar perretes. I això he fet i m'ha anat bastant bé, la veritat, estic contenta.
0: I escolta, una cosa, tu com et dones a conèixer? Perquè, clar, és habitual, doncs, jo què sé, trobar-se aquells papers per la ciutat, no?, amb números de telèfon, però jo crec que ara tot això és bastant més fàcil a través de les xarxes, no?
1: Exacte. Bueno, jo delato aquí un poco, m'he ficat en dos llocs, una plataforma que està dedicada exclusivament en això, als passejos, guarderia a casa, també es pot fer guarderia a casa del gos, vull dir, apareixen totes aquestes opcions. I l'altra, que no m'ha funcionat tant, però que també estic, és a Wallapop.
0: També?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Escriu gent. Però l'altra, la plataforma ha sigut la que ha tingut més èxit.
0: Aquesta plataforma com funciona? Explica'ns una mica, per als que no tenim ni idea de com és aquesta realitat. Digues.
1: Vale, és una plataforma... aviam, tu fas el teu perfil, vale? Com avui en dia totes les plataformes, fas el teu perfil, publiques si ets cuidador o si ets dueño de mascota. Vale? Jo pues, tinc els dos perfils. I en el de cuidador està molt ben estructurada, la veritat. Ja està tot posat, en plan, els serveis d'allotjament. I llavors hi ha un apartat i on tu fiques allà pues, la teva tarifa, la teva disponibilitat, els teus requisits, el que acceptes i el que no acceptes. I així en cada departament, o sigui, si és passejos a gossos, doncs entres en aquell apartat i també ho perfiles en aquell apartat. I així, hi ha les 5 categories, la d'allotjament a casa meva, la dels passejos, la de guarderia de dia, és a dir, que no es queden a dormir, i visites al domicili, com per exemple doncs anar a visitar un gat, que també ho vaig fer aquest estiu, i dormir a casa del gos.
0: O sigui que les dues parts diríem que us trobeu en aquesta plataforma, no?
1: Exacte, exacte, sí.
0: Com,
1: sí,
0: es,
1: sí,
0: com es diu la plataforma?
1: Robert, Robert.
0: Robin.
1: Robert, Robert, com Roberto.
0: Ah, però... Robert.
1: Sí, Robert, però és amb B, o sigui, ni, ni amb B ni...
0: Val.
1: Robert, sí. Sí, era per... l'antiga... Era l'antiga... Hi havia una abans, i llavors es van passar a dir així. No me'n recordo com es deia antes. Mm. No me'n recordo. Després sí que hi ha més plataformes. A mi la veritat és que aquesta és la que millor em va. L'altra que també estic posada no, no sé, no funciona gens bé, i llavors... No la vaig seguir gaire, la veritat.
0: I com diries tu que ha anat evolucionant aquesta tendència d'oferir aquests serveis particulars, no?, amb les seves mascotes?
1: Mm, en plan, per què puja tant aquest estil de cuidar...
0: A veure, sí, perquè ara s'ha posat guardaria... molt de moda. Ara és més habitual trobar-se, sí, eh?, algú pel carrer que va, doncs, com si fos un encantador de gossos, no?,
1: yeah,
0: arrossegant... A diferents, ja, diferents gossos, clar, no? Que seus.
1: Mira,
0: no
1: jo,
0: són.
1: Sí, jo això no sé com ho fan, perquè jo, tot i que o sigui, m'agrada dedicar-me a això i hi ha vegades que se m'acumulen diversos i així, em costa molt sortir amb tants a la vegada, la veritat, perquè no gaudeixo del passeig, crec que els gossos tampoc gaudeixen gaire del passeig, o, no sé, és un embolic. Llavors, jo sempre vaig, bueno, sempre vaig amb el meu sempre m'acompanya, però com ell va suelt tu, llavors sempre agafo pues, un o dos més. O sigui que jo, la gent que fa això, no... Vaya, mis felicitaciones. Llavors, respecte a la tendència aquesta... A veure, això sempre ha existit. Jo crec que, per una banda, hi ha una cosa que... Bueno, ja se sap que és així. La gent està adoptant molts més gossos que abans. Això per començar. O sigui, molta més gent té gossos. Mm-hmm. Amb això que es diu de que... de que ara la gent té més gossos que fills, no? Pues, això per una banda. Llavors, això sempre ha existit. I penso també que la gent té més consciència pues, de la cura de les seves mascotes, no? Pues, potser fins l'època de, què sé jo, dels meus pares, els gossos estaven per guardar la casa, no? I gossos de vigilància, i gossos com molt de treball. I cada vegada pues, això ja no és tant. Llavors a la gent li preocupa molt més pues, cuidar bé el seu gos, que si no passejaran les properes, que sé jo, 8 hores et demanen que li passegis. Vull dir, jo crec que són una mica aquestes dues tendències, mm-hmm, la veritat.
0: I quines són les condicions que tu poses? Quan tu, sí, quan uh-huh, tu ofereixes el teu servei o de canguratge o de, sí, o de passeig o de cures en general, quines condicions poses? Perquè m'imagino que potser tot no t'està bé, no? Jo que sé, que sigui un determinat, una determinada raça de gos o que tingui uh-huh algun problema, no ho sé.
1: Mira, jo no n'estava posant de pegues, per dir-lo d'alguna manera... fins que cada vegada rebutjo més els gossos mascles no castrats, la veritat. No sé, és
0: et donen algun problema amb el teu...
1: Sí,
0: amb el...
1: sí.
0: És una gossa.
1: Amb el meu no, ah, amb el meu no. Amb el meu no tinc cap problema, el meu és un gos mascle castrat. Sí que és veritat que és una mica... machito, que jo li dic, però després és un buenazo i no tinc cap problema. Però els gossos mascles no castrats, sempre el passeig és preocupar-te si et creus amb un altre gos no castrat. A casa meva se m'han arribat a pixar per tot arreu, marcant-ho tot. No sé, és un drama que ja a poc, la veritat, m'he anat cansant i ara ja no els agafo. Em sap greu, perquè no m'agrada... Bueno, no m'agrada fer-ho, perquè pues, no tots els gossos són iguals i així, però clar, al final em passa que, ostres, és que amb la majoria sempre tinc alguna d'esto i al final no... A més, jo soc molt...

0: I aquí on visc, no sé si s'han quedat així, però hi ha molta gent estrangera. I la teoria que jo em monto és que moltes vegades se'n van a visitar la família i, clar, doncs aquell cap de setmana que marxen és quan em demanen que cuidi el gos o els gossos, no?
1: Mm.
0: Llavors, clar, doncs això passa bastant sovint. Després és veritat que tinc també un altre perrete que els dueños doncs, es dediquen a feines que estan moltes hores fora de casa, llavors també em demanen guarderia de dia. Llavors, sí, tinc gent que em ve supersovint, la veritat.
1: Ho hem de deixar aquí, Carla.
0: Ai, molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica com funciona tot això, que veiem que cada vegada està doncs, més de moda. I res, que vagi molt bé la resta de l'any. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda, adeu-siau.
0: Bona tarda, adeu-adeu.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, sóc el Bernat Ribas i avui us recomano escoltar el grup de L'Aribal, que són un duo de Barcelona que, a diferència de tots els altres grups de música, no tenen ni Spotify, ni TikTok, ni Instagram, ni cap xarxa social d'aquestes controlades per gent rica que només vol aprofitar-se de les teves dades. Ells fan un estil de música així acústic, guitarra i veu, però les lletres que tenen són molt poètiques i reivindicatives. I la veritat és que en el concert, en directe, juntant també poesia i jugant també amb percussió i coses així, i està molt bé, la veritat. Ells van treure fa poc un EP de 3 cançons i la meva preferida es diu Ara i aquí. Però bueno, ara en pocs mesos sortirà el que serà el seu primer disc i jo l'estic esperant en cant de letres. Així que espero que us agradi.
2: Dius amb els ulls i somric, tenim tanta por, però ha de ser així.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: L'agrupació sardanista Amics de Castellà inicia dimarts 22 una nova edició del curs de sardanes i danses del món que enguany estrena una nova estructura. Els participants podran escollir amb propostes de ball de diferents països i un monitor especialitzat. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, i bona tarda a tothom. Avui el que fem és parlar de sardanes. El nou curs de sardanes i danses del món comença a Castellà del Vallès i avui tenim el Joan Ventura que ens en ve a parlar. Bona tarda.
2: Parlem una miqueta d'aquest curs de sardanes que comenceu, no? Ara, al setembre.
3: Sí.
2: O que ja heu començat, no?
3: No, el 22. Començarem dimarts 22. Que ve. Començarem el curs... Bueno, és un seguiment de fins ara, els fa ja 5 o 6 anys, que fem un curs, doncs, bueno, que s'ha anat abundant gent en mica en mica. I ara comencem una segona etapa, canviant una mica...

0: bueno, l'estructura o la manera de treballar. Hi va el curs de sardanes i danses del món, que ja es feia. I aquesta vegada, doncs, venia molta gent que la gent que vulgui fer només sardanes, pues, podrà fer sardanes, i el que vulgui fer sardanes i danses del món, sardanes i danses del món, i el que només vulgui fer sardanes del món, doncs sardanes del món.
1: Aclarim una miqueta això, que a vegades, no, hi ha gent que ens pregunta, què són danses del món?
0: Bueno, danses del món són diferents danses, com aquí podem fer, doncs, les danses catalanes o danses basques o allò. És una mica un recull de danses que duren poc rato i de diferents països. Pot ser una dansa grega, pot ser húngara, pot ser russa, francesa...
1: Però parlem, per exemple, de polques, xotis, tot això, no?
0: Bueno, sí, més o menys. El que passa que... A veure, aquest tema... A veure, jo el danses del món tampoc ho toco. Tenim un mestre, doncs, que feia sardanes del món, i mira, a veure si podíem enganxar més gent pel tema del curset, i principalment, no sé, joves, que potser els agradi l'atenció, no? Que és el que en l'ambient aquest, sardanes, ens falta, doncs, porta allò, i vam dir, bueno, doncs, per què no? A més, tenim un monitor i sap danses del món, i, bueno, van començar fent danses, i, bueno, i de moment això ha funcionat.
1: Vale.
0: Almenys hem acabat hem acabat aquests anys, doncs, que vam començar des, doncs, de 8 a 9 persones i allò de dir, ara, fins ara n'hi havia 30 o 35, no? I ara, okay. Bueno, doncs, hem mirat, doncs, de fer això.
1: D'acord, comenceu el 22 amb sardanes, danses del món. Per què dius que ara ho heu estructurat diferent i que canvia?
0: Bueno, per la primera, que ho farem en un altre lloc, que no tindrem tants problemes com fins ara, perquè...
1: On assajàveu ara?
0: Estàvem a l'Espai Tolrà, però entremig del que eren trenos de futbol sala i el taekwondo. Allà amb dues cortines reixades, aquelles que ja no existeixen, perquè es fan malbé i la gent... Bueno, la gent fot malbé tot. I llavors alguna pilota que entrava dintre de...
1: De l'espai on ballàveu.
0: Inclús, doncs, un parell o tres de vegades alguna dona havia rebut algun cop de pilota, no? I dius, ostres, a veure, sala blava ocupada per, bueno, in seculorum.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, espai, llavors et posa en un altre espai que resulta que em refereixo que, bueno, que si no que haguéssim pogut i no haguéssim hagut tants entrebancs, doncs ja estava. I ara, doncs, bueno, tenim l'oportunitat de que el nou gimnàs, el nou pavelló, no sé per què encara no l'he vist, de la mola del IE Sant Esteve.
1: Vale.
0: I, bueno, estava lliure i vam dir, bueno, seguim fent el mateix horari dels dimarts, de 8 a 9 i mitja, i bueno, i ja està. I llavors, aquí, doncs, bueno, també dir-te, doncs, que intentarem, també, en funció de la gent que s'hi apunti i amb la publicitat que puguem fer i que hem anat dient, de fer la sardana persiana o sardana satànica. Vale?
1: Expliquem-ho, això.
0: A veure, sí, això és la sardana, però si la sardana penes en els punts, com fas els curs, més de cantó a cantó i prou, vas i tornes, vas i tornes. I en canvis llargs, en vez de fer els tres punts que quasi, entre cometes, no et mous d'una rajola, marques els tres punts i no et mous d'una rajola, doncs aquí marques els tres punts, però te'n vas a fer quilòmetre a la dreta i quan tornes a l'esquerra, no? Vull dir, és més llarg. I la roda, la sardana, volta, diguem, volta a mitges, però, bueno, acabes ballant amb un d'allò i potser anar fent voltes i tal, acabes amb un altre cantó, no?
1: Vale, és més dinàmica.
0: Exacte, i és una mica de detecció, doncs, pel jovent. Vull dir, bueno, nosaltres hem estat seguint perquè Molins de Rei ha sigut la iniciadora de...
1: Vale.
0: Un jovent,
1: o sigui, no fa gaire que es fa aquesta sardana.
0: No, potser farà 3 anys que estan fent això.
1: Vale.
0: Potser, vull dir que... Però la sardana aquesta, la satànica o persiana, com li dic, li han volgut posar aquest nom, eh? Jo quan tenia 15 anys, i altra gent, ja guanyava amb això. Per divertir, perquè, bueno, doncs perquè ens agradava i disfrutàvem, no?, el jovent. Però llavors, tot un cop, allò que diuen que la gent, oi, és tan clàssica, i ui, la sardana que, ui, i inclús ara, la gent gran, que està allà, diu, però això no és ballar, això no és ballar. Bueno, és una manera d'enganxar el jovent amb sardana, que la sardana soni, que el jovent vingui, i si balla, balli amb els...
1: Perquè quan parles de sardana satànica és només la manera com es balla, però no perquè es compongui una sardana així. No, o sigui, no, pot ser no. Qualsevol sardana.
0: Sí, sí, sí, sí, qualsevol sardana. Vale. Qualsevol sardana.
1: No és que la sardana, la composició, sigui satànica, sinó que és la manera com es balla. No?
0: Satànica és un nom que li han posat, sí, no? Per poder treure el jovent. El jovent sembla que els hi poses un nom allò...
1: Sí, satànica més, però persiana, persiana també és curiós, no?
0: Sí, bueno, vull dir que... Hi ha gent gran, que està fent la sardana satànica o persiana. A més, una de les...
1: Però persiana per què?
0: Una de les diferències que hi ha és que persiana és el mateix que la satànica, però més a poc a poc.
1: Ah.
0: Més a poc a poc. Una persiana, com tu la vas, esclar. I satànica, doncs, a lo loco.
1: És més a lo loco, vale, vale, vale.
0: I llavors, doncs, bueno, el jovent s'enganxa a la satànica, que ja li diu el jovent també persiana, però bueno, vull dir que...
1: Vale. I com es fa això quan es balla? O sigui, s'avisa? Quan esteu allà a punt de començar la sardana,
0: bueno,
1: es diu...
0: Quan la música també s'anima i d'allò ja comencen a fer... Va. A veure, comencen a fer els punts, doncs, cap a la dreta, i llavors, com que la gent ja els sap, vull dir que no... No costa gaire aprendre'ls, vull dir, és el mateix que els punts normals, però apenes distingeixes que estan fent els punts llargs. Vull dir, penes, però com que es corren, corren, i clar, si t'encalles, vas a terra, vull dir, vas a terra, perquè t'activen i d'allò, no? Però, bueno, és una manera que, bueno, el jovent, hi ha molt jovent que està, ara que s'ha apuntat amb això. Llavors vam tenir la sort, que no va durar gaire, és el tema, doncs, dels tiets, no?, quan van fer la sardana... Sí. I aquella sardana també va donar peu que hi haguessin molt jovent que s'enganxés. Llavors, doncs, hi van haver bastants cursets en molts pobles que, de seguida, gent jovent volia fer cursets i prendre balles balades perquè no en sabia. Doncs, bueno, i després els hi van incloure això de la sardana persiana i, bueno, vale, perquè vas fent, i ara no... I llavors, doncs, bueno, arriba un moment, doncs, que quan la música, hi ha el salt, de veritat, de la sardana... Allò, doncs, llavors, volten i disfruten. I això ja et dic, vull dir, ho van començar Molins de Rei, però Olesa de Montserrat els dilluns... Olesa de Montserrat els dilluns està ple de jovent. Jo no sé com ho van fer, però està ple de jovent. Hi ha molts llocs, vull dir que... Inclús aquest dia ja vaig estar a la plec de sardanes del Fes, cap a Lleida, aquest cap de setmana. I, en sèrio... Hi havia una rotllana gran, bueno, gran, i potser n'eren 15 o 16, entre jove, jugunda, gran, escolta, i aquella plaça, i la gent que havia sopat i estava allà sentada, mirava com ballaven. Clar, hi ha també els detectors, hi ha gent gran que diu, no, la sardana es balla com tota la vida, són clàssics. Ja. Sí, però ja has de donar, perquè et vingui el jovent, has de donar-los una mica de vidilla i de què puguin disfrutar.
1: Molt bé, doncs aquest curs de sardanes, alguna cosa més? Fegim?
0: Bueno, això, bueno, tal com hem dit, doncs ho fem allà, ja dic, es pot apuntar el mateix dia que comencem, sí. I, bueno, és qüestió de poder enganxar com més jovent possible, millor,
1: vale.
0: I a mida, doncs, a veure, i això és un punt, perquè a més de començar com s'hauria de començar pels fonaments, aquí comencem per la teulada, o sigui, començarem per la satànica, que és la que, amb el jovent que s'apunti, i començarem, doncs, voltant, perquè els punts, molts no saben i d'allò, no? Però, bueno, jo crec que és una cosa de poder intentar que el jovent ens animi a aquest poble, perquè, malgrat tot, i a veure si ara, doncs, ja que arriba... Ens queda pocs mesos per encetar la capitalitat de la sardana. Ara sembla que ja hi ha algun col·legi que vol fer cursos de sardanes. Bueno, ja seria hora, perquè jo fa anys que m'estic bellugant a nivell d'ajuntament i no hi ha manera de poder enganxar per poder fer algun curset. I això, esclar, això...
1: Impulsaria una mica.
0: Exacte.
1: Doncs,
0: I bueno, doncs d'aquí, doncs, vull dir, sabia, doncs, que hi ha això.
1: Vale, qui vulgui apuntar-se també pot trucar, hi ha algun contacte, telèfon, mail...
0: Sí, bueno, hi ha el mail de l'entitat, sacsardanes@gmail.com.
1: Vale.
0: I llavors, bueno, pot tocar el telèfon o el... Bueno, potser més que telèfon és anar el dia que comencem, o l'altre i ja
1: està. Que ja és allà, a l'institut.
0: Exacte, sí.
1: A l'Institut de l'IES Sant Esteve. Doncs avui hem tingut el plaer de comptar altra vegada amb el Joan Ventura, el president de l'agrupació sardanista Amics de Castellà, que ens ha acompanyat aquesta tarda. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Bona tarda a tothom, bona tarda, Carme.
2: Gràcies, Marina Antúnez, des de Castellà. Efectivament, fins aquí aquest Connectats de dijous. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem una nova setmana d'aquest Connectats. Gràcies, adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja a Sant Cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara Tabalamenta o el clàssic l'Amella Marganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
3: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Ostres.
5: Rambla 54, Marta...
3: Amana Morgades, Valldosera.
5: Valldosera. Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
3: Vale, un altre cop.
5: Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
3: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sotaescala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia...
4: Llavors, digues.
1: Ah, i d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal, sí. A mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en Carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa doncs, 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, d'algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, ¿vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens els han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en Carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer... Us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: D'aquesta de...
1: Sí.
4: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles. L'Edu és una passada. I fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Ah, doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé. Com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues, arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, correcte. Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pots fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell, per exemple, és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat. El meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan, i és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família, pues, no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre. I el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer. Es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No. Hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar. Era la il·lusió de la meva vida. Tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria, i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent, doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley, i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden, i vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força correcte. L'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que qual boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa. Sempre tenim les portes obertes. Nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre ho volem, sempre ho volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrir-ho al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas... el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té, bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre i se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. Sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan, l'has pogut posar.
6: Oh, és la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió del
6: meu marit.
4: Però, escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona que qui li ha agradat a ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
5: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobart, que es desviu per la ràdio, i pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, t'ho dic, em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
5: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
5: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Masdenverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Masdenverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà mos transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Masdenverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donar veu, no?, a la gent tant d'aquest municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que aquesta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Masdenverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això, i t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola de Masdenverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és els inicis que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues, ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu, que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també se van fer intercanvis amb altres països, en França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell de Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot sí, sí. Per plantar cara a les pantalles, sí. Ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades, però en aquell moment això era molt novedós, o sigui que la federació no tenia aquest programa, no existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que pues, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunto, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs, perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem. No, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, d'UAU Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc Luna Fàbrega del Nou FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jessica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... Què era això de la sardana satànica? I, sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït, amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola pues acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica i, si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframont, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I, pràcticament, hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar el jovent.
3: O ens haurem d'acomodar, ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detractors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta, esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta, esquerra, dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla, i els tenim allà, els tenim ballant la sardana, sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui, però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques

0: hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer, perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
1: Aquest, parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
2: Exacte.
1: En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
2: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
1: Gràcies, fins aviat.
3: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
4: Vale, Rambla 54.
3: Ara, potser una definició pel programa.
4: Rambla 54 és el millor programa.
3: I què escoltes?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
4: Genial.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Carles, te faig un àudio que així acabo més prompte. Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, eh? No us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà, que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'acostarà, te gitarà sense

0: fer una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues, avui continua havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. Mm-hmm. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues, tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza, algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau. Però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%. Perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: T'ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Ja estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. O què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant. Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit.

0: M'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
1: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
0: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
1: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
2: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no?, a la humanitat també.
0: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
1: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
2: Jo de petita, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava, espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
0: Gemma, i la relació amb Montblanc, de vosaltres, què en recorda?
1: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent. Però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor com una mica també els ajudava. Vas entrant en contacte amb la població i la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per ara, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local. 91 Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'un milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui parlarem d'un tema delicadíssim, el Nadal i menjar. Aquells dies en què la taula sembla una marató i nosaltres els participants que no hem entrenat. Berta Martínez, nutricionista, que ens acompanya un dijous més. És possible veure un Nadal sense sortir inflats com un globus?
1: Sí, és possible, és possible.
0: Ara ens explicaràs què hem de tenir en compte i què podem fer per superar el Nadal, sense acabar amb mal de panxa. Clar, què hem de tenir en compte? Perquè parlem de Nadal, però són les festes de Nadal i ja comencem a sentir la gent, que clar, que ara és aquesta època, que ens engreixem, que estem tot el dia menjant, però jo no sé si tu ho veus de la mateixa manera, Berta.
1: Primer de tot, jo el que sempre intento incorporar és molta calma. Són 5 dies, 6 dies els Nadals. És el dia el 24, si es celebra, el 25, el 26, i després l'1, el 31, l'1, i després el 6. Són aquests dies, no és des de l'octubre fins al finals de gener. Llavors, tenint en compte tot això, reduïm moltíssim tots aquests excessos que la majoria de vegades tenim durant totes aquestes festes. Llavors, començant una mica explicant una mica les coses importants que podem tenir aquest Nadal és poder primer preparar abans de l'àpat de Nadal què és el que hauríem de tenir com abans del primer àpat, no? Com preparar la taula. Uh-huh. No? Una de les petites estratègies que podem tenir i que podem preparar és un bon aperitiu. Per exemple, doncs, uns aperitius tipus xucrut, fermentats, pickles, els cogombrets, uh-huh, aquests típics, o coliflor fermentada, que es poden fer a casa de forma molt fàcil. Tot això són aperitius que ens saciaran i que no són molt calòrics. A part que tenen tot l'efecte prebiòtic de la microbiota intestinal, que sempre parlem en quasi totes les accions. Olivetes, humus creatius, que poden ser humus de macadàmia, de remolatge, de tomàquet, patés de tomàquet sec o patés vegetals, crudités vegetals...
0: Clar, també podem acompanyar, no?, aquests humus amb aquestes crudités, o potser amb crackers fins i tot integrals.
1: O amb crackers, que podem fer-los nosaltres, amb farina d'ametlla, que també queden molt bé, o podem fer també amb aquests humus, podem fer una mica de crudités de pastanaga, d'api, marís i cloïses, que no poden faltar i que són fantàstiques amb el seu contingut de seleni i de zinc, pernil ibèric, espàrrecs blancs, pebrotes calibats, rotllets de salmó amb advocat, tot això són petits, com petites idees o idees diferents, molt saludables, que ja no hi haurà aquest aperitiu de canapés i de greixos que moltes vegades aquí ja ens passem.
0: Per tant, podem tenir aperitius que són molt bons, gustosament, mm-hmm, no?, que gastronòmicament tenen tota la qualitat, però mm-hmm, que a més són saludables i ens permetran segurament afrontar el primer plat de millor manera i sobretot acabar aquest àpat de Nadal, que anirem evolucionant des dels aperitius on mm-hmm, quan hem començat, amb salut i sense mm-hmm, tenir la panxa, com dèiem al principi, inflada com un globus que acabes i ja no saps si marxar caminant o rodolant. Ens has explicat tots aquests aperitius que funcionen molt bé. Això seria un vermut molt saludable, però a vegades a les taules de Nadal, ja ho sabem, és aquella època on corre el vermut, on corre el vi, on corre el cava... Mm-hmm. Com els maridem, aquests aperitius?
1: Doncs, per exemple, aquests aperitius... l'alcohol, doncs, si senta bé i és, doncs, són dies de festa i es vol incorporar, doncs que s'incorpori, però també té moltes altres opcions que no és alcohol, com per exemple les kombuches, les begudes fermentades, que ara hi ha de tant tipus i fins i tot es troben a moltíssims bars. Les kombuches és una opció per poder acompanyar aquests aperitius, una aigua en gas amb llimona també, unes infusions que siguin de fruites també, amb una mica de gel també entren molt bé. I, per exemple, també tipus d'infusions amb moltes espècies que també entren amb una mica d'aigua de gas.
0: Com, o sigui, per exemple?
1: Com, per exemple, espècies de cardamom, de fonoi, d'anís estrellat, que són molt digestives.
0: Com les que posem al gin tònic.
1: Sí, igual. Són molt digestives i li pots afegir aigua amb gas, amb llimona, o amb una mica de llima i queda molt bé, com una tipus beguda així, sí, refrescant, que entra bé.
0: I fins i tot emocionalment i mentalment ens farà aquest joc, no?, que no estem beguent aigua, sinó alguna cosa fora del que és habitual en els nostres àpats més quotidians, allò de dilluns a divendres.
1: I t'hidrata també, i vulguis o no, també necessita molta hidratació en aquests dies, o sigui, que és important.
0: Hi ha també els enzims digestius, que tu li dius el truc estrella. Explica'ns què és això.
1: Sí, els enzims digestius també és una petita suplementació que podem incorporar com perquè ens ajudi a poder digerir millor aquests àpats, i ens els podríem prendre uns 20 minuts abans de l'àpat, i ens ajudaria a pair millor, a no sentir-nos tan inflats, és una petita ajuda. També hi ha la medicina xinesa, s'utilitza molt la pasta d'umeboshi, que és una pruna fermentada amb molts anys, molt de temps, es pot trobar amb pasta, amb un pot de vidre, o també es pot trobar amb la pruna sencera. I es pren una mica a sota la llengua durant una estona. És una mica amarga, però realment funciona molt bé per augmentar una mica l'àcid clorhídric i també per augmentar aquesta digestió, per facilitar aquesta digestió. I es pren també una estona abans de l'àpat.
0: Això seria recomanable per a tothom?
1: Per a tothom.
0: Encara que no tinguem digestions pesades, ni que fem un abús, eh? No ens farà cap mal i ens ajudarà a fer una millor digestió.
1: Només s'hauria de tenir en compte els hipertensos, perquè és una mica saladeta la pruna, i llavors, bueno, no crec que hi hagi cap, però que sàpiguen que si hi ha hipertensió, doncs és una mica salada aquesta pruna.
0: I on ho podem trobar, aquests productes?
1: En llocs ecològics, supermercats tipus Veritas, el Supernatural de Sant Cugat, doncs llocs així, botigues ecològiques.
0: Perfecte. Clar, ja tenim l'aperitiu, tenim amb què maridar aquests aperitius i aquests enzims digestius que ens ajudaran a fer una millor digestió. Però, clar, ha arribat el moment de la veritat, seiem a taula i comença l'àpat de Nadal amb tota la seva esplendor. Quines opcions tenim?
1: L'opció com més fàcil que a tothom li agrada són les amanides. Amanides de tot tipus, amanides de tardor, que pot ser doncs, magrana, amb carbassa, amb fulles verdes, amb rúcula, amb canonges, amb advocat, amb formatge fresc. Podem fer amanides molt boniques, que hi hagin molts colors a la taula i que sigui una forma també com de doncs, introduir moltes vitamines i de saciar-te també. Uh-huh. Que no te'n vagis després a tot l'altre d'una forma més abusiva. No?
0: Tenim les amanides i ho dèiem abans, eh? Hem fet aquests aperitius acompanyats d'aquelles begudes que ens deien, però si ens agrada fer una copa de vi de tant en tant, què recomanaries?
1: La copa de vi, si ve de gust, hi ha el seu lloc i aquests dies de festa més, però sempre recomano que hi hagi un got d'aigua al costat, que ens anem hidratant d'aigua i anem disfrutant la copa de vi, però que no sigui la copa de vi que tinguem únicament al costat, beurem molt més i això ens deshidrata. I a part, el vi el que té és que baixa, o sigui, redueix una hormona que tenim que es diu leptina, que és l'hormona de la sacietat, i sense adonar-nos mengem més. Tenim menys
0: Increïble,
1: sacietat
0: eh?
1: I mengem més.
0: Per tant, per la set l'aigua i per gaudir una mica i acompanyar-ho, no? tenim la copa de vi i tenim compte això, que l'alcohol ens baixa aquesta hormona de la sacietat i farà que mengem més. I amb què acompanyem aquest? Tenim les amanides i el plat principal. Amb què els podem acompanyar?
1: Els podem acompanyar, doncs, per exemple, podem fer unes torradetes, que les podríem fer nosaltres, o que sigui un pa bo, el que més recomanem als nutricionistes avui en dia, perquè és molt digestiu i perquè té un baix índex glucèmic, és el pa de fejol. Per exemple, podríem fer unes torradetes de pa de fejol per acompanyar aquestes amanides, i on sí que recomano que es tingui una mica de vigilància, sinó de consciència, és que tots aquests crackers industrials i totes aquestes salses i tots aquests aquestes patates fregides, tot això que també poden estar aquí en aquest moment, no cal que estiguin a l'aperitiu, tot això intentar evitar, o qualsevol tipus de plat fregit, intentar evitar-lo, perquè aquí sí que ens podem disparar moltíssim. O sigui que amb unes torradetes de pa de fejol, amb l'amanida, ja seria com el primer pat de que poguéssim acompanyar.
0: I clar, també ens passa a vegades que acabem l'àpat i tenim la panxa plena, ens trobem malament, no? Potser caldria escoltar el nostre cos abans d'arribar a aquest punt?
1: Sí, això sempre. Aquests àpats, normalment el que anem és com automàticament, anem amb el botó automàtic, que dic jo, i comencem a menjar, i no hi ha una escolta. També és veritat que no ajuda amb que els àpats són molt llargs, uh-huh. estem moltes hores sentats, i això fa que mengis molt més. Però jo convido a que tothom es pugui escoltar aquest àpat i dir, ja estic ple, ja menjaré demà, hi ha altres dies, no cal que aquell dia ho donem tot, no? Molta potser, consciència.
0: Potser fins i tot a l'hora de cuinar, no? Sembla que si no hi ha molt menjar a la taula, siguem uns mals anfitrions.
1: Total.
0: I potser el que estem fent és que els convidats acabin amb aquests mals de panxa. Potser també ho hem de tenir en compte, si som els anfitrions a l'hora de cuinar, que potser no calen 3, 4, 5 plats.
1: No calen tants plats i tant menjar. Per res, i tant.
0: I una de les coses més perilloses, per dir-ho d'alguna manera, mm-hmm. és quan arribem a les parts dolces, sobretot per la gent que gaudeix més de les postres, perquè quan arriba el Nadal, ho explicaves tu, no? Mm-hmm. Des de l'octubre ja tenim els torrons, ja tenim els panetones, ja tenim els bombons i tot tipus de dolços sobre la taula. Com afrontem aquesta part final de l'àpat?
1: Sí, els dolços han d'estar-hi. Han d'estar-hi, té el teu lloc als Nadals. I hi ha una gran estratègia en què, a part de la consciència, que potser és la més important, és que hi hagi sempre fruita, això ajuda molt. I després jo sempre recomano als meus pacients que posin que agafin un petit plat i es posin la seva ració i disfrutin d'aquesta ració. I si després tenen més gana, doncs que tornin a repetir aquella ració. Però no és el mateix en què tinguis tot allà a sobre la taula i que vagis agafant d'aquí, d'allà, sense cap mena de consciència, i d'aquesta forma menges molt més sempre. O sigui que et puguis tu escollir els teus torrons que més t'agradin i te'ls posis allà en un platet, mengis això i mengis la fruita. I després et puguis preguntar si realment vols repetir.
0: Mm-hmm. I fins i tot la fruita ve molt de gust moltes vegades,
1: molt,
0: no? Quan arribem en aquest punt que fa aquesta frescor i aquesta
1: ajuda
0: digestió,
1: a digerir,
0: no?
1: Sí,
0: i potser tant, podem allargar una mica aquesta estona. Al final estem moltes estones a la sobretaula.
1: Mm-hmm.
0: Potser podem gaudir de la fruita i al cap d'una estona fer aquests torronets que tu ens deies de posar al plat per tenir no més control, sinó per saber exactament què estem menjant en lloc d'anar picant, anar picant, anar picant.
1: Sí, fer-ho més amb consciència. O les infusions també de posar de fonoll, de comí, totes aquestes són regalèssies, són espècies que poden ajudar també doncs, al post-àpat i també ajuden a, bueno, doncs mira, acabar de saciar i acabar de tancar l'àpat d'una forma més saludable.
0: Hi ha gent que li diu digestius a aquests alcohols que es prenen moltes vegades de postre. No sé si estàs gaire d'acord que aquest tipus d'alcohol ens ajudin a digerir o no.
1: Bueno, aquests alcohols sí que és veritat que alguns tenen herbes molt, molt digestives, però la veritat és que no és la millor forma per poder digerir. Ara, si et ve de gust, doncs, bueno, pues no, una... Aquí sempre és que tu puguis valorar una mica de... Doncs em prenc doncs, la meva quantitat que em ve de gust, però no me'n prenc 4 o 5. Uh-huh. Vull dir que aquí una mica el que tu tinguis, no el control, sinó la consciència.
0: Tot en mesura.
1: Tot en mesura,
0: no?
1: Sí.
0: I aquests torrons i aquests dolços, quan els anem a comprar, també podem tenir en compte algunes coses perquè siguin més saludables?
1: Ara hi ha molts torrons molt baixos en sucre. Hi ha, dels que he vist més, amb més millor valor nutricional són els de xocolata amb ametlla, xocolata del 90% amb ametlla, ara en trobes a molts llocs, i aquests tenen menys sucres. Sí que és veritat que el típic torró d'Alacant és pur sucre, la xixona també, però, escolta, si t'agafes un trosset, no hi ha cap mena de problema. És la mesura i la consciència, com diem. Però ara n'hi ha molts que tenen molt menys sucres. El de xocolata negra és una de les millors opcions.
0: I ara ja ha passat tot aquest dinar, ens aixequem, tornem cap a casa, i arriba l'hora de sopar i no sabem què fer, no? Quines opcions tenim?
1: Aquí tenim l'opció de que si tenim una mica de gana i ens ve de gust sopar, podem sopar i no hi ha cap mena de problema. Podem fer doncs, una cremeta de verdures, un caldo, un peixet al vapor, una truitona... Vull dir, tot això són opcions molt saludables, digestives, i ens ajudaran a anar al llit, a poder dormir bé, i no serà algo molt copiós, perquè el nostre estómac ja ha fet molta feina durant el dia. També, si ens ve de gust sense exigir-nos, podem fer un dejun intermitent. Uh-huh. Ens podem saltar aquest àpat i podem acabar de digerir tot aquest dinar tan llarg i el dia següent ens llevarem fantàstics. I això és una opció, també, però no és... El que no m'agrada és que sigui d'una forma de compensar, i ara menjo molt, i després ja no menjo. Ha de ser algo molt natural, ser algo molt... que se senti de forma molt... amb allò molta coherència.
0: Allò que es diu que el cos m'ho demana,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: una
1: sí,
0: mica,
1: sí,
0: aquesta escolta activa,
1: exacte,
0: que ens deies també mentre estem fent l'àpat. I clar, hem parlat del menjar, hem parlat dels hàbits, però hi ha una cosa que a vegades el Nadal ens passa per alt, estem molta estona asseguts, però no cal oblidar que cal moure's.
1: Molt important. El moviment ja no com una compensació, sinó com algo que necessitem per tenir salut, i és molt important que sempre ens moguem, però els àpats de Nadal és encara més important, perquè si t'has mogut, de fet, qui ho hagi fet segur que em donarà la raó, és si al matí et lleves i fas una caminada amb la família, o que també és un moment de poder estar amb la família o amb els que et vingui de gust, i fas aquest moviment i després arribes a l'àpat amb aquesta gana saludable, menges d'una altra forma. És molt diferent. Que si arribes estressat, no tens gana, te'n vas ja als aliments més adònics, que diem, que són els que no cal tenir molta gana per menjar-los, els sucres, els processats, les farines blanques... Aquest moviment és molt, molt necessari per poder fer aquest àpat en cambra de forma més saludable. I després és un moment de família i d'amics important per poder compartir, fantàstic.
0: I un últim consell, Berta, un missatge final que donaries a la nostra audiència per encarar aquestes festes de Nadal.
1: Jo donaria sobretot un... convidar tothom que el pugui disfrutar sense contradiccions ni culpa, i que el gaudeixin des d'una coherència i des d'un punt de que moltes, la majoria de dies d'aquests, per no dir tots, és més important amb qui estem i amb qui hem decidit compartir-lo que no els àpats i el que mengem. O sigui, que ens centrem en això.
0: Doncs amb aquest missatge ens acomiadem, amb tots aquests consells que ens ha donat la Berta per repassar un Nadal, també fer-ho d'una manera saludable, que el nostre cos segur que ens ho agrairà. Berta Martínez, que tinguis molt bones festes de Nadal i molt bona entrada al 2026. Ens retrobem en aquest mateix estat a estudi l'any que ve.
1: Moltes gràcies.

0: Un miler de nens i nenes de Sant Cugat ja estan comptant els dies que queden per fer una de les cites més esperades de l'any, la marxa infantil. Tota una tradició santcugatenca que uneix natura, excursionisme i competició. A 5 dies de la gran cita tenim amb nosaltres el president del Club Muntanyenc, que és l'entitat que organitza la marxa, el Joan Bel. Molt bon dia, Joan, benvingut.
1: Bon dia.
0: I tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Oliver Giral, que ell és el cap de la marxa infantil. Oliver, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Si us sembla, comencem per el que jo diria que és la preocupació de cada any, que és el temps. Plourà o no plourà diumenge? No sé si esteu allò enganxats fent, actualitzant el Meteocat.
1: Bueno, ja ha plogut tant que esperem que no plogui més, ja no, no? Vull dir que esperem que el diumenge el dia sigui bo i en principi les previsions no són dolentes.
0: Sembla que el temps ha d'aguantar.
1: Sí.
0: Clar, són moltes les edicions que, després de tota la feina per organitzar un esdeveniment tan multitudinari com és la marxa, mil nens i nenes, més les seves famílies...
1: Exacte.
0: Mobilitzar tots els voluntaris, les famílies... Finalment s'ha hagut de posposar per la pluja... És molt complicat fer aquests canvis d'última hora?
1: És complicadíssim. Vull dir, si hem de canviar de dia, vaja, això, l'Oli ho pot comentar millor, però si hem de canviar de dia és una cosa complicadíssima, perquè, clar, hi ha molts actors que estan implicats, els voluntaris, les famílies, els nens, però està implicat l'Ajuntament, Protecció Civil, Creu Roja... Vull dir, aleshores, combinar tot això, doncs, és molt complicat. O sigui, que creuem els dits i esperem que diumenge sigui un dia bo pel que fa al temps i bo pel que fa al desenvolupament de la marxa.
0: Jo, per si de cas, no cantaré, no fos cas que fes venir el mal temps. És un dels grans mal de caps que té organitzar això, Oliver, la previsió meteorològica?
2: Sí, sí, de fet fins divendres tenim marge, segons la normativa, segons el reglament, per poder prendre aquesta decisió. Aquesta decisió d'anul·lar la marxa per causes de males condicions meteorològiques no és una decisió que prenem nosaltres, és una decisió que es pren des de Protecció Civil i per tant, en aquest sentit, és una decisió tècnica. Uh-huh. En tot cas, com bé ha dit en Joan, les previsions a mig termini, perquè d'aquí diumenge encara falten dies, apuntant que el dia serà estable. Tot i això, si hagués de ploure una mica, estem parlant que és una marxa de regularitat excursionista i, per tant, l'excursionisme contempla que es pugui fer amb pluja. I, de fet, demanem a tots els infants que portin un calçat adequat i un jaqueta impermeable. Per tant, si ha de ploure una mica, no passa res i la marxa serà amb total normalitat. Altra cosa és que vingués una gran tempesta, aleshores això, divendres amb Protecció Civil es valoraria i es prendria una decisió el mateix divendres, però després hi ha un altre escenari que potser divendres la previsió és una i es pren la decisió de tirar endavant i poder pot passar que el mateix dissabte o el mateix diumenge a primera hora aquesta previsió canvi, perquè uh-huh. Com un país
0: una són previsions
2: poden, sí, poden sí. Passar, exacte, aleshores doncs exactament el mateix, es pot anul·lar a última hora perquè la previsió sigui diferent. En tot cas, sempre és una decisió absolutament tècnica i es pren des de Protecció Civil. I pel que fa a l'opció de plantejar-ho amb una altra data, això és actualment tècnicament impossible. Ja des d'aquest any s'ha plantejat la marxa infantil amb una única data. I sí, pel que fos s'hagués d'anul·lar, aquest any no es faria marxa infantil. És impossible coordinar el volum de persones voluntàries i de mitjans externs que es mobilitzen. Estem parlant de 175 voluntaris i més de 30 persones de mitjans externs, Protecció Civil, ADF, Creu Roja, etc. Policia local. És impossible organitzar-ho amb una segona data. Mira. Perquè no hi ha l'opció de mobilitzar aquest recurs humà. I, per tant, tenim una única data i si pel que sigui s'ha d'anul·lar, doncs l'any que ve serà un altre any.
0: Te m'has avançat, perquè ara pensava que tota la feinada que suposa organitzar la marxa deu implicar moltes persones, les voluntàries, ara tu em deies les xifres. Més enllà de les tasques del dia en si, del dia de la marxa, hi ha d'haver una gran feinada de preparació abans. En quanta antelació prepareu la marxa, tot i que és una cosa que ja fa molts anys que feu?
2: Doncs la setmana vinent tenim encara feina per l'entrega de premis, és el dissabte 8 de novembre, però a la setmana següent, o sigui, a la segona setmana de novembre, ja comencem a organitzar la Marxa Infantil 2026, no descansant. No parem, som un equip de persones que liderem l'organització de la marxa i durant tot l'any estem treballant per organitzar-la.
0: Quantes persones mesos, sou, Oliver?
2: Els primers mesos és una feina menys intensa, però a partir de la primavera aproximadament ja puja una mica l'exigència de la dedicació. Actualment el nucli de l'equip són 5 persones.
0: Déu-n'hi-do. Actualment els participants completen la marxa amb una marge de 3-4 hores. Antigament, per això, la canalla es passava el dia sencer a Collserola, fins i tot dinaven acompanyats per les famílies que volguessin anar a Sant Medir. Per què s'ha reduït el temps d'aquesta experiència? Quins són els factors que us han fet canviar una mica la marxa?
1: Oli, o...
2: Bueno. Sí, bueno, jo puc explicar. Sí. De fet, això fa anys que va canviar, sí. I es va prendre aquesta decisió per un tema de logística i un tema de seguretat. Arriba un moment que la marxa va esdevenir, amb el creixement de la ciutat, de la nostra ciutat, demogràfic, va esdevenir un esdeveniment molt multitudinari. I, esclar, abans, quan no era tan multitudinari, era més senzill coordinar i organitzar l'esdeveniment, però va arribar un moment que es va complicar molt. I, al final, l'objectiu és que els infants puguin gaudir d'un recorregut sense... controlat, però un recorregut per Collserola, i sobretot amb seguretat. Aleshores es va prioritzar això, no? Tenir controlats els infants i que el recorregut fos segur. I aleshores, tècnicament i organitzativament, va ser inevitable concentrar-ho doncs, en una jornada sense aquesta aturada de trobada familiar, que francament era fantàstica, però... Mm-hmm. Però es complicava molt, es complicava.
0: Clar, en totes les edicions que s'ha fet de la marxa, la ciutat ha canviat molt, ha crescut molt, ara ho deia l'Oliver, també han canviat la tecnologia, no? Ara alguns ens poden portar un telèfon a la butxaca que els permet comunicar-se, els permet també localitzar-los en el cas que hi hagués algun incident. No sé si també ha tingut algun tipus d'afectació aquesta irrupció de les noves tecnologies en la manera de fer la marxa.
1: Bueno, en aquest sentit ha ajudat moltíssim, perquè ja avui dia, per exemple, doncs els pares poden estar molt tranquils perquè poden seguir en tot moment, mitjançant la tecnologia, poden seguir en tot moment on són els seus fills i veure que les coses van bé i que estan totalment controlades. O sigui que això ha ajudat molt a tenir, com diu l'Oli, a tenir sobretot la seguretat i la tranquil·litat de que tot està sota control i que no hi ha cap problema, o si hi ha algun petit problema, també s'informa ràpidament a les famílies, vull dir que en aquest sentit ha anat molt bé. Jo volia dir respecte amb això que comentàveu de la jornada sencera que s'organitzava, que aquest any hi ha una novetat a la marxa infantil que permetrà també doncs, una mica participar de les famílies i tal, que és que s'inclou una botifarrada al llarg del dematí. Sí. No sé si pensava comentar-ho, però s'inclou una botifarrada.
0: Fem-ho ara, aprofitem la benentesa i tant.
1: I això permetrà, entre cometes, recordar aquella antiga marxa que s'organitzava de tot el dia, d'alguna manera.
0: És amb aquesta voluntat que incorporeu aquesta botifarrada a la jornada, també, per interpel·lar d'alguna manera aquests antecedents de la marxa amb aquest dinar a Sant Medir, amb una manera actualitzada.
1: Té una voluntat de que, ja que els pares són allà, les famílies són allà, els voluntaris són allà, el Ramon Bernils, doncs bé, doncs de fer una mica de festa mentre esperen que els nens tornin i en fi, que hi hagi un ambient festiu i concentrat en allà al llarg del dematí. És aquesta la voluntat.
0: Per qui encara no ho sàpiga, com es pot participar en aquesta botifarrada, no? Hi pot anar tothom. Com ho haurem de fer?
1: Sí, en principi és una botifarrada oberta a tothom, vull dir que, si no recordo malament, el preu de la botifarra i tal són 6 euros, em sembla recordar, oi que sí, Oli?
2: Sí, són 6 euros.
1: I tothom hi pot participar, òbviament que sí.
0: Doncs tothom convidat, en aquesta festa del mentrestant, també, que les famílies, mentre els infants estan fent la marxa, doncs tenen aquesta estona d'espera i poden gaudir-la amb la botifarrada, fent relacions socials també amb les altres famílies que hi ha allà. Els infants també, si tornem a la tecnologia, reporten aquest xip, no?
1: Sí,
0: que ens permet fer aquest seguiment. No sé per què quan es va prendre aquesta decisió i per què, si era per aquesta seguretat, o és que, permeteu dir-m'ho, no sé si els pares d'ara també tenen unes necessitats de control que potser abans no teníem, La societat ha canviat.
1: Totalment,
0: també
1: totalment.
0: Les relacions dels pares amb els fills i aquestes relacions de control.
2: Sí, totalment. De fet, es va incorporar el xip per un tema de traçabilitat de cada parella d'infants i d'alguna manera aquesta traçabilitat transmet seguretat i confiança en l'organització de les famílies, perquè, esclar, hi ha famílies que entenen que cedeixen la custòdia dels seus fills durant el temps de funcionament de la marxa. Però, esclar, hi ha famílies també que us viuen amb una certa preocupació, no? El meu fill, filla, estarà durant 3 hores que anem per consola i com sé jo com el vigilaran. Uh-huh. Doncs aquest és un dels mecanismes que en tenim molts altres, també, perquè hem de pensar que tots els voluntaris...
0: Home, tot el recorregut,
2: Està ple de voluntaris, sí. I, per tant, tots aquests voluntaris estem treballant i connectats en xarxa i, per tant, qualsevol incidència, qualsevol cosa que pugui passar... En seguida arriba al centre de control i molt ràpidament s'activen els sistemes d'emergència per si en cas que passi alguna cosa que normalment no passa res, s'actuï ràpidament. I l'objectiu principal és això, que les famílies estiguin tranquil·les i que sàpiguen que sabem on estan els seus fills i quan aproximadament trigaran a arribar un altre cop a Ramon Vermells.
0: Per tant, un missatge de tranquil·litat també a les famílies, que està tot, sota control i que hi ha molts anys d'experiència.
1: Encara que donis aquest missatge, sempre n'hi ha, que estan molt preocupats. Vull dir, estigueu tranquils.
0: No cal patir tant.
1: No patiu, no patiu.
0: Escolteu una cosa. Tots els infants que participen a la marxa, creieu que tenen clar que la marxa és una marxa de regularitat? Perquè encara es veuen de tant en tant aquelles corredisses que a vegades potser això de la regularitat sembla que no tenim ben assumit.
1: Sí, realment els insistim molt en que no cal ser el primer, però bueno, això ja sabeu que amb els nens a determinades edats és gairebé impossible. I per tant, vull dir, aquest esperit de competitivitat i de jo el primer i tal, doncs continua sent i ja insistim ja perquè no hi sigui. Però bé, va com va en aquest sentit. No?
0: I per aquells infants que participin per primera vegada, per segona, per tercera, tant li fa, teniu algun truc per aconseguir aquesta regularitat? En parlàvem a la redacció amb els companys i companyes, que clar, aquí en infantesa molts han passat per la marxa, sí. I els preguntava, perquè tenim una companya a la Saravella, que justament una edició va quedar segona, i deia, i com ho feies, no? Comptàveu com ho fèieu? Quins trucs els hi donaríeu als infants?
1: L'Oli, que és el tècnic.
2: Aviam, d'entrada, aquesta pregunta... tot i no ser polític, podríem respondre com si fóssim polítics i tocaríem una mica el violí, però de fet seria justificat perquè el temps de regularitat és un temps secret que no el fem públic. Mm-hmm. Però el que sí que podem donar és alguna pista.
0: Vinga.
2: I la pista que podríem donar és una pista de sentit comú, que és trigar a estar sempre en el mateix centre que estan en marxa, no neutralitzats en algun dels controls de pas que neutralitzem, amb el mateix ritme de caminar. Això segurament ajudarà a ser regulars. I una altra cosa és que aquesta regularitat s'ajusti a la que nosaltres hem determinat. Això ja és una mica més complex, però bé, aquí està una mica la gràcia. Però bé, l'important és acabar la marxa i després, en tot lloc, gaudir-la. I finalment, si aconsegueixen ser regulars i queden ben classificats, aleshores ja és fantàstic, però tampoc és rellevant, perquè hem de pensar que premiem gairebé un 10% de les parelles.
0: Sí. Sí, de fet, ara una de les particularitats de la marxa és la quantitat de premis i obsequis que reben els participants.
1: Sí.
0: És fàcil trobar tants patrocinadors i col·laboradors per la marxa?
1: Bé, per això treballem cada any i realment, bueno, estem contents perquè hi ha molts patrocinadors que col·laboren. Aquest any hem incorporat un patrocinador molt important, que és Sant Cugat Centre Comercial, que s'ha convertit en el patrocinador principal, al qual li agraïm la col·laboració amb la marxa infantil, però a més d'ells n'hi ha molts altres que d'una manera o altra col·laboren amb nosaltres i ajuden a que puguem fer organitzar aquest dia tan maco, tan emblemàtic de Sant Cugat, perquè la marxa infantil s'ha convertit en un emblema d'alguna manera de Sant Cugat.
0: Aquells dies marcats en vermell al calendari,
1: exacte,
0: de moltes famílies,
1: exacte,
0: oi?
1: Perquè a més tothom la recorda, vull dir, tothom que l'ha fet en algun moment la recorda i per tant és un dia molt maco pel qual treballem i intentem que tot surti molt bé.
0: De fet, no sé si us trobeu allò, famílies amb germans de diferents edats, que els més petitons a vegades encara no poden participar quan ja hi ha els grans. Clar, s'ha de tenir paciència per arribar a l'edat mínima, no?
1: Sí, s'ha de tenir paciència per part dels infants i per part dels pares, perquè
0: també
1: hi passa el mateix, també, de dir, ui, el meu fill aquest any encara no pot anar i haurem d'esperar un any més, dos anys més, vull dir que també, una mica de calma que arriba a tothom.
0: Estem a punt d'acabar, no sé si voldríeu aprofitar per donar algun missatge als infants i també a les famílies de cara a diumenge.
2: Home, sí, el missatge seria que sobretot llegeixin bé els consells generals que els hi hem donat a l'entrega de material quan han vingut a buscar els pitralls, que és important que portin motxilla, que aquesta motxilla portin una jaqueta impermeable, que portin una cantimplora plena d'aigua, que portin a esmorzar, i molt important el calçat, que cada any ens trobem amb alguns infants que no venen correctament calçats, de portar un calçat que sigui adequat per caminar per conservar durant 3 hores i que la sola no sigui plana. Uh-huh. Un calçat que sigui adequat per caminar per camins, per corriols, i que ens podem trobar doncs, amb alguna trinera inclús, amb algun pas una mica més tècnic, però és important que fiquin ben calçat, que la vigília, que dissabte se'n vagin a dormir ben d'hora, perquè és exigent el recorregut, són 10 quilòmetres, i poder no tots estan acostumats a fer un recorregut com aquest, i les famílies molta calma, que estiguin tranquils, que anirà tot bé i serà una jornada fantàstica.
0: Doncs així desitgem que sigui i que hi hagi moltes més marxes infantils, que segur que les podrem viure i les podrem gaudir. Joan Bel, Oliver Giral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades per fer aquesta prèvia de la marxa infantil que aquesta ciutat viurà aquest diumenge, aquesta cita, ara ho dèiem, marcada en vermell al calendari de tantes i tantes famílies de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una de les primeres cançons que Bette Midler va cantar al començament de la seva carrera. Dotada d'una veu portentosa, Bette Midler va ser llançada internacionalment l'any 1972 amb un disc que va cridar l'atenció perquè era tan bo que molta gent es preguntava d'on ha sortit aquesta. Bette Midler té actualment 79 anys, bé, és a punt de fer-ne 80, continua en actiu i avui li dedicarem aquest Cinema a la xarxa per tal que alguns oients la recuperin. D'altres la descobreixin i tots la gaudim. Bette Midler va néixer a Hawaii i arran d'això va aconseguir aparèixer a la pel·lícula Hawaii amb Julie Andrews i Max von Sydow l'any 1966, quan era una nena de 10 anys i feia d'una passatgera que es mareja. Era una figurant i no estava acreditada. Però allò li va posar el cuc de la interpretació a dins i dos anys després va aconseguir un altre paper de figurant al film El detectiu, amb Frank Sinatra i Lee Remick, fent de preadolescent que es divertia en una festa. I un altre paper a Goodbye Columbus, al costat d'Ally McGraw, fent de convidada en un casament. En aquests tres casos, el seu nom no apareixia ni tan sols als crèdits finals, però la cosa va canviar radicalment poc després quan li donen el paper protagonista al film L'Espina, que era una sàtira de la comercialització de la religió. Ella, mentrestant, cantava en alguns locals per guanyar-se la vida i un dia la va veure el presentador de televisió Johnny Carson, la va convidar al seu show i la seva carrera es va disparar. Ara la sentirem cantant una cançó de Billy Joel, Say Goodbye to Hollywood, Digues adéu a Hollywood.

Say Goodbye to Hollywood, digues adéu a Hollywood, un gran tema de Billy Joel en versió de Bette Midler. Abans deia que Bette Midler va ser convidada per Johnny Carson al seu show televisiu mentre cantava en sales de festes, però és que també actuava a saunes. La contractava

en saunes per tal que entretingués cantant els clients mentre suaven embolicats amb una tovallola i mentre Barry Manilow tocava el piano. Un dels llocs on actuava era una sauna gay al soterrani de l'hotel Ansonia de Nova York a Broadway. Aquest hotel era conegut també amb el nom de El Palau de les Muses, perquè s'hi allotjaven artistes com Sarah Bernhardt, Yehudi Menuhin, Mahler, Toscanini o Stravinsky. Quan ja tenia 35 anys i era molt, molt coneguda, Bette Midler va protagonitzar el film La Rosa, al costat d'Alan Bates, que era un retrat de la vida de Janis Joplin. El film era molt fluix, però ella va brillar. De fet, és gràcies a ella i al fet que aboqués la figura de Janis Joplin el motiu pel qual es recorda aquest film. Fins al punt que Bette Midler va estar nominada a l'Oscar per la seva interpretació. Això va augmentar la seva cotització i va treballar en diversos films al costat de Nick Nolte, Richard Dreyfuss, Danny DeVito, Lily Tomlin o Barbara Hershey, fins que fa Stella, sobre una mare obsedida a fer que la seva filla arribi on ella no ha pogut arribar. Era el mateix personatge que l'any 1937 havia interpretat Barbara Stanwyck a Stella Dallas, de King Vidor. Posteriorment li van oferir d'interpretar pel·lícules, dues pel·lícules concretament, Misery i Sister Act, però les va rebutjar i finalment les van fer Kathy Bates i Whoopi Goldberg. No sabem què devia pensar quan va veure el grandíssim èxit que van tenir. Aquesta és ara Bette Midler cantant un dels grans estàndards de la història, La Vie en Rose, La vida en rosa.

La Vie en Rose, el famós tema d'Edith Piaf a la veu de Bette Midler. En els seus començaments, Bette Midler va aconseguir ser contractada per la companyia que representava el violinista a la teulada a Broadway. I allò li va donar l'experiència i també moltes taules per saber estar en un escenari. Fer teatre és molt diferent de fer de figurant o d'extra en pel·lícules, com havia fet ella fins aquell moment. En aquell moment no sabia que 40 anys després guanyaria un premi Tony a la millor actriu pel seu treball a la nova versió teatral de Hello, Dolly. De tota manera, Broadway és un lloc amb connotacions molt negatives per Bette Midler, perquè va ser allà precisament on va morir la seva germana. Va ser quan hi feia el violinista a la teulada que la seva germana va viatjar expressament a Nova York per veure-la actuar i va travessar un carrer amb tan malíssima fortuna que un taxi la va atropellar i la va matar. Com us podeu imaginar, va ser un cop duríssim. En el terreny de la seva vida personal, Bette Midler sempre ha estat força activa en defensa dels drets dels homosexuals i també en temes ecològics. Cinematogràficament parlant, ha rodat una trentena de pel·lícules, per exemple, escenes en un centre comercial amb Woody Allen, Com conquerir Hollywood amb John Travolta, El club de les primeres esposes amb Diane Keaton, Les dones amb Meg Ryan i Annette Bening o Les dones perfectes amb Nicole Kidman. La seva última pel·lícula, de moment, és Les quatre fabuloses, del 2024, que va protagonitzar al costat de Susan Sarandon. Bette Midler té un sentit de l'humor força càustic sobre el seu pare, va dir: "El meu pare m'estimava, però fins al dia que va morir va pensar que jo era una pèrdua de temps i que jo mateixa hauria d'haver estat mestra o, potser, infermera." I l'any 2005, quan tenia 60 anys, en el decurs d'un concert, Bette Midler va dir: "Abans, els meus fans prenien drogues, ara prenen medicacions." Bette Midler també s'ha significat com a feminista, és molt activa en aquest terreny i poc favorable a l'activisme trans. Sobre això va dir: "Dones del món ens estan desposseint del nostre dret sobre el nostre cos, la nostra vida i el nostre nom. Ja no ens diuen dones, ens diuen menstruadores o persones que donen en llum. Fins i tot ens diuen persones amb vagina. No deixeu que ens esborrin. Tots els humans de la Terra us deuen alguna cosa." Doncs bé, per tancar aquest Cinema a la xarxa que ha tingut Aro Serén a les vies de so, escoltarem Bette Midler interpretant un altre dels grans estàndards de la història de la música. In the Mood, en forma. Fins la setmana vinent, amics.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Els pups poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
1: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
3: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
2: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat se suma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Per Magel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Vermagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Com cada divendres a l'Infopodcast fem un repàs de l'agenda amb els actes més destacats del cap de setmana. Una de les cites del calendari és la Festa Major de Valldoreix. El pregó serà a les 8 del vespre d'avui divendres i anirà a càrrec de l'Associació de Veïns a la Colònia de Montserrat. El seguirà una botifarrada popular, un bingo musical i el concert amb los 80 principales. Pel que fa al dissabte, es farà una batucada amb carabassà, una ballada de sardanes i una fideuà popular. De cara a la tarda, es farà una cercavila i ballada de gegants, un concert familiar amb l'Hora del Pati, un concert de gospel de la mà de Betty Agna i la nit jove que comptarà amb els concerts de les Montses, Doctor Prats i DJ Anna Gisbert. El diumenge es tancarà la Festa Major de Valldoreix amb activitats com el Ball de Bastons, la Diada Castellera i el concurs de paelles, i el colofó final serà el concert de veneres a càrrec de les Anxovetes. A més de la Festa Major de Valldoreix, també us destaquem que comença la segona edició de la Fira del Raig. Organitzada per la FEMI Sotasons, la fira comptarà amb food trucks, tallers i molta música per celebrar l'origen agrícola de la ciutat i posar en valor la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, al vi, l'oli i altres productes de proximitat. La fira es fa a la plaça de Barcelona i s'allargarà durant tot el cap de setmana. D'altra banda, el Celler Modernista, avui divendres, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la primera festa de l'esport en català amb l'objectiu de reconèixer el compromís dels clubs esportius amb la llengua. La festa s'enmarca en la campanya L'esport a Sant Cugat juga en català, que ha impulsat Òmnium Sant Cugat amb el consistori i els clubs per tal d'incrementar l'ús del català en l'àmbit esportiu. I per acabar, també us destaquem que el diumenge Sant Cugat se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un munt d'activitats que es concentraran a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. També hi haurà dues novetats destacades, per una banda la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles, i una segona novetat és la incorporació de 7 bicicletes familiars a càrrega Longtail a les escoles Bressol, que se cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat.
6: Caca Bravo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
7: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
3: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que molts coneixements compartits que la fan possible.
2: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega, Long Tail, a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
11: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Com cada divendres a l'Infopodcast fem un repàs de l'agenda amb els actes més destacats del cap de setmana. Una de les cites del calendari és la Festa Major de Valldoreix. El pregó serà a les 8 del vespre d'avui divendres i anirà a càrrec de l'Associació de Veïns a la Colònia de Montserrat. El seguirà una botifarrada popular, un bingo musical i el concert amb los 80 principales. Pel que fa al dissabte, es farà una batucada amb carabassà, una ballada de sardanes i una fideuà popular. De cara a la tarda, es farà una cercavila i ballada de gegants, un concert familiar amb l'Hora del Pati, un concert de gospel de la mà de Betty Agna i la nit jove que comptarà amb els concerts de les Montses, Doctor Prats i DJ Anna Gisbert. El diumenge es tancarà la Festa Major de Valldoreix amb activitats com el Ball de Bastons, la Diada Castellera i el concurs de paelles, i el colofó final serà el concert de veneres a càrrec de les Anxovetes. A més, a la Festa Major de Valldoreix també us destaquem que comença la segona edició de la Fira del Raig. Organitzada per la FEM i Sotasons, la fira comptarà amb food trucks, tallers i molta música per celebrar l'origen agrícola de la ciutat i posar en valor la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, al vi, l'oli i altres productes de proximitat. La fira es fa a la plaça de Barcelona i s'allargarà durant tot el cap de setmana. D'altra banda, el Celler Modernista avui divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc la primera festa de l'esport en català amb l'objectiu de reconèixer el compromís dels clubs esportius amb la llengua. La festa s'enmarca en la campanya L'esport a Sant Cugat juga en català, que ha impulsat Òmnium Sant Cugat amb el consistori i els clubs per tal d'incrementar l'ús del català en l'àmbit esportiu. I per acabar, també us destaquem que el diumenge Sant Cugat se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un munt d'activitats que es concentraran a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. També hi haurà dues novetats destacades, per una banda la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles, i una segona novetat és la incorporació de 7 bicicletes familiars a càrrega Longtail a les escoles Bressol, que se cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
13: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
14: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
3: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
2: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endemán C. i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat se suma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega, Long Tail, a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Per Magel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Com cada divendres a l'Infopodcast, fem un repàs de l'agenda amb els actes més destacats del cap de setmana. Una de les cites del calendari és la Festa Major de Valldoreix. El pregó serà a les 8 del vespre d'avui divendres i anirà a càrrec de l'Associació de Veïns a la Colònia de Montserrat. El seguirà una botifarrada popular, un bingo musical i el concert amb los 80 principales. Pel que fa al dissabte, es farà una batucada amb carabassà, una ballada de sardanes i una fideuà popular. De cara a la tarda, es farà una cercavila i ballada de gegants, un concert familiar amb l'Hora del Pati, un concert de gospel de la mà de Betty Agna i la nit jove que comptarà amb els concerts de les Montses, Doctor Prats i DJ Anna Gisbert. El diumenge es tancarà la Festa Major de Valldoreix amb activitats com el Ball de Bastons, la Diada Castellera i el concurs de paelles, i el colofó final serà el concert d'havaneres a càrrec de les Anxovetes. A més de la Festa Major de Valldoreix, també us destaquem que comença la segona edició de la Fira del Raig. Organitzada per la FEMI Sotasons, la fira comptarà amb food trucks, tallers i molta música per celebrar l'origen agrícola de la ciutat i posar en valor la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, al vi, l'oli i altres productes de proximitat. La fira es fa a la plaça de Barcelona i s'allargarà durant tot el cap de setmana. D'altra banda, el Celler Modernista avui divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc la primera festa de l'esport en català amb l'objectiu de reconèixer el compromís dels clubs esportius amb la llengua. La festa s'enmarca en la campanya L'esport a Sant Cugat juga en català, que ha impulsat Òmnium Sant Cugat amb el consistori i els clubs per tal d'incrementar l'ús del català en l'àmbit esportiu. I per acabar, també us destaquem que el diumenge Sant Cugat se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un munt d'activitats que es concentraran a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. També hi haurà dues novetats destacades, per una banda la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles, i una segona novetat és la incorporació de 7 bicicletes familiars a càrrega Longtail a les escoles Bressol, que se cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat.
6: El l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
10: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual.

0: L'arquitectura és una qüestió molt més... Bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endemán C. i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla la Tina Forés. Com cada divendres a l'Infopodcast fem un repàs de l'agenda amb els actes més destacats del cap de setmana. Una de les cites del calendari és la Festa Major de Valldoreix. El pregó serà a les 8 del vespre d'avui divendres i anirà a càrrec de l'Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat. El seguirà una botifarrada popular, un bingo musical i el concert amb los 80 principales. Pel que fa al dissabte, es farà una batucada amb carabassà, una ballada de sardanes i una fideuà popular. De cara a la tarda, es farà una cercavila i ballada de gegants, un concert familiar amb l'Hora del Pati, un concert de gospel de la mà de Betty Agna i la nit jove que comptarà amb els concerts de les Montses, Doctor Prats i DJ Anna Gisbert. El diumenge es tancarà la Festa Major de Valldoreix amb activitats com el Ball de Bastons, la Diada Castellera i el concurs de paelles, i el colofó final serà el concert de veneres a càrrec de les Anxovetes. A més de la Festa Major de Valldoreix, també us destaquem que comença la segona edició de la Fira del Raig. Organitzada per la FEMI Sota Sons, la fira comptarà amb food trucks, tallers i molta música per celebrar l'origen agrícola de la ciutat i posar en valor la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, al vi, l'oli i altres productes de proximitat. La fira es fa a la plaça de Barcelona i s'allargarà durant tot el cap de setmana. D'altra banda, el Celler Modernista avui divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc la primera festa de l'esport en català amb l'objectiu de reconèixer el compromís dels clubs esportius amb la llengua. La festa s'enmarca en la campanya L'esport a Sant Cugat juga en català, que ha impulsat Òmnium Sant Cugat amb el consistori i els clubs per tal d'incrementar l'ús del català en l'àmbit esportiu. I per acabar, també us destaquem que el diumenge Sant Cugat s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un munt d'activitats que es concentraran a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. També hi haurà dues novetats destacades, per una banda la posada en marxa de l'aplicació Ciclo Green, que premia els desplaçaments sostenibles, i una segona novetat és la incorporació de 7 bicicletes familiars a càrrega Longtail a les escoles Bressol, que se cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
2: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Eh.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats a la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana, hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim retencions a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cues entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda més clarianes a gran part de l'Ebre i les comarques de Lleida. I, en canvi, entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
5: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
6: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat i interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treballs sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Ramon Carvajal.
7: Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
8: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
9: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
1: Doncs justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal de dimecres, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures per evitar que es repeteixin les inundacions.
10: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
1: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es van passar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
11: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
12: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
1: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
13: Un mínimo de control estaría bien.
14: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves.
15: Jo ho trobo perfecte.
16: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
17: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
18: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
19: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
20: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
1: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
21: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
1: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
22: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
23: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
22: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
0: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
1: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada el líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
2: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és algo que bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
1: A la Lliga F, el Barça obre la 4a jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
3: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más sensitiva, quizá que la de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
1: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
24: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
4: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10-9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
1: El concurs de Castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
5: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de Castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres per no perdre detall d'un concurs de Castells, que promet ser històric.
6: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això? Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
5: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
7: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
5: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
1: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Mar Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball, d'aquesta aigua, No en veuré.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
3: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
4: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. I a Lleida, la baralla a la plaça dels Pagesos de dimecres al matí continua generant una allau de reaccions tant polítiques com de la societat civil. La Federació d'Associacions de Veïns de Lleida reivindica la policia de barri per evitar que casos com aquest es tornin a repetir. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
5: La batalla campal amb matxets continua provocant reaccions a la ciutat, i és que els Mossos d'Esquadra ja han detingut un jove de 24 anys després que l'altercat deixés 5 ferits, que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida, proposen com a solució tornar a la policia de barri per evitar casos com aquest.
6: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Per altra banda, també hem de veure de que la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i creiem que anem creixent.
5: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
1: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SOS Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament, i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: Interior ha explicat que les SOS Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
8: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
9: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
1: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies, i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: PIB al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
1: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
2: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa, moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem, la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
3: Un mínimo de control estaría bien.
4: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves. Yo lo trobo perfecta.
5: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
6: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
7: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
8: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
9: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
10: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
11: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
10: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, LocalRed també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre ciberamenaces.
12: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de xoc que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
10: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La vintena d'activitats que hi haurà durant aquests dos dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
0: I a 7:45 us expliquem que creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell.
13: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
14: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans

0: perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
1: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions, amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
3: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
2: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit,

0: Història, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
1: Yo creo que es un partido muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más intensiva, quizá que la de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Javi Rodríguez, avisa dels perills de l'equip rival.
2: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada. Un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
0: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
3: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
4: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
3: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
5: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
3: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
0: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre? Que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
6: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
0: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
6: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora estreneu una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
6: Naturalment. És a dir, són dues realitats es compaginen

0: una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país, el que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura, i per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
1: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
0: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, o que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser són menys lectors. Són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
1: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
0: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. El Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
1: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
0: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
3: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que molts coneixements compartits que la fan possible.
2: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra unes de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Com cada divendres a l'Infopodcast fem un repàs de l'agenda amb els actes més destacats del cap de setmana. Una de les cites del calendari és la Festa Major de Valldoreix. El pregó serà a les 8 del vespre d'avui divendres i anirà a càrrec de l'Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat. El seguirà una botifarrada popular, un bingo musical i el concert amb los 80 principales. Pel que fa al dissabte, es farà una batucada amb carabassà, una ballada de sardanes i una fideuà popular. De cara a la tarda, es farà una cercavila i ballada de gegants, un concert familiar amb l'Hora del Pati, un concert de gospel de la mà de Betty Agna i la nit jove que comptarà amb els concerts de les Montses, Doctor Prats i DJ Anna Gisbert. El diumenge es tancarà la Festa Major de Valldoreix amb activitats com el Ball de Bastons, la Diada Castellera i el concurs de paelles, i el colofó final serà el concert de veneres a càrrec de les Anxovetes. A més, a la Festa Major de Valldoreix, també us destaquem que comença la segona edició de la Fira del Raig. Organitzada per la FEMI Sotasons, la fira comptarà amb food trucks, tallers i molta música per celebrar l'origen agrícola de la ciutat i posar en valor la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, el vi, l'oli i altres productes de proximitat. La fira es fa a la plaça de Barcelona i s'allargarà durant tot el cap de setmana. D'altra banda, el Celler Modernista avui divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc la primera Festa de l'Esport en català amb l'objectiu de reconèixer el compromís dels clubs esportius amb la llengua. La festa s'enmarca en la campanya L'Esport de Sant Cugat juga en català, que ha impulsat Òmnium Sant Cugat amb el consistori i els clubs per tal d'incrementar l'ús del català en l'àmbit esportiu. I per acabar, també us destaquem que el diumenge Sant Cugat s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un munt d'activitats que es concentraran a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. També hi haurà dues novetats destacades, per una banda la posada en marxa de l'aplicació Ciclo Green, que premia els desplaçaments sostenibles, i una segona novetat és la incorporació de 7 bicicletes familiars a càrrega Longtail a les escoles Bressol, que se cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
4: Ràdio Sant Cugat.
6: adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, no tens mans?
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
8: Oi que sí?
9: Sí. Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
8: Mare meva.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
3: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que molts coneixements compartits que la fan possible.
2: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Com cada divendres a l'Infopodcast fem un repàs de l'agenda amb els actes més destacats del cap de setmana. Una de les cites del calendari és la Festa Major de Valldoreix. El pregó serà a les 8 del vespre d'avui divendres i anirà a càrrec de l'Associació de Veïns a la Colònia de Montserrat. El seguirà una botifarrada popular, un bingo musical i el concert amb los 80 principales. Pel que fa al dissabte es farà una batucada amb carabassà, una ballada de sardanes i una fideuà popular. De cara a la tarda es farà una cercavila i ballada de gegants, un concert familiar amb l'Hora del Pati, un concert de gospel de la mà de Betty Agna i la nit jove que comptarà amb els concerts de les Montses, Doctor Prats i DJ Anna Gisbert. El diumenge es tancarà la Festa Major de Valldoreix amb activitats com el Ball de Bastons, la Diada Castellera i el concurs de paelles, i el colofó final serà el concert de veneres a càrrec de les Anxovetes. A més, a la Festa Major de Valldoreix, també us destaquem que comença la segona edició de la Fira del Raig. Organitzada per la FEMI Sotasons, la fira comptarà amb food trucks, tallers i molta música per celebrar l'origen agrícola de la ciutat i posar en valor la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, al vi, l'oli i altres productes de proximitat. La fira es fa a la plaça de Barcelona i s'allargarà durant tot el cap de setmana. D'altra banda, el celler modernista avui divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc la primera festa de l'esport en català amb l'objectiu de reconèixer el compromís dels clubs esportius amb la llengua. La festa s'enmarca en la campanya L'esport a Sant Cugat juga en català, que ha impulsat Òmnium Sant Cugat amb el consistori i els clubs per tal d'incrementar l'ús del català en l'àmbit esportiu. I per acabar, també us destaquem que el diumenge Sant Cugat se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un munt d'activitats que es concentraran a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. També hi haurà dues novetats destacades, per una banda la posada en marxa de l'aplicació CicloGreen, que premia els desplaçaments sostenibles, i una segona novetat és la incorporació de 7 bicicletes familiars a càrrega Longtail a les escoles bressol, que se cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
10: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
2: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
1: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. Arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
3: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: I aquest matí seguim molt pendents del cel, perquè de sol no n'hi haurà, sobretot al litoral barceloní, on s'esperen xàfecs. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Quina és la situació que ens espera l'última hora o les properes hores?
4: Doncs, de fet, molt bon dia, Helena. Doncs, de fet, pendents d'aquest xàfec molt intens, però que està afectant aproximadament el 0,5% del territori del país. O sigui, un espai raquític, però en el qual hi viu molta gent i on hi ha hores d'ara molta gent que la va travessant aquesta zona, que és el front marítim del Barcelonès. Ja tenim constància de l'última mitja hora, de ben bé 20-25 litres per metre quadrat al barri de la Barceloneta, per exemple. Plou amb molta intensitat a hores d'ara, per exemple, al Poblenou. Per tant, tots aquests barris, una mica podríem dir de la Gran Via i de la Diagonal cap al mar, doncs tenen un temps completament plujós i probablement hi haurà alguna incidència viària com a mínim, o del metro. Aquesta ruixada, que també s'està desplaçant a hores d'ara una mica més cap al nord, d'aquí a poca estona ho farà amb ganes aquesta pluja, per exemple, a Santa Adrià de Besòs, als barris a tocar del mar de Badalona, i fins i tot progressarà una mica més al nord i és probable que al llarg de la propera hora i mitja, dues hores, també arribi a poblacions com el Masnou, com a Montgat. Per tant, és una zona molt, molt local, però en la qual està caient el cel. A la resta del país, aquest matí, més tranquil, els ruixats que hi havia a Girona, tot això va de baixa. Per tant, és una pluja, la veritat, Helena, molt i molt centralista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 9:15, tanquem portada i entrem de ple en matèria. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen aquestes bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs, botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que, arran d'aquest tipus d'incidents, s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I ho dèiem, pendents del cel, però és que les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades va afectar o ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. en els primers moments de la represa del servei i va haver-hi estones de confusió, ja que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. Com us dèiem, la situació ja ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora d'aquest matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I més coses, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi els bombers de la Generalitat, Protecció Civil i els bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general de la UGT Bombers, Antonio del Río.
2: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
1: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Tot plegat ens ho explica la Maite Polo.
7: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
7: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
1: I aquesta setmana ha arrencat el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso i han començat també a formar-se les primeres cues davant de les agències de viatges per accedir a un dels itineraris que formen part d'aquest programa de turisme destinat a persones jubilades. Balears, Canàries i la costa andalusa han estat alguns dels destins més sol·licitats. A Mollet, els companys de Vallès Visió han seguit les llargues cues per aconseguir viatges de l'Imserso.
9: En Vicente ha arribat a la porta de l'agència ITC Viatges de Mollet a 6:15 de la tarda.

0: experiència any rere any, sigui en parella o amb els amics.
1: Ahir vaig venir per mi, diguéssim, perquè em tocava el primer dia, però a la meva parella li tocava avui i vinc avui per agafar alguna
2: cosa. Somos un grupo de 12. Entonces es un poquito complicado. El año pasado sí tuvimos suerte y pudimos cogerlo.
0: El procés per inscriure's als viatges de la Imserso va començar al juny, quan les persones pensionistes van haver de marcar les preferències de destí. Ara, després de l'espera, centenars de baixballassans el poden conèixer. Entre les diferents opcions, les Illes Canàries i Balears, juntament amb la costa d'Andalusia, han estat els destins més sol·licitats.
3: Tres quarts de nou, temps per als esports. Avui els obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Que inaugura la setena jornada de la Lliga.
4: Sí, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, visita a l'estadi blanc i blau el CUE de primera, l'Elx. L'equip de Manolo González vol aprofitar el fet de jugar a casa per aconseguir una victòria davant un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que, a més, ha encaixat 16 gols en només 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
5: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
4: Pel que fa al Barça, jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan García amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. A tot això, el blaugrana Eric García va ser protagonista i a la seva localitat, Martorell, va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
6: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
4: Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27 a 28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic Carlos Ortega destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
7: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante... mucho más en la cara de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas, pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
4: I en bàsquet, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida s'enfronten en el darrer partit amistós de pretemporada. El duel, que es disputarà a Sant Hilari Sacalm a partir de les 8 del vespre, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els gironins buscaran la revenja després de la derrota contra els del Segrià a la Lliga Catalana. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
8: Últims retocs per al Fiat Girona en aquesta pretemporada. El conjunt gironí afronta el darrer examen de preparació abans de l'estrena en Lliga Endesa de la setmana vinent a Fontejau davant l'UQAM Múrcia. El rival a batre en aquesta última prova serà l'Ilerna Lleida, amb qui ja es va mesurar fa pocs dies en la Lliga Catalana ACB, amb victòria lleidatana per 88-98. En aquesta ocasió, però, el maig no serà a Tarragona, sinó que serà una pista desconeguda per ambdós conjunts, com és la de Sant Hilari de Sacalm. Un duel de categoria per a l'equip gironí, on Moncho Fernández mirarà de seguir acoblant les noves peces i polint els diferents detalls dels encontres disputats fins al moment de cara al debut domèstic del pròxim 27 de setembre. Veurem si l'entrenador recupera algun dels

0: 4 jugadors lesionats, com poden ser Felerup o Jacel Pérez. Així doncs, Darrer test previ a la competició per un Fiat Girona en procés de construcció, que mirarà de continuar agafant rodatge, tancant la pretemporada amb millors sensacions que fins ara.
1: Doncs interessant partit entre el Girona i el Lleida, que podrem seguir a la xarxa Més avui a les 8 del vespre.
2: D'acord, doncs ens ho apuntem.
1: Vinga, gràcies, bon cap de setmana.
2: Igualment per tu. És divendres, és el torn d'anar al cinema, és el torn de repassar la cartellera amb les estrenes i ho fem, com sempre, amb el David Navarro.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
4: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
5: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
6: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
4: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
7: Em dóna la gana fer-me gran.
8: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
4: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
9: Vengo por lo de posar sin pantalones.
2: I aquest cap de setmana reobre el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, tancat des de l'octubre de l'any passat per reformes. Tant demà com diumenge es podrà visitar la instal·lació durant les jornades de portes obertes, però nosaltres volem ser els primers a entrar-hi després de les obres. Per això connectem ara amb el Javier Santiago i la Marina Salvador de Canal Terrassa, que són dins del museu. Bon dia, Marina. Explica'ns què ens hi trobarem a partir de demà i que vosaltres ja esteu veient ara, eh?
10: Bon dia. Sí, doncs avui és un dia molt especial per Terrassa, perquè tu ho has dit, reobre després de 11 mesos al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manactec, doncs per unes obres de millora de la climatització i de l'experiència de l'usuari. Aquesta tarda se celebrarà l'acte institucional presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també assistiran altres autoritats com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també tindrem el director del museu, l'Albert Tulleuda, que per cert el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta renovació. Molt bon dia, Albert.
11: Hola, bon dia.
10: Explica'ns en què ha consistit aquestes obres del Manactec.
11: Bàsicament, ho has dit molt bé, temes de climatització, sostenibilitat de l'equipament i temes d'accessibilitat, és a dir, que sigui el museu màxim de segur perquè l'experiència sigui el màxim de segura i agradable, no? I l'altre, doncs, millorar també l'experiència visual, de cognitiva, amb noves activitats i sobretot amb 4 exposicions noves, temporals, que el que faran serà dinamitzar moltíssim amb moltes activitats durant aquest cap de setmana.
10: Això te la va preguntar, perquè precisament aquest dissabte i diumenge tenim jornades de portes obertes. Què hi trobarem exactament?
11: Doncs trobarem aquestes 4 exposicions, una que va del tema sanitari, l'altra de Montesa, una magnífica exposició, l'altra una exposició sobre el Miquel Tàpies, que és un enginyer d'aquí de Terrassa, i finalment una de robòtica que és impressionant, A partir d'aquí, doncs, simuladors, activitats, tallers, espectacles de ciència, en fi, hi ha la inauguració pròpia de l'exposició de la robòtica, amb la qual hi haurà doncs, una explicació molt, molt ferma del que és el comissari, no? De qui és el comissari.
10: I el més important, i que també interessarà molt als espectadors, és que són totalment gratuïtes, és a dir, només endevini, això sí, s'han d'inscriure, oi?
11: Sí, s'han d'inscriure, però són gratuïtes, sí, sí. I que corren una miqueta perquè realment ja està, tenim una afluència important, algunes ja fins i tot doncs, tenim complert. Però bé, després d'aquest cap de setmana ja tindrem obert i per tant doncs, l'experiència serà durant tot l'any.
10: Perquè són les exposicions i també visites guiades per la teulada, diferents alternatives, oi?
11: Ah, exacte, sí, sí. Una mica les activitats són una mica per tothom, pels grans, petits, per famílies conjuntes, per tant, hem buscat això, no? Que sigui el màxim de participat.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta reobertura. I ja saben, aquest cap de setmana no s'ho perdin, visitin Terrassa per poder veure aquest Manectec totalment renovat.
2: I si aquest cap de setmana no poden o ja no hi són a temps, el museu està obert i, per tant, tenen molts més dies per fer-ho. Gràcies, companys, que vagi molt bé. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
12: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
2: Dan Peralbo i el comboi Mamaduixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant de Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en veuré. Amb la Marc Pujol ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
3: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
2: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Vermagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banc a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla la Tina Forés. Com cada divendres a l'Infopodcast fem un repàs de l'agenda amb els actes més destacats del cap de setmana. Una de les cites del calendari és la Festa Major de Valldoreix. El pregó serà a les 8 del vespre d'avui divendres i anirà a càrrec de l'Associació de Veïns a la Colònia de Montserrat. El seguirà una botifarrada popular, un bingo musical i el concert amb los 80 principales. Pel que fa al dissabte es farà una batucada amb carabassà, una ballada de sardanes i una fideuà popular. De cara a la tarda es farà una cercavila i ballada de gegants, un concert familiar amb l'Hora del Pati, un concert de gospel de la mà de Betty Agna i la nit jove que comptarà amb els concerts de les Montses, Doctor Prats i DJ Anna Gisbert. El diumenge es tancarà la Festa Major de Valldoreix amb activitats com el Ball de Bastons, la Diada Castellera i el concurs de paelles, i el colofó final serà el concert de veneres a càrrec de les Anxovetes. A més de la Festa Major de Valldoreix, també us destaquem que comença la segona edició de la Fira del Raig. Organitzada per la FEM i Sotasons, la fira comptarà amb food trucks, tallers i molta música per celebrar l'origen agrícola de la ciutat i posar en valor la riquesa vinícola, agrícola i artesanal del territori, amb espais dedicats a la cervesa, al vi, l'oli i altres productes de proximitat. La fira es fa a la plaça de Barcelona i s'allargarà durant tot el cap de setmana. D'altra banda, el Celler Modernista avui divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc la primera festa de l'esport en català amb l'objectiu de reconèixer el compromís dels clubs esportius amb la llengua. La festa s'enmarca en la campanya L'esport a Sant Cugat juga en català, que ha impulsat Òmnium Sant Cugat amb el consistori i els clubs per tal d'incrementar l'ús del català en l'àmbit esportiu. I per acabar, també us destaquem que el diumenge Sant Cugat s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb un munt d'activitats que es concentraran a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. També hi haurà dues novetats destacades, per una banda la posada en marxa de l'aplicació Ciclo Green, que premia els desplaçaments sostenibles, i una segona novetat és la incorporació de 7 bicicletes familiars a càrrega Longtail a les escoles Bressol, que se cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
8: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
11: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carol Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrose perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrose, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels 7 magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrose era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrose són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El rebel orgullós, una partitura de Jerome Morros per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Jerome Morros va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus, va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Jerome Morros, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb James Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per a espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove, amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimé Entrequy a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
4: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
7: ¿Qué, nena?
8: Se tropezó con un escalón. Sí.
9: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen

0: per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
1: Abuelo!
2: No deixaràs de sentir-la prou?
3: Continguts en xarxa. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
4: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
5: Bon dia, sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquests drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista i politòleg Jan Botí. Jan, bon dia.
6: Molt bon dia, Ona.
5: Quin dret descobrirem avui?
6: Avui parlarem dels acomiadaments.
5: Quan ens fan fora de la feina.
6: Quan ens fan fora de la feina. A veure si ho poden fer, no ho poden fer, i quan ho han fet, quines opcions tenim nosaltres.
5: Clar, què podem reclamar, no? A què tenim dret? Què tenim dret a demanar quan ens fan fora de la feina?
6: Correcte. A més, jo hi pensava l'altre dia, perquè no fa massa, a la meva veïna, que treballa, o treballava, en aquest cas, no? En una botiga de roba. Ostres, la van fer fora, li van dir d'un dia per l'altre, i em va dir, ostres, Jan, tu que més o menys saps una mica com funciona això, què he de fer jo ara? Perquè, escolta, m'he quedat al carrer, tinc dret a tur, no? Puc fer-hi alguna cosa? Perquè, clar, a mi m'han dit que han reorganitzat i que era per això, no? per causes objectives, que li diuen, i no sé massa què fer, no? M'he quedat una mica, com diuen els castellans, com a pollo sin cabeza. Per tant, ostres, arrel d'això, dic, bueno, doncs mira, podem parlar-ne,
5: Clar, perquè de fet això crec que ens pot passar a tots, no? Vull dir, no tenim molt clar moltes vegades a què tenim dret, què podem reclamar, i segons on treballem, si són empreses grans, sobretot, és com que ens costa, no?, posar-nos a reclamar els nostres drets i a dir, ei, aquí hi ha una indemnització, hi ha una cosa que em pertoca, unes vacances no pagades, per exemple.
6: Sí, a vegades tenim aquella sensació que és una mica un David contra Goliat, no?, de,
5: sí,
6: si estem parlant de grans corporacions. Però el que hem de tenir molt clar és que tenim tres tipologies d'acomiadaments. Per parlar d'aquest tema, que és, diguem-ne, de l'àmbit laboral, que diria que és un dels primers que toquem en la nostra secció de drets de butxaca, hem de tenir en compte l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors, que no inclou els empleats públics, és a dir, feines que es fan en l'àmbit privat, és la normativa que regula aquestes qüestions, no? I en concret, les tres tipologies d'acomiadament les trobem als articles 51, 52 i 54 d'aquest Estatut dels Treballadors. La primera categoria és la d'acomiadament disciplinari, després trobaríem l'acomiadament objectiu i després tenim també els acomiadaments col·lectius, els que
5: els
6: també
5: eros,
6: és coneguts,
5: no?
6: Els eros, els expedients de regulació, etcètera, etcètera. Tant, si comencem amb els acomiadaments disciplinaris, clar, la raó de ser d'aquest acomiadament és un incompliment greu i culpable per part del treballador.
5: Uh-huh.
6: Tant, el treballador està incomplint el que estableix el seu contracte o està incorrent en alguna falta greu o molt greu de les que estableix el propi Estatut dels Treballadors. Falta la feina injustificadament, ha agredit un company, no compleix amb les seves tasques, insulta els clients en el cas de treballar cara al públic. Per tant, de manera reiterada, estem incomplint per part del treballador algun requisit del contracte o de la normativa.
5: Uh-huh.
6: No obstant això, encara que es produeixi aquests fets greus, evidentment s'ha de seguir un procediment per fer aquest acomiadament disciplinari.
5: O sigui, encara que estiguem incomplint tot això, no ens podem fer fora de qualsevol manera.
6: No, hi ha d'haver unes garanties, i aquestes garanties les dona l'Estatut dels Treballadors. Hi ha d'haver una carta d'acomiad, una carta on se'ns notifiqui les raons per les quals se'ns acomiada, on quedi tot ben detallat i amb la data de l'efecte. Hem de tenir en compte que hi ha una sentència recent, recent, de 2024, que ens diu que és necessària i obligatòria una audiència prèvia al treballador. Això què vol dir? Que, a part d'aquesta carta, jo he de donar l'opció al treballador, obligatòriament, de que s'expliqui i de que raoni la seva visió d'aquest àmbit. Si no, en el futur podem tenir problemes en el cas de que el treballador impugni aquest acomiadament i podria considerar-se un acomiadament improcedent. Després veurem les tipologies d'acomiadament, que poden ser procedent, improcedent o nul, ho veurem després, però hem de curar-nos en salut i, per tant, donar aquesta audiència prèvia també en el supòsit d'un acomiadament disciplinari.
5: Per tant, el treballador té dret a defensar-se, no? Que si el fem fora perquè no compleix, que ell digui, no, jo sí que estic complint.
6: Correcte. És a dir, nosaltres hem de fer aquest tràmit. Després, si nosaltres considerem que igualment s'està incorrent en alguna de les causes que hem anomenat, doncs seguirem amb el procediment tal com estableix la llei. Però hi ha d'haver aquest dret garantit. Aleshores, el que ens preguntem sembla, tinc indemnització, tinc atur en aquest supòsit? Doncs bé, no tinc indemnització en el cas de que s'estigui fent per tot allò que s'està al·legant. És a dir, si realment jo estic incomplint i se m'acomiada i finalment doncs, el jutge considera que això s'ha fet de manera correcta en el cas de que jo ho reclami, doncs no hi ha indemnització.
5: Uh-huh. I atur?
6: Atur? Atur sí que en tenim. Uh-huh. Si tens el mínim cotitzat, que això ens val per qualsevol tipologia, dels 360 dies en els darrers 6 anys, que no cal que siguin de manera continuada, pot ser en períodes, doncs, saltejats, diguem-ho així, doncs sí que tindríem dret a sol·licitar l'atur perquè ens han acomiadat. Bé, aquest és l'acomiadament disciplinari.
5: Anem a veure'n un altre.
6: Anem a veure l'acomiadament objectiu. Uh-huh. En aquest cas, l'acomiadament objectiu, les raons són raons que no tenen a veure més que qüestions econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa o, hi ha un supòsit també, amb entitats d'ànim de lucre, perdó, sense ànim de lucre, doncs que perden aquell finançament que les sostenia. Per tant, han de ser causes molt taxades, molt objectives. Uh-huh. No? És que estem tenint pèrdues, és que durant la crisi econòmica, per exemple, no? Empreses que van fer fallida, bé, doncs, causes que són objectives. Els requisits formals, tornem-hi, ha d'haver-hi una carta on es detalli aquest acomiadament i s'ha de fer amb un preavís de 15 dies. A la meva veïna no la van preavisar.
5: Clar, la van fer fora d'un dia per l'altre.
6: I vostè no torni. No, home, s'ha de fer amb un temps mínim de 15 dies de preavís, encara que aleguis una raó justificada aparentment. No? Llavors, aquí tornem a la pregunta habitual. Indemnització sí, indemnització no, atur sí, atur no. Atur sí sempre.
5: Uh-huh. Atur sempre, sí, sempre.
6: Si ens acomiaden, sí.
5: Vale. Quan el perdem és quan marxem nosaltres.
6: Exacte, que d'això ara en parlarem.
5: Vale.
6: I indemnització, per la modificació de la normativa que es va fer amb la reforma laboral, sí que ens correspondria, en aquest acomiadament objectiu, 20 dies per haver treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Uh-huh. Per tant, aquest seria el supòsit de l'acomiadament objectiu. I finalment, tenim el tercer supòsit, el de l'expedient de regulació de l'acomiadament col·lectiu, on el motiu pot ser igual que l'objectiu, per tant, s'esgrimeixen causes raonades, econòmiques, tècniques, de producció, però que afecta a un percentatge de treballadors molt ampli, regulat en l'Estatut dels Treballadors, segons el que diu l'article 51. Per tant, es fa de manera grupal.
5: Mm-hmm. Ja? És un acomiadament que implica moltes persones i de manera igual, no?
6: I de manera igual. Llavors, aquí el procediment varia lleugerament. No parlem d'una carta només, sinó que aquí hi ha d'haver un període de consultes amb els representants sindicals, hi ha d'haver una comunicació a l'autoritat laboral competent i hi ha d'haver un compliment d'aquests requisits formals de manera més ampliada. Mm-hmm. És a dir, no és només fer una carta, una audiència, no. Hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer. I tornant a la pregunta estrella.
5: Indemnització o atur, què tenim aquí?
6: Tenim atur, efectivament, i tenim indemnització mínima també amb un màxim de 12 mensualitats o allò que s'hagi pactat en negociació col·lectiva. És a dir, sabem que tenim els convenis col·lectius que mai podran estar per sota del que diu l'Estatut dels Treballadors. Ara bé, si el conveni col·lectiu que regula aquell sector decideix doncs, atorgar un pes i uns anys i una indemnització de dies per any treballat superior, ho podria fer. Per tant, hauríem de tenir-ho en compte.
5: Per tant, la indemnització és la mateixa en l'acomiadament objectiu que en l'acomiadament col·lectiu. Són aquests 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
6: Correcte.
5: Uh-huh.
6: Val. Després, que deia, en parlarem, què passa si sóc jo?
5: Clar, què passa si marxem nosaltres? Tenim dret a indemnitzacions? Tenim dret a atur? Què podem reclamar aquí?
6: És a dir, hi ha vegades, no?, que per una mena de rampell o per una mena doncs, de mala relació o pel que sigui, dic, no, me'n vaig.
5: Mala relació o tenir altres projectes.
6: O tenir
5: no
6: altres
5: sempre
6: projectes.
5: Ha de ser negatiu.
6: No, correcte. Però sí que és cert que podem tenir aquesta situació en la que diu, ostres, si marxo jo, què passa? No, si marxo jo, passa el que no volem, que és que no cobrem atur i que no cobrem indemnització. Perquè la indemnització és per una cosa que nosaltres no preveiem. Ens estan una mica no cobrint allò que dius, ostres, és que jo no comptava amb això. Tenia una feina i comptava amb un sou, etc. Aquí tu decideixes marxar, per tant, assumeixes aquestes conseqüències. Evidentment, però, sí que es pressuposa que la persona que se'n va ho ha de fer també complint amb la normativa. Que és,
5: i quina és aquesta normativa?
6: Exacte. Ha de seguir, novament, el que diu l'Estatut dels Treballadors, ho ha de comunicar per escrit, ha de respectar el preavís, perquè si jo dic no, me'n vaig d'un dia per l'altre, potser, si tinc dies de vacances, potser em restaran de la... el que li diuen el finiquito.
7: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
8: Salutacions. L'Aida Membay Kuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Avui al Faves Comptades volem posar el focus en la nova programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Un cicle que ens acosta la cultura al barri, al carrer i sobretot a les persones. Per conèixer de primera mà què ens espera aquest 2026, avui ens acompanyen el Josep Pla, que és responsable de la programació de prop. Josep, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: El Pau Sans, referent de la PUA, oficina musical. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I l'Arnau Serrallonga, que és de l'equip de la PUA, de l'oficina musical.
3: Hola.
0: Què tal, com esteu?
3: Molt bé, merci.
0: Comencem amb el Josep parlant grans trets d'aquesta xarxa de centres culturals polivalents. Josep, com definiries l'esperit, la filosofia, la idea que engloba la programació de prop?
1: Doncs diguem que una mica el que jo he agafat el testimoni de l'Alba Joé, que ha estat la programadora fins ara, i sempre diguem que en aquesta programació de prop, aquesta programació dels centres culturals, ha premiat aquesta cultura de proximitat, aquesta, no?, arribar a tothom de la millor manera, i diguem que seguim amb aquesta línia. Arribar a tothom, no, als barris, aquí a Sant Cugat, a través de tota aquesta xarxa que tenim.
0: Mm-hmm. No cal fer invents quan les coses funcionen, no?
1: Exacte. Sembla.
0: Hi ha algun tema, algun eix conductor en la programació d'aquest any?
1: Diguem que seguim una mica, doncs, intentant acostar el màxim possible la cultura a tothom, tocant una mica tots els pals que podem, des del circ als tallers, teatre d'objectes, i seguim una miqueta amb aquesta línia.
0: Grans, petits, una totes, mica per tothom, no?
1: Correcte.
0: Uh-huh. I com a objectiu us heu marcat què, per aquesta temporada?
1: El mateix, diguem que tenim l'objectiu d'arribar i diguem que jo almenys el que estic intentant ara des de que he començat és anar a conèixer, per exemple, pel que fa als barris, no? Doncs anar a conèixer bé els equipaments, anar a conèixer bé la gent que hi treballa, que coneix al barri, que coneix la gent que és habitual en aquells equipaments, i d'aquesta manera crear aquest pont, no?, aquest contacte,
0: vincle
1: mm-hmm. Per saber què és el que volen, què és el que demanen, què és el que, no?, funciona millor, també. I seguim aquesta línia, seguim amb la programació a Mirasol, enfocada als espectacles familiars de qualitat. Seguim amb les propostes d'agents locals, no? Aquesta convocatòria que tenim d'agents locals, perquè a través d'aquesta convocatòria, doncs, les companyies de teatre locals, d'arts escèniques, doncs, tenen aquesta possibilitat de fet, tenim diverses propostes molt interessants a la programació. També m'agradaria destacar que aquest any neix una companyia nova a Sant Cugat.
0: Ah, sí?
1: Una companyia nova. A més, em fa especial il·lusió.
0: De teatre?
1: De teatre.
0: No n'hi ha poques, eh?
1: Companyia jove.
0: Ah, sí?
1: Companyia jove, sí. És la companyia... Mira, la diré bé perquè no... Companyia jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant, que representaran el 12 de juny l'espectacle La Ratera, de l'Agatha Christie. Mm. I això em fa especial il·lusió perquè està bé, que està molt bé que companyies joves, no?, doncs s'engresquin i s'animin, i em consta que els fa molta il·lusió aquest 12 de juny estrenar aquest espectacle.
0: Doncs aquesta és una bona novetat.
1: Molt bona.
0: No? La xarxa de centres culturals polivalents treballa, com ara explicava el Josep, a diversos barris, a districtes de la ciutat. Com articuleu la programació per garantir aquesta varietat a l'hora d'adaptar-se a cada territori? Perquè, clar, a l'hora de programar heu de pensar, a veure, què puc programar a la Floresta, a Mirasol, en funció de què?
1: Val, doncs, com et deia abans, una miqueta jo el que estic fent és anar a conèixer una mica més el territori, més a través també dels referents d'allà, ens fixem sobretot en un primer moment amb l'espai que tenim, no? si tenim una sala, si tenim una pista com és a les Planes, no? En base a això, doncs, també ja ens marca una mica la programació. I després, què és el que funciona i què és el que demana i què és el que agrada allà, no? Per exemple, doncs ara al Casino de la Floresta hem programat un espectacle que, a més, és companyia santcugatenca, una companyia de circ, que farà un espectacle al pati, no?, d'allà al casino. A les Planes també portem circ, tallers de circ, perquè funcionen bé. Ara, diguem que ens hem centrat molt en el circ, perquè allà està funcionant molt bé. També a la Floresta tenen l'escola de circ d'Aire en Viu, que fan circ allà a l'Auref. I, per exemple, doncs, al Xalet Negre, per l'espai que tenim, fem servir també la plaça en Coll, però sobretot la sala de dintre, multifuncional, doncs fem contes, fem tallers, que els tallers funcionen molt bé, i una miqueta...
0: Varietat, no?
1: Varietat, molta varietat.
0: Com sempre, hi ha música, sí, hi ha teatre, sí, hi ha dansa, circ...
1: Volia fer una... Sí, un apunt, que és que encara tenim en programació ara aquest gener, d'aquest semestre, però hi ha un canvi, que el 30 de gener havíem de tenir l'espectacle Gente Bien Pero No Tan, de Teatre a l'Ombra, però hem hagut de canviar-lo al 21 per un tema de la companyia, el 21 de febrer, val? Només...
0: I on, en quin equipament?
1: Al Teatre Mirasol.
0: Al Teatre, sí, de Mirasol.
1: Sí. Aquest és, val, un dels espectacles que entren dintre de la convocatòria de gens locals, amb una companyia de Sant Cugat, que és Teatre a l'Ombra.
0: A l'hora de triar, doncs, aquella activitat, aquell espectacle, allò que es proposa a cada equipament, doneu prioritat sempre al talent de casa, al talent local?
1: Sí, ho tenim molt present, i d'alguna manera és el que intentem. Tenim aquest primer semestre, diguem, hem tingut una programació farcida de talent local, de companyies locals, i de fet, i ara, doncs, això, el que et deia, que tenim aquesta companyia jove, que aquest nou semestre, diguem.
0: I quan no són companyies ni, sí, artistes locals, quin és el criteri?
1: Qualitat, diguem, el contingut també, ens agrada que ens expliquin històries interessants, i busquem varietat també doncs, des de teatre de titelles, no? A mi m'agrada tot allò que es programa, anar-ho a veure, viure-ho, moltes vegades m'emporto la meva filla amb mi, perquè és...
0: Fa de jutge, no?
1: Absolutament. I anar a festivals i veure tot allò que... I parlar amb companys, recomanar, no?, que també et recomanen coses. Però, sobretot, per mi és molt important veure i viure allò que es programa, perquè, si no, per mi perd el sentit.
0: Mm-hmm. Josep, digue'm un espectacle, un projecte que diguis això no se us pot escapar. Difícil?
1: És difícil. Per mi és difícil.
0: Ves-t'ho rumiant, si vols.
1: Sí, però jo et diria
0: que... I continua amb el Pau.
1: Jo et diria que com que el primer que tenim així familiar, que és un espectacle d'una companyia amb molta experiència, molts anys i molts quilòmetres de... és el Rux, la maledicció del bruixot, amb la Pere Llimonera. És una companyia, no sé si són 20 o 30 anys d'experiència de carrera, i és un espectacle que ha tingut premi al millor espectacle familiar a la Fèria de Castilla i León.
0: I què són? Són titelles?
1: És clown.
0: Clown.
1: Sí. Sí, clown. Al Teatre Mirasol.
0: Al Teatre Mirasol, quin dia?
1: El 8 de febrer.
0: 8 de febrer.
1: Sí. Uh-huh. I després, tallers també, els divendres, que funcionen molt bé, tots penso que tenen. Jo animo a la gent que consulti la web i el programa, i que s'ho mirin, i si poden, que vagin a tot.
0: Si poden, que vagin a tot. Que no és poca cosa. Anem amb la Pua. Pau, el paper de la Pua en aquesta programació és habitual?
2: Sí, la Pua des del primer moment va entrar dintre la programació de la Xarxa. donant sortida al màxim en què es pugui al talent local. Aquest és l'objectiu principal.
0: Mm-hmm. Prioritat, però com es combina aquest talent local amb el que us arriba de fora?
2: Doncs mira, es combina tan simple com que el 100% que podem dir, quasi el 100% són talent local, bàsicament. O sigui, diguem que tenim diferents cicles de programació musical i en uns dels cicles, ja, o sigui, no diré tots, sinó la ràdio t'ho explicarà després, però diguem que hi ha un cicle que és el del Bocamoll, que és l'únic que contempla ara mateix a donar sortida de música que no és local, perquè és un cicle que són cada dijous, d'acord? La resta de cicles, que són més, concerts més puntuals, sempre l'objectiu és que hi hagi un artista o projecte amb component local.
0: I com us ho feu per escollir entre aquestes moltes propostes musicals de Sant Cugat?
2: Una miqueta seguint la línia de, que també fa servir el Josep, és propostes de qualitat, propostes noves, nous projectes d'artistes ja més consolidats, propostes d'artistes emergents de la ciutat. Diguem que tots aquests criteris serveixen per acabar completant aquesta programació.
0: Bé, doncs com avui us hem convidat, perquè avancem una miqueta, que és el que ens oferirà aquest 2026, la PUA dins de la xarxa de centres culturals polivalents, parlem una mica de les novetats, no? No sé si podem parlar de novetats en quant a formats de concerts, cicles, residències... Qui m'ho explica, això?
2: Mira, jo crec que la novetat pot explicar una miqueta en general els cicles que tenim i després ja destacarem el que és més important.
0: Vinga, som-hi.
3: Nosaltres tenim un cicle que m'agradaria molt destacar perquè crec que és molt bonic el que passa allà, que és el cicle Book and Roll, que bàsicament tracta de tots els grups i artistes que passen pels books d'assaig de la PUA, el casal de Torreblanca. Doncs tots aquells que volen fer un concert en directe, doncs està disponible a la sala annexa, que en la mesura que puguem doncs anem programant amb aquestes bandes i artistes emergents en aquest cicle Book and Roll, que és una mica el tipus del book d'assaig a l'escenari. Això passa alguns divendres del mes, i ara mateix doncs, tenim un al gener, un al febrer, un al març, un a l'abril, així que és una molt bona notícia. I també com els grups han de saber que si estan assajant allà els books de Torreblanca, que ens podem posar en contacte i programar doncs, un concert de cara al futur, que al final doncs, l'objectiu també és ser el màxim de propers possibles i posar totes les facilitats possibles perquè els grups i artistes que vulguin puguin fer un concert en directe. Com comentava el Pau, també tenim doncs, els dijous al Bocamoll, amb música de petit format. Tenim el festival Quilòmetre Zero, que cada vegada comença a ser més influent i més principal en la dinàmica de la PUA i de la cultura.
0: Quantes edicions portem del Quilòmetre Zero?
2: Portem dues edicions, sí. I esperem que el setembre que ve sigui la tercera.
3: Sí, i bueno, i van sortint diferents coses. Nosaltres també fem una programació un dissabte de cada mes amb un artista una mica més consolidat o agrupació musical, i a partir d'aquí també doncs, ens encarreguem de l'escenari de la Festa Major i tot plegat, que això sí que són petits projectes que al llarg del temps cada vegada es consoliden més i cada vegada també tenen més importància. I el que comentaves de residències, jo crec que també és una cosa que ara mateix no podem oferir des de la PUA, crec que és un dels nostres molts desitjos del 2026.
0: Ja ho heu demanat als Reis?
3: Sí, a veure si arriba al llarg del curs.
2: Vale, jo vull fer un puntualitzat. Tot sí. Això depèn sempre de la disponibilitat dels espais. Nosaltres treballem amb espais que són molt polivalents. I què passa? Que al final hi ha molta demanda per la situació d'espais que tenim. Llavors, és veritat que fer una residència implica doncs, potser bloquejar un espai escènic durant una setmana, o que sigui, o un mes. Llavors, clar, amb retiment d'altres activitats. I això és aquí, l'equilibri aquest és el que hem de trobar per poder acabar desenvolupant projectes com de residències.
3: Efectivament.
0: Imaginem el calendari. Quins dies hem de marcar o ens hem de reservar per anar a veure alguna
2: actuació?
0: Doncs mira,
2: jo començaria ja aquest 24 de gener. Tenim el que seria la tercera edició de la nit de Punt Rock, que fem conjuntament amb Punt Cugat. Diguem que és l'edició d'hivern del Punt Cugat, d'acord? I com a tercera edició ja consolidada, bueno, són tres bandes vallesanes, de les quals una és Sant Cugatenca, que són els Dròpols, i dos altres, que és Encefàlica i Nul, que faran d'aquesta nit una nit de Punt Rock, que conjuntament amb Punt Cugat, la PUA, fem al Casal Torreblanca, 24 de gener.
0: 24 de gener. Alguna més?
2: Vale. Llavors, a trets generals podem dir moltes dates, però bueno, tenim uns concerts més concrets o de músics més consolidats, que tenim el 7 de febrer, on NUN, que és un projecte de, on el músic santcoatenc Pau Rosés és el baixista, llavors és una música d'autor on està la Núria Fossas i la Maria Oliver, que van crear en aquest projecte el 2021, música d'autor, fusió de tots els estils, on les lletres són molt ben cuidades, i on el baixista Pau Rosés, que és d'aquí Sant Cuat, doncs n'és un dels creadors també, i partíceps. Tenim també el que seria en el març, el 14 de març, tenim un concert de funk amb Slants Projects, on Juan Slants, es fa dir així, és un músic santcuatenc, diguem que no fa molt temps que està aquí, que a més professor de l'escola de Nota de Pas, que està a Plaça Barcelona, i fa poc ens va presentar aquest projecte, on fusiona el que seria el pop, rock, jazz i el funk, pues, amb temes propis i versions. Podríem destacar, pues mira, podríem, i per acabar podríem destacar també una nit de música urbana, on treballem amb col·laboració del Bali o Andreu Porroi, que és un artista local, i hi haurà un espai de showcase, DJ i de música afrobeat, vale, que fem conjuntament amb ell. I per això seria l'11 d'abril, i el maig, acabem el 14 de maig, un concert doble amb Cantema i Nanara. Nanara és un projecte de fusió de música, també world music, funk, amb instruments africans, i Cantema és un projecte de trio de músics on hi ha un senegalès, que és el Mamadou Lamine Lamal, que és un dels professors que també tenim al Torreblanca de percussió africana, i que faran un concert, un doble concert, per acabar el que seria...
0: Però això és un sobrenom, això de
2: la... No, és el seu nom.
0: És el seu nom?
2: Sí, sí. Mamadou Lamine.
0: Lamine Yamal.
2: Sí, però, perquè és marroquí... Bueno, ja és senegalès, perdona, però és un nom àrab, vull dir, al final és...
0: Sí, sí, va, també és molta coincidència, no?
3: Amb
0: sí.
3: Tot això també dic que ens seguiu a les xarxes, perquè allà ho publicarem tot el que anem fent. Abans ho comptàvem amb el Pau i tenim més de 30 propostes programades al llarg dels mesos. O sigui, com que això és un petit resum, però realment hi ha moltíssimes propostes.
0: No, pareu. No pareu, perquè després al juny ja no hi ha concert, perquè té la Festa Major, no?
2: Festa Major, bueno, sí. I al juliol, diguem que afrontem propostes puntuals que no estan dintre la programació, però bueno, ja per treballar el que és el setembre i seguim.
0: No, ja ho sé. Josep, abans de marxar, on i quan es pot consultar tota la programació completa?
1: Doncs a partir del 13 de gener, que estarà penjat a la web.
0: Això és la setmana que ve. Perfecte, doncs el Pau, el Josep i l'Arnau, els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui en aquest Faves Comptades per avançar part de la programació, fer un tastet molt ràpidament. De seguida arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals. Tornarem demà a partir de les 10. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
4: Ràdio Sant Cugat.

0: Els accidents de trànsit mobilitzen diversos serveis d'emergència i requereixen d'una coordinació molt precisa entre policies, sanitaris i bombers. Avui en parlem amb en Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat. Roger, benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Com dèiem, quan es produeix un accident de trànsit, els principals cossos que hi intervenen, hem comentat, policies, sanitaris, bombers, serveis de carreteres... Com es coordinen entre ells i qui porta el control de la situació?
1: Val, aviam, és un tema que és complex perquè realment doncs, és un... el rescat en accidents de trànsit és una tasca multidisciplinar, per entendre'ns d'alguna manera. No? De fet, especialment amb els cossos policials en xarxes interurbanes, sol ser Mossos d'Esquadra de trànsit, i en xarxes urbanes són les policies locals, i tenim una feina molt important a fer entre els dos. Ells són els encarregats fonamentalment de la seguretat i nosaltres som els que fem, els que generem l'espai pel rescat. Amb ells treballem conjuntament, però no, diguéssim, no compartim exactament el mateix espai, si entenem com a espai, el cotxe. No? Uh-huh. El cotxe amb qui el compartim? El cotxe el compartim fonamentalment amb els sanitaris. Per tant, amb qui treballem més colze en colze en l'accident de trànsit, els bombers, és amb els sanitaris. De fet, tenim uns rols diferenciats, molt clars, però que són absolutament complementaris i necessaris l'un de l'altre. El sanitari el que fa és administrar cures a la víctima, valorar-la, diagnosticar-la i administrar-li les primeres cures, que a vegades són cures a nivell hospitalari, pràcticament, es monitoritza la víctima, se li posa medicació, se li posa sedació, es fan torniquets, es fan moltíssimes accions, i per altra banda els bombers som els encarregats de generar l'espai necessari perquè l'excarceració, l'extracció de la víctima, es dugui a terme en les millors condicions possibles. Per tant, doncs, és un entorn en el qual treballem col·lectius molt diferents, però realment compartint un espai i, a més, amb una situació que sol ser molt estressant, que és l'interior d'un vehicle on tenim víctimes atrapades.
0: Clar.
1: Em preguntaves qui té la responsabilitat. Això és
0: qui coordina, qui porta la veu cantant.
1: Correcte, qui coordina. Això és una bona pregunta. Perquè, de fet, és una pregunta que té una resposta molt complicada. Si ens atenem a la llei estatal diu que els agents policials són els màxims responsables de la seguretat i de les intervencions en l'àmbit de la via pública. Val? No obstant, la llei catalana diu que els bombers són sempre els caps d'intervenció, el cap de l'emergència, en totes aquelles emergències que no tinguin implícita la possibilitat d'un il·lícit penal. És a dir, que no hi hagi una mala intenció. És a dir, si hi ha un atemptat, per exemple, evidentment queda clar que el coordinador és policia, perquè evidentment després hi haurà tota una investigació, etcètera, etcètera.
0: Correcte.
1: Llavors, doncs, bombers, té la part de rescat, etcètera, etcètera, però no és qui porta la veu cantant. Llavors, què vam fer aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya crec que vam fer el més intel·ligent, que va ser, a més, sentar precedent, i a l'any 2010, jo, de fet, era el responsable d'accidents de trànsit en aquell moment, de bombers de la Generalitat, en aquell moment vam agafar els màxims responsables sanitaris i policials i els vam dir, escolta'm, la llei nacional diu una cosa, l'autonòmica en diu una altra, i ara el que toca és que els tècnics ens posem d'acord. Els que sortim al carrer a treballar ens posem d'acord. I llavors vam redactar un protocol d'intervenció en accidents de trànsit en vies interurbanes entre el SEM, Mossos d'Esquadra i bombers. Vam aconseguir que aquest protocol es signés per part de tots els directors generals i avui dia s'explica a tots els col·lectius. Aquest protocol, més que basar-se en qui mana, que al final és una pregunta bastant ridícula, el que manen són les necessitats de la víctima, el que es mana és amb les necessitats que tenim i la col·laboració recíproca i ben intencionada en tot moment per tal d'assolir el millor rendiment possible. Aquest protocol està funcionant extraordinàriament bé, i, de fet, estem encantats de que així sigui. Per tant, quan arribem a un accident de trànsit, els Mossos s'encarreguen d'assegurar la zona. Els bombers ens encarreguem de generar espai. Els sanitaris s'encarreguen d'administrar el tractament. Els sanitaris saben que la generació d'espai, els plans d'extracció, els decidirà bombers. Evidentment, bombers té clar que per decidir uns plans d'acció ha de saber quina és la situació diagnòstica de la víctima, quina és la urgència en l'extracció. Per tant, per decidir el pla que decidim bombers, tenim en compte l'opinió dels sanitaris, perquè ens diran si se l'ha de treure de pressa, la urgència en l'extracció la determinaran els sanitaris. Clar. Per tant, és un protocol que es va escriure, jo crec, és molt breu, és un document tècnic, no és un rotllo legal, i realment doncs, defineix molt bé quines són les accions de cadascú, ja et dic, fugint de protagonismes i buscant doncs, el bé comú.
0: Per una qüestió pràctica.
1: Per una qüestió pràctica, perquè al final la gent que escriu lleis està al Parlament i nosaltres estem al carrer.
0: Per treballar.
1: Per treballar. Per treballar. I llavors, doncs, al final vam aconseguir un document extraordinàriament pràctic i que ens està funcionant molt bé.
0: I escolta una cosa, imagino que us trobeu amb diferents tipus d'accidents de trànsit. Què és el que trobeu més sovint o aquells que acostumen a presentar més complexitat?
1: Bueno, hi ha de tot tipus d'accidents de trànsit, perquè, clar, accidents de trànsit, últimament es parla més de sinistres amb mobilitat, perquè tenim aquella falera de canviar el nom a les coses, però sinistres amb mobilitat és més complet perquè ens inclou no només el trànsit rodat per carretera, sinó accidents ferroviaris, accidents d'avions, que afortunadament són molt poc habituals, etcètera, no? Sinistres amb mobilitat. Bé, els més complicats contra més gran és el vehicle més complex serà l'extracció habitualment, i també un factor determinant és el número de víctimes. Contra més víctimes tinguem, més complicat serà el sinistre. Contra menys accés tinguem a les víctimes, més complicat serà el sinistre. Si tenim un accident doncs, que ha volcat un autocar i ha caigut a baix d'un barranc, doncs ho tenim tot perquè sigui molt complicat, perquè tenim moltes víctimes amb una accessibilitat molt complicada i probablement un nivell d'atrapament molt alt. Nosaltres definim diversos nivells d'atrapament que tenen una terminologia que aquí no és tema, no val la pena desmentar-la, però tenim diversos nivells d'atrapament i les víctimes que estan més atrapades estructuralment, que estan enganxades entre els ferros, aquestes són també les que ens donen més complexitat a l'hora de generar l'espai per poder-les treure. Llavors, doncs, al final no hi ha dos accidents iguals. De fet, si em preguntessis quin és el temps habitual d'un rescat, et diria que això no existeix. Tu pots fer un rescat en 20 minuts i haver-ne perdut 10, perquè es podia fer en 10 minuts, i en canvi pots fer un rescat en 5 hores i ser una proesa, perquè realment era una extracció molt, molt complicada, amb un accident doncs, d'un autocar contra el que sigui, i llavors doncs, no hi ha un temps per al rescat. El temps ha de ser sempre el mínim possible, garantint la màxima supervivència i la minimització de la generació de lesions secundàries. És a dir, nosaltres no podem evitar les lesions que es fa la víctima en l'accident, però el que sí podem intentar i hem d'evitar és agreujar aquestes lesions o generar-ne de noves, que seria el pitjor que podria passar.
0: Quan parlaves de persones atrapades, l'operació que feu vosaltres és el que coneixem com l'excarceració, no?
1: Correcte. Excarceració és el nom més tècnic. Sí.
0: Que consisteix a...
1: Bueno, agafar unes eines, normalment eines d'extraordinària contundència, solen ser eines hidràuliques o eines elèctriques. Eines hidràuliques com cisalles, separadors, pistons, o eines elèctriques com serres de sabre, habitualment és una serra de sabre, o descargoladors d'impacte, etcètera, etcètera, per anar apartant, tallant, eliminant aquestes parts del cotxe que provoquen l'atrapament o la manca d'espai per sortir. Nosaltres amb aquestes eines tant generem espai com excarcerem, és a dir, desenganxem a la persona si està atrapada, diguéssim, estructuralment.
0: I més enllà de treure les víctimes del vehicle, com es garanteix la seguretat de l'escena per evitar riscos en aquella distribució que comentaves al principi?
1: Sí, de fet, aquí el paper principal per evitar el sobreaccident, que és el principal risc que tenim els actuants, de fet, tots els cossos intervenents en accident de trànsit, inclòs els companys que al final retiren vehicles i netegen via, que també formen part de tot el
0: de l'equip,
1: conjunt
0: del dispositiu,
1: de professionals que acaba resolent la situació, tots aquests col·lectius tenim víctimes mortals per sobreaccidents. El sobreaccident és una invasió de la zona de rescat per part de vehicles en trànsit. Val? I això ha provocat morts tant a policia, com a bombers, com a sanitaris, com a companys que porten la grua, com a companys que netegen la via, etc. Tots. Per tant, el principal risc que tenim és el sobreaccident. Com evitem el sobreaccident? Doncs la principal cosa és que l'entorn sigui segur. Si tenim el trànsit tallat, si el propi accident ha tallat el trànsit, doncs ja tenim la meitat de la feina feta. Per tant, contràriament al que molta gent pot pensar, un accident en hora punta tindrem molts problemes per arribar, perquè hi haurà un tap a l'autopista, però quan arribem segurament s'ha generat una retenció. Aquesta retenció ens protegeix. Val? Llavors, el policia és molt fàcil tenir a la gent parada i que no es mogui. Val? El problema és quan es produeix un accident a una hora de la matinada que hi ha molt poca circulació i els cotxes que arriben poden esquivar i no generen tap. Quan no es genera tap és quan tenim més risc de sobreaccident. Val? Llavors, doncs, bueno, el que s'ha de fer és generar aquest tap de manera artificial. La policia això ho fa molt bé, els companys de trànsit són mestres amb això, el que fan és agafar i metres o quilòmetres abans posen senyal de que hi ha accident i comencen a generar una retenció de manera artificial, fent que tothom circuli darrere del vehicle policial. I quan arriben al lloc de l'accident es paren i ja tenen la retenció feta. Val? Són uns artistes en aquest tema.
0: I escolta una cosa...
1: La nostra seguretat depèn d'ells, o sigui, és molt important aquest paper.
0: Sí, sí, és evident que es pot produir aquesta situació que ara comentaves. La formació dels bombers per situacions com aquestes és una formació molt concreta, no?, que requereix d'unes competències també molt específiques. Com s'ensenya als bombers, als nous bombers, aquestes noves generacions, per atendre situacions en accidents de trànsit?
1: Bueno, és una formació que no la rebràs enlloc més, és a dir, perquè és molt específica. Llavors, doncs, el que fem és una formació... En el curs bàsic es fa una formació teòrico-pràctica, bastant més pràctica que teòrica, perquè al final els conceptes teòrics entren més bé si la gent els va practicant, però es fa també molta teoria, perquè hi ha molta teoria associada a l'accident de trànsit. Es fa una formació teòrico-pràctica que és un mòdul de 4 dies. 4 dies complerts, 4 jornades complertes de formació, en el qual fan una immersió en el món de l'accident de trànsit. En aquests 4 dies aprenen moltíssim. Jo sempre els dic, al cap dels 4 dies, dic, ja sabeu més que el 90% de la població. Dic, però encara no sabeu, res. Però encara no sabeu res. Ara començareu a aprendre. Com començareu a aprendre? Doncs fent les pràctiques a parc, fent cursos específics, doncs, de rescat en accidents de trànsit en vehicles pesats, de cursos avançats, participant en estratègies formatives com els encontres de rescat, que ara si vols després comentarem, fent el curs d'accidents de trens, fent moltes pràctiques al parc, etc etc, i òbviament dissortadament assistint a accidents de trànsit. Però es fa una bona formació, jo crec que és suficient perquè comencin a anar accidents de trànsit. En el curs bàsic s'inverteixen bastantes hores, ja et dic, una setmana pràcticament completa, de dilluns a dijous, és monotema, accidents de trànsit, i amb això fan una bona immersió. Amb això tenen ja per començar a volar, digues.
0: Clar, i aquest tipus d'intervenció també implica treballar, ho dèiem abans, coordinadament amb altres cossos. La formació també la fan compartida?
1: Alguna part sí, perquè es practiquen... Hi ha una part que, diguéssim, que es practica extraccions, i les extraccions es fan conjuntament amb sanitaris. Mm. Llavors, doncs, també el que es fa, una part de la formació, es practiquen, diguéssim, extraccions, i alguns companys d'aquests mateixos alumnes fan de sanitaris, i a la vegada altres fan de víctimes i altres fan de rescatadors de bombers. Llavors, doncs, sí, hi ha una part que es treballa amb, diguéssim, no ben bé amb els sanitaris, en aquesta part més bàsica, en aquest curs bàsic que diem, però sí simulant la presència de sanitaris que ells mateixos interpreten el sanitari, perquè també s'ha de dir que a nivell de formació bàsica es dona molta importància a la formació d'atenció sanitària a víctimes, especialment a víctimes traumàtiques. Es fa moltes hores del curs bàsic van dedicades a això. I llavors, doncs, diguéssim, ells assumeixen els dos rols, però està claríssim que en el carrer això no és així, sinó que llavors es treballa amb els sanitaris, diguéssim, del SEM, habitualment del SEM. També tenim sanitaris propis a bombers, el gros índia que diem, però bueno, és igual. Fonamentalment es treballa amb el SEM. Llavors, doncs, en cursos més avançats sí que hi ha la possibilitat de treballar amb companys del SEM, i també a nivell de pràctiques locals que s'organitzin des del propi parc de bombers, doncs, bueno, doncs contactes amb els sanitaris de la zona i es fan pràctiques, perquè realment és un tema que a nivell de parc també és molt interessant practicar-ho, perquè, de fet, necessites cotxes, necessites una infraestructura per fer totes aquestes pràctiques i és complicat.
0: Per fer-ho més...
1: No, és que sense cotxes pots fer teòrica només. Yeah. A l'hora de fer pràctica necessites cotxes per tallar.
0: Roger, existeixen organismes internacionals que treballen a aquest àmbit, com l'Organització Mundial del Rescat. Com es comparteixen coneixements i tècniques entre els països?
1: Val, això és una estratègia formativa molt interessant, que és el que comentàvem, apuntàvem fa un moment. A nivell d'estratègia formativa, avui dia la que està funcionant millor, ja per bombers que tenen un cert nivell, ja que estan treballant, no estem parlant d'una formació bàsica, sinó ja per assolir un nivell avançat, la millor estratègia formativa ja des de fa molts anys, més de 20, és el que anomenem els concursos de rescat. El món anglosaxó es parla de campionats, sí. Però de fet són encontres, són concursos, i a mi personalment, que hi estic extraordinàriament ficat, no m'agrada la paraula campionat en absolut, perquè pot semblar, res més lluny de la realitat, que trivialitzem un tema tan important com el rescat d'accidents de trànsit i el convertim en una competició. No. Els concursos de rescat tenen un format competitiu, en tant en quant això no és més que un al·licient per millorar. S'utilitza aquest format de concurs, de competició, per dir-ho d'alguna manera, per millorar. Però, de fet, el que són els concursos de rescat és que simulem accidents de trànsit, normalment fins i tot recreem accidents de trànsit que han ocorregut de veritat, preparem uns escenaris extraordinàriament realistes, amb vehicles aixafats, amb persones a l'interior que són a la vegada jutges, que solen ser sanitaris, infermers, normalment infermeres, a l'interior dels vehicles, i llavors hi enfrontem, per fer unes maniobres determinades, equips de bombers que s'han presentat en aquell concurs. I han de resoldre aquella situació davant de l'atenta mirada o de la supervisió d'una colla d'assessors, que seria una altra manera de dir àrbitres o jutges, o digue-li com vulguis. Tenen un temps determinat per resoldre aquella situació, i quan han resolt aquella situació, es reuneixen amb els assessors, amb els jutges, que els hi fan un debriefing sobre com ha anat la situació, punts de millora, punts que han fet bé, punts que han fet malament, etc, etc. De tot això surt una puntuació i una classificació, que per mi és el que és menys important de tot.
0: De fet,
1: això és
0: un examen, és una prova.
1: Bueno, no? és un concurs. Sí. Diguéssim, les persones funcionem bé sota pressió. A més, els bombers som extraordinàriament competitius. Especialment, jo diria, competitius amb nosaltres mateixos. Tenim un nivell d'autoexigència molt alt. Llavors, doncs, això s'ha d'aprofitar. I s'ha d'aprofitar, doncs, perquè aquesta estratègia formativa fomenta, promou i és víctima, entre cometes, d'aquestes ganes que té el bomber de millorar. No? Llavors, què aconseguim amb aquesta estratègia? Que el bomber entreni per preparar-se per anar a aquest concurs, que concursi, que el propi concurs és una pràctica i que després rebi el feedback d'una colla d'experts, que tots som anteriors competidors i formadors normalment de llarg recorregut, i per tant, tot és guanyar. Al final hi ha un resultat i també és molt interessant el format perquè aquí tenim, diguéssim, diferents nivells. Tenim a nivell local el concurs intern de rescat, que és a nivell de bombers d'un sol servei, com seria Generalitat de Catalunya. Llavors tenim els que guanyen van al nacional i els que van del nacional i guanyen van al mundial.
0: Hi ha categories.
1: Exacte, hi ha categories. Quin és l'objectiu? Doncs arribar al Mundial i fer un bon paper al Mundial, per entendre's.
0: Està bé, està bé. Molt ràpidament, tinc un parell de qüestions. La setmana passada estaves a Dubai assessorant bombers d'allà.
1: Correcte, sí. Jo sóc un dels assessors de l'Organització Mundial de Rescat. Ja fa molts anys que estic assessorant a nivell de concursos mundials. I llavors, doncs, quan hi ha països que organitzen un nacional però no tenen assessors, perquè encara no han tingut temps de tenir assessors propis, perquè per tenir assessors propis has de tenir competidors experts que després facin el salt a ser jutges, doncs aquests països, com que tots estem englobats a l'Organització Mundial de Rescat, demanen a l'Organització Mundial de Rescat que els enviïn assessors d'altres països. Llavors, doncs jo, com que sóc assessor de l'Organització Mundial, m'ho van oferir, m'hi vaig presentar i vaig anar-hi, i afortunadament vam tornar una setmaneta de temps.
0: Sí, ho estava pensant,
1: A la setmana següent es valia una bona.
0: Sí, senyor. I última qüestió. El consell que donaries a aquells conductors, a testimonis d'un accident, sobre com actuar abans que arribin els serveis d'emergència.
1: Val, el primer que s'ha de fer és l'autoprotecció. És molt important autoprotegir-se. És a dir, no sortir deixar el cotxe al mig, a la desesperada, a intentar ajudar o a intentar veure què ha passat o el que sigui. Hem de mirar de deixar el cotxe apartat, ben senyalitzat, ben il·luminat, la balissa aquella tan famosa i els intermitents i tot el que tinguem que faci llum, sortir del cotxe mirant ben bé pel retrovisor, que no ve ningú, que no se m'emportarà per davant, per tant, ser serè, no perdre els nervis, perquè el primer que pot passar és que quan jo surti del vehicle se m'emporti un cotxe per davant i tingui un problema. Si realment veiem que allò és un accident i que l'accident és important, immediatament trucar al 112. Trucar al 112. Si les víctimes estan atrapades, a no ser que hi hagi una situació d'incendi que comença, que veiem que s'encén el cotxe i que aquella persona morirà abans que arribin els cossos d'emergència, no intentarem treure les víctimes de l'interior del vehicle. És la pitjor idea que podem tenir. Una víctima traumàtica, una víctima que ha tingut un accident de trànsit, el pitjor que podem fer per ella és agafar-la d'una mà i estirar-la i treure-la de dintre d'un cotxe. El millor que es pot fer, si nosaltres podem estar amb ella amb seguretat, que no estiguem exposats, el que hem de fer és calmar-la, relaxar-la, dir-li estigues tranquil·la, ara ja he avisat el 112, ara vindran bombers, ara vindran sanitaris, ara t'atendran. Sobretot, mai tornar a col·locar un cotxe a lloc, això ho hem vist, un cotxe que queda bolcat lateral amb víctimes a l'interior, anem a posar-lo sobre les rodes perquè llavors els traurem més fàcil. Però tu imagina't la sotregada que rep una víctima que potser té la columna trencada. O sigui, és una barbaritat, però clar, normalment les reaccions instintives davant de situacions d'emergència ens porten a errors, per tant s'ha de tenir clar què és el que s'ha de fer. Per tant, autoprotecció, avisar el 112 i mirar de no tocar les víctimes, a no ser que la situació sigui d'un risc absolutament imminent per elles que justifiqui treure-les.
0: Com sempre, Roger, molt interessant el que hem abordat. Esperem no trobar-nos en una situació no. com aquesta i, si no, doncs ja sabem el que hem de fer. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: cada palabra. Bé, nosaltres que som aquí amb la nostra cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: I avui quin plat ens portes? Un plat que a micròfon tancat m'ha...

0: pot fer que té les potes aquelles petites i la tripa, també està molt bo, eh? Són dos plats diferents, o tripa i morro d'ovella o tripa i morro de xai. El que passa, això és un plat que no agrada a tothom, eh? És un plat que poder a les persones més grans sí que ens agrada, perquè resulta que aquest plat, ara anem a esmorzar i diem, anem a fer un esmorzar de forquilla. I no sabem que fa 80 anys enrere, aquests esmorzars de forquilla ja es feien.
1: Sí.
0: Perquè aquest plat era un plat que quan feies mercat, justament als pobles que hi havia mercat, a un quart de vuit del matí o a les 7 ja obríem el restaurant. I aquest plat era un dels plats estrella. Aquest plat, al matí quan obries, no podia faltar. La tripa i morro, ni la tripa de xai, ni la botifarra amb mongetes, del ganxet, de proximitat, que vull dir que els tenim molt bones. Tots aquests plats eren els plats que els pagesos i els que venien a comprar, doncs, menjaven. Vull dir, era una menja que es feia molt. El que passa, s'ha anat perdent.
1: Clar.
0: Perquè potser ara el jovent, què diré jo, de 20 anys, els hi preguntem i diran, oi, no, això sí que no, ni provar-ho. Bueno, doncs, per fer aquest plat, amb aquesta tripa i morro de vedella, un quilo i mig de tripa i morro, Això ja es ven, aquesta es ven cuita. Al revés que la de xai, que no, la de xai te la venen crua i tu l'has de coure, aquesta ja la venen cuita, Cuita. Llavors, el que hem de fer és rentar la ben neta i fer el sofregit. I llavors, bueno, ara primer us dono els ingredients i després anirem pas a pas a fer el que farem. Doncs un quilo i mig de tripa i morro, una cabeça d'alls, una ceba grosseta, un raig de vi ranci o vi blanc, pebre vermell dolç, dues fulles de llaurer, un pols de canyella. La canyella, si en teniu en pols, poseu-n'hi una mica d'aquesta molta i si no un tros i després ja la traurem. Dos bitxos picants d'aquests, del caient, aquests secs, perquè a vegades bitxo picant fresc no en trobes. Dos, que si voleu que piqui. Si voleu que no piqui tant, un. Un litro de brou, oli, sal i pebre. I després, per la picada, farem aquestes 20 ametlles, 3 grans d'all, el julivert, a galeta maria o carquinyoli o alguna cosa d'aquestes que tinguem, un prei, i ja està. I llavors, aioli. Jo l'aioli no el faig al morter, el faig al minipímer. El que passa és que, bueno, l'aioli d'abans era aix i oli, però jo aquest el faig amb ou.
1: Molt bé.
0: Perquè, primera, que no queda tan oliós. Llavors faig amb el minipímer un ou sencer i poso un ratxet de vinagre de poma, una mica de sal, i llavors el minipímer sempre a baix de tot. Quan veus que te fa una espuma, que allò ja s'ha ben barrejat, i vas tirant l'oli a poc a poc. I quan veus que s'emulsiona tot junt, vas pujant i baixant el braç, i una mica més d'oli ja ho tens. I llavors amb aquesta oli és molt bé. I podeu posar 2-3 grans, depèn del gust. Jo n'hi poso un, perquè si no, a mi massa fort no m'agrada. I llavors hi poseu aquesta oli, i tal com hem dit, aquestes mongetes del ganxet, que són de proximitat, bullides amb un altre plat, o al costat d'això, i és un dinar excel·lent.
1: Sí, però llavors ja al migdia suposo que no dines.
0: No, això per dinar,
1: Això és per dinar?
0: Per dinar.
1: Com que m'has parlat d'esmorzar...
0: Bueno, sí, jo t'he parlat de quan venien els marxants aquí, però aquest plat tu el pots fer a l'hora de dinar, perfecte.
1: Sí, clar.
0: Perquè a l'hora d'esmorzar jo tampoc no el menjaria,
1: No, va.
0: No, jo tampoc. Jo ara a l'hora d'esmorzar, poca cosa. Ara a l'hora de dinar, sí, l'hora de dinar és l'àpat que fem més fort. Bueno, doncs repetirem aquests ingredients.
1: D'acord.
0: Bueno, què farem primer de tot? Primer de tot farem aquesta carn, tal com hem dit, la rentarem ben neta, i la deixarem escórrer una mica. Amb una paella hi farem aquest sofregit d'aquesta ceba, una ceba de 250 grams, que n'hi hagi de ceba, La ratllarem amb el ratllador, jo la ratllo amb el ratllador, perquè si no, si la passes amb un, dos, tres, fa molta aigua, i queda molt fina, i jo amb el ratllador, com sempre, lo antic. I llavors, quan tinguem aquesta ceba ben rossa, i tirarem aquest bon raig de vi ranci, o vi blanc, el que tinguem, i posarem la tomaca. Deixarem que aquesta tomaca es passi. La tomaca, compreu-la de pot, n'hi ha una, que sembla que sigui puré de tomaca, de tan espessa que és. Perquè n'hi ha algunes, perquè si vosaltres mireu el pot, veureu que diu 50% de tomaca, l'altre és aigua. Doncs sempre hem d'agafar una que digui el 90% o el 92% de tomaca, perquè la tomaca és molt més espessa i allò sí que és tomaca. Perquè l'altre, com s'ha evaporat l'aigua, no queda res.
1: Clar.
0: Llavors, hi passarem...

0: aquesta tomaca una mica, i posarem un pèl de sucre en aquesta tomaca per treure una mica l'acidor, i quan tinguem ja aquest sofregit amb la ceba i tot, que estarà poder uns 20 minuts, i posarem la tripa, la passarem ben passada en aquí, i tirarem aquest pebre vermell que hem dit dolç, una cullerada de pebre vermell dolç, petita, ho passarem tot, i llavors ja tindrem el brou calent, i tirarem aquest brou. Ho deixarem poder uns 20 o 25 minuts, perquè ja us he dit que això hi era cuit, eh? Mm-hmm. I llavors hi tirarem la picada, ho deixarem 10 minuts més, i en una hora ho tenim tot fet.
1: Bé, és cuita la tripa i morro de vedella.
0: És cuita, ja és cuita. Eh?
1: La tripa i pota de xai,
0: de xai no. Llavors allò ve cru. I llavors tu has de rentar-ho i ho has de coure tu al teu gust. Bueno, doncs aquí és el que us he dit, ja això. I llavors hi farem la picada tal com hem dit, li tirarem a sobre, i aquest aioli que acompanyarà aquesta tripa i aquests fesols del ganxet, si els hem bullit, bullits i prou, els fesols, i llavors, doncs, és un àpat molt bo.
1: Que en segons quines zones diuen fesols del ganxet i el nom comercial...
0: Fesols del ganxet de proximitat. Jo sempre procuro comprar de proximitat. No sé si tu ho mires, però jo quan vaig a comprar, miro... Bueno, primera que això ho pots comprar a granel, que ara tenim...
1: Sí.
0: Nosaltres tenim la sort de tenir-ho, i podem comprar 200 grams, un quart de quilo, no empaquetat. Perquè si tu mires els paquets, no saps mai d'allà on ve. Perquè diuen, envasat per fulano de tal, però no saps d'on ve, si ve d'Àfrica, si ve d'aquí, si ve d'allà. Jo sempre procuro comprar tot de proximitat.
1: D'acord.
0: Deia
1: perquè el nom comercial, segons els de Barcelona, és mongeta del ganxet.
0: No, jo sempre he dit fesols.
1: Molt bé. Alguna cosa més? Algun truc que tinguis...
0: No, i això si ho feu el dia abans i l'endemà ho escalfeu,
1: encara és més bo.
0: I si no, la nevera 3 o 4 dies també, vull dir, no passa res. I si en feu una mica més i en sobra, us dura una setmana a la nevera,
1: Sí,
0: amb un tàper, cap problema.
1: És bo saber-ho, perquè és un plat en consistència i a lo millor si...
0: No te l'acabes tot. I a més, com en fas, més val fent una mica més, perquè com que el mateix fer, vull dir, quasi bé el temps és el mateix. Vull dir, anés fent a mig quilo com un quilo. I llavors ja ho tens per un altre dia. Que no, que la setmana que ve no, un congeles.
1: Clar, això sí.
0: Ho treus del congelador i perfecte, també.
1: La meva mare sempre que fa llenties fa de més i les congela.
0: Sí. És que ara avui en dia la cuina hem de mirar de fer això.
1: Sí.
0: Plats així com llenties, com les mongetes aquestes que t'he dit, doncs fent a més, perquè la mongeta del ganxet també es pot congelar.
1: Sí.
0: I millor sense suc. Sense el suc, ja escorreguda.
1: Molt bé.
0: Amb un tàper. I llavors, com la treus, la deixes del dia abans i l'escalfes, o la passes per la paella amb una mica de cansalada, que llavors ja anem posant calories. Però bueno, és que penseu que la vida només hi som un cop, eh? I hem de mirar de disfrutar.
1: Doncs, Joana Molins, moltes gràcies per estar aquí al Fogons i Davantals. T'esperem la setmana vinent i a reveure.
0: Molt bé, adeu-siau, bon dia a tothom.
1: Bon dia.
0: Adeu, adeu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ariaquí Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, a La jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com La cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Joana Raspall va néixer a Barcelona l'1 de juliol de 1915 i va morir a Sant Feliu de Llobregat el 4 de desembre de 2013. Fou una escriptora, lexicòloga i bibliotecària catalana, tot i que és més coneguda per l'obra poètica infantil, escrigué també per adults, dins la seva obra hi ha teatre, contes i novel·les. Entre els seus poemes podríem anomenar el poema Podries, El Tió o Non Non de Nadal. Ha rebut diversos premis i guardons per la seva obra literària. Escoltarem el poema, precisament, Podries, de la Joana Raspall, primer de tot recitat, com sempre, i després interpretat per el grup Roba Estesa. Podries, si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya. O aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes. O no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries, podries. Però tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove de 21 anys com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure en només 10 dies a l'estació de França a Barcelona i en trams de via dels voltants que van provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Segons informen, aquest divendres els Mossos, el detingut té 14 antecedents penals. L'arrest d'aquest jove es va produir a última hora d'ahir dijous arran d'una ordre de detenció vigent emesa per la unitat d'investigació de l'àrea regional de transport urbà de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer CAS casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de CAS, que el nou CAS tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
2: Notícies en xarxa.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Amb l'arribada de la IA, fer-se passar per humans resulta cada vegada més fàcil. Segur que heu estat objecte de trucades sospitoses o potser heu participat o heu rebut un vídeo que han estat creats artificialment amb la intenció d'aprofitar-se de nosaltres. Un expert de la UOC ha estudiat com desemmascarar aquest tipus de veus sintètiques. Estem parlant de Josep Curto, que és professor dels Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicacions. Benvingut, Josep.
1: Hola, un plaer estar amb vosaltres.
0: Començarem per aclarir, quan parlem d'una veu generada per IA, què vol dir exactament?
1: Bàsicament és una veu sintètica entrenada a partir d'altres veus que o bé estan disponibles de forma pública, com per exemple persones que són actors, són polítics, són cantants, o bé que ha estat copiada, clonada, ja sigui perquè bàsicament forma part de la professió, per exemple, algú l'ha cedit per clonar-la, o ha sigut capturada amb algun mecanisme.
0: I com es diferencia d'una gravació humana o d'una trucada convencional?
1: Hem de dir una cosa, cada cop és més complicat, però encara tenim alguna possibilitat, no? Per exemple, un dels primers punts que ens podem fixar és la prosòdia, és a dir, l'entonació, l'accent, el ritme i la intensitat. Les pauses estranyes, coses que siguin molt regulars en la veu i, sobretot, que no hi hagi cap tipus d'espontaneïtat, no? El que sí que és cert, ens hem de fixar no només amb la veu, sinó també amb el que pregunten i et diuen.
0: Mm-hmm. Amb això tindríem suficient per detectar que allò no és una veu humana que ha estat creada artificialment?
1: No, cada cop és més complicat i per tant el que hem de fer és tenir un protocol d'actuació davant qualsevol trucada. És a dir, el que hem de fer és, per exemple, estar molt atents que si ens demanen, per exemple, que et diuen hola, sóc la teva mare, mira, m'he quedat sense combustible i necessito diners perquè m'envies diners perquè si no puc carregar de combustible el cotxe. Llavors, això ja t'hauria de saltar l'alarma i el que has de fer és actuar amb un protocol que bàsicament consisteix en probablement tenim canals per contactar aquesta persona o aquesta empresa, ja sigui trucant, ja sigui per WhatsApp, Telegram, Signa o fins i tot un correu, i posar-nos en contacte ràpidament per tenir una resposta de confirmació. Això que et passa real o no? I si realment no tenim una resposta acceptable, doncs el que hem de fer és declinar aquesta trucada.
0: Mm-hmm. I, Josep, en una trucada per telèfon o una videotrucada, quines serien les anomalies, tant visuals com d'àudio, a les quals hem d'estar atents per captar aquest possible deepfake de veu?
1: Molt bé. Hi ha un punt que encara es caracteritza a nosaltres, que és la emoció. Quan nosaltres escoltem una trucada que hi ha aquestes pauses rares o molt normalitzades, no?, molt monòtones, aleshores hem de sospitar alguna cosa. La segona cosa és, a veure, això ja no passa, perquè cada cop són millors, però abans sonaven les veus molt metàl·liques. Mm. Fa uns anys, quan començaven els primers bots, sí que era molt fàcil. Ara, bàsicament, cada cop és més complicat que aquest sigui un factor, però encara n'hi ha algunes. Després, en videotrucades, que tenim no només l'àudio, sinó que tenim el vídeo, aquí podem trobar que la sincronització entre els llavis i la veu no sigui perfecta. Hi ha alguna cosa aquí que per exemple, que el floating, que hi hagi un desfase molt significatiu, per tant, i que el moviment de la cara sigui una cosa que fa micromoviments estranys, que diguis que és rara aquesta cara, no? Tot això, que al final, bàsicament, són sensacions, ens poden donar indicacions de que alguna cosa rara passa en aquesta trucada, no?
0: Mm-hmm.
1: I després també pot ser que, si és una generació en temps real, que la forma en què es genera la veu hi hagi talls, hi hagi unes certes demores, no? Aleshores, bàsicament és que el procés li costa generar la veu i això també es podria tenir una sospita.
0: Clar. En el teu estudi també parles de la mala connexió. Quina distinció és important entre una mala connexió i una generada per IA? Quins indicadors ens permeten diferenciar-los?
1: A veure, per exemple, nosaltres ara estem parlant i jo tinc una connexió una miqueta dolenta. Estic escoltant de fons una mica de soroll. Uh-huh. Però el que canvia bastant, no? És a dir, aquí el que estaríem parlant és una imperfecció d'un problema, no?, de la red, però per altra banda, quan estem parlant del fet de les trucades de persones, el que t'has de fixar molt és que, tot i les imperfeccions que pugui tenir la trucada de fons, com per exemple ara que hi ha aquest soroll de fons, que la persona continua actuant, no? Hi ha una normalitat en la emoció, en la forma que es comunica, en aquests detalls, no? Prosòdia, no hi ha coses rares, parades, estranyes, no? Que no siguin les normals que fa una persona.
0: Clar. Mm-hmm. I podem explicar què és un callback i per què és una bona pràctica en la verificació d'identitat en situacions de risc?
1: Sí, aquest és el protocol que tothom, amb independència de que haguem viscut o no haguem viscut aquest tipus de trucades, hauríem de tenir. El callback, bàsicament, vol dir que quan nosaltres rebem una trucada que considerem que és sospitosa, no? Bàsicament, el que hem de fer és una confirmació. És a dir, ens truca una companyia, ens truca un familiar, ens truca un amic i ens fa una petició estranya. Normalment, aquestes trucades tenen un objectiu. Volen aconseguir la nostra contrasenya, el nostre password d'un servei. Sí. Volen que els enviem diners. Volen que anem a algun lloc. Sí. D'una manera que és sospitós, no? Aleshores, el que fem és una trucada, un contacte, això és el callback, a la companyia, a l'amic o al familiar, no? Per contrastar, per estar 100% segurs de que realment darrere de la trucada que hem rebut hi ha una persona real, hi ha una pràctica veritable. Val? Si, és a dir, estem confirmant qui parla. Si això no passa, no? Bàsicament el que hem de començar és aplicar aquest callback. Després d'aplicar el callback, no? Trencar la trucada, val? Amb raons diferents, és a dir, mala qualitat, no? Ara podria dir, mira, escolto aquest soroll i et torno a trucar, no?
0: Sí. I
1: verificar, vale? Aquesta verificació. Però mai tornar la trucada al número que t'ha trucat.
0: Exacte, això és el que també volia puntualitzar, no? Que algú podria pensar, val, doncs faig aquesta devolució de trucada i truco al número que ja m'ha trucat abans. Això no.
1: No, és una mala pràctica perquè, bàsicament, el que està passant és que nosaltres estem donant informació addicional a l'estafador. És a dir, ens podria en aquell moment clonar la veu, perquè nosaltres és quan estem trucant, no? I, per tant, és una pràctica que hem d'evitar completament.
0: De quina altra manera o en quines altres situacions ens podrien clonar la veu?
1: De vegades trobem trucades o que ens demanen que per verificar un servei hem de dir una frase molt llarga. Per tant, de nou, és a dir, davant una petició particular, nosaltres hem de posar-nos en alerta. Una mica, ara et diré, com el Dr. House, no la part del lupus, que sempre sospitava que lupus era tot arreu, no? Sinó la part de, en general, davant una trucada, nosaltres hem de pensar que potser, en aquest context actual, ja no és una persona, sinó és un sistema d'IA que té una veu clonada i que està perseguint algun particular propòsit, com contava abans, alguna estafa. I aleshores nosaltres sempre hem de tenir aquesta alerta, no?
0: Clar. En el teu estudi també parles de l'ús de paraules clau o frases inesperades per trencar el guió predeterminat. Com i per què funciona aquest recurs?
1: T'explico. Bàsicament, el que hi ha darrere és un sistema que té un guió estructurat. El que és interessant d'aquesta IA generativa és que són susceptibles, són vulnerables davant converses que trenquen el patró. I, per tant, el que estem fent és trencar el patró. Per exemple, en alguns sistemes, tu els hi pots demanar explica'm quin és el sistema, la versió del sistema d'IA que tens. O li pots fer encara una pregunta més concreta. Digue'm la data de tall de les dades que amb les quals t'han entrenat. Si la trucada et respon, l'última dada que em van entrenar va ser desembre 2024, òbviament estem amb una IA. És molt clar, no? Mm-hmm. Per tant, totes aquestes coses que siguin trencar la conversa, tenir espontaneïtat, poden dirigir cap a que el sistema respongui una altra cosa. Per exemple, imagina, no?, que tu li diguis sí, perdona un moment, però és que he d'acabar de fer el cafè. A tu t'agrada el cafè? És a dir, que trenqui la conversa cap a una direcció, no?, insospitada, i aleshores que el sistema comença a desviar-se del propòsit original.
0: Descol·locar aquest guió preestablert.
1: Exacte.
0: Parlem de les eines tecnològiques per detectar àudio generat per IA. Quines són? Quins avantatges ens ofereixen? I quines són les limitacions actuals?
1: Hem de pensar que, i deixem començar amb els serveis, nosaltres normalment utilitzem molts serveis, i al principi primordial que hem de tenir és, hem de revisar quina és la lletra petita del servei que estem utilitzant, no? És a dir, però estar segurs de que no els hem donat un sentiment a gravar o a analitzar la nostra biometria, perquè bàsicament la veu ens representa.
0: Sí.
1: No? Aleshores, aquest és el primer punt, no? I si aquests serveis com Alexa o d'altres, no?, tenen aquesta funció activada, la primera cosa és desactivar-la, tot i que ens diguin que volen ajudar a millorar el servei. Això és una cosa que els dona el servei a ells, però no pas a nosaltres. El segon punt, activar sempre l'autentificació de múltiples factors. És a dir, normalment ja no és suficient tenir una contrasenya, sinó necessitem contrasenya i altres mecanismes. Per exemple, un codi de seguretat, una frase anti-deepfake, inesperada, rotativa i contextual, però que sempre tinguem més d'un activat. Val? Algunes empreses ja estan activant això per defecte perquè saben que els sistemes que no tenen aquesta autentificació multifactor, en el moment que tu captures un d'ell, ja són dèbils, i per tant ja no solament utilitzen una contrasenya, sinó utilitzen altres detalls, no? Un SMS, un missatge de confirmació al teu correu electrònic, i el que és cert és, si tens cap sistema que estava només fonamentat amb la teva veu, com a mecanisme de biometria, activa un segon, bàsicament, perquè el que ens trobem és que les fundacions tenen una lluita contínua en protegir els actius dins de l'organització, i desafortunadament cada dia sabem de casos d'organitzacions que han sofert un atac, una bretxa de dades, no?, i per tant s'han robat les dades, i aquestes dades poden ser la biometria, no? Limitar la nostra veu pública, i ara ho estic dient, i això, jo estic compartint la meva veu en aquests moments a la ràdio.
0: Exacte, no? L'estem compartint amb dos.
1: Així és. No? Aleshores hauríem de limitar el màxim possible. No? Per tant, qui he fet? No? Si jo soc una persona pública i faig aquest intent, no?, de crear coneixement de tot aquest tipus de coses, el que faig és, en tots els serveis que jo tinc de correu, d'empreses, etcètera, he activat aquesta autentificació múltiple, per tant que, i a més, mai utilitzo la biometria, no?, com a mecanisme d'autentificació, perquè ja sé que ja no servirà. La meva veu pot estar clonada molt ràpidament, no? I després, clar, això ja va al següent nivell, no? Algunes organitzacions el que estan fent és utilitzar un mecanisme que són tecnologies d'anulació o de soroll blanc, que el que fan és creant una capa addicional perquè la veu tingui interferència per aquests mecanismes d'anàlisi. És a dir, en altres paraules, estem afegint dades extres que embruten el canal de veu, que nosaltres no ho percebem, però que els sistemes que analitzen la veu, els arriba tot això, i aleshores el sistema no pot extraure la veu. És a dir, hem contaminat l'entrada de dades a l'algoritme que clonaria la nostra veu.
0: Josep, quines mesures pràctiques podríeu recomanar a un usuari no expert en tecnologia per protegir la seva petjada vocal, ara que estàvem parlant de tot això?
1: Molt bé, doncs resumint una mica, primer, sobretot, estar molt segur de no compartir, de no gravar la nostra veu sense un propòsit clar. Si cal la gravació, exigir consentiment, val, per aquesta gravació, i revisar, òbviament, quina és la lletra petita, on s'utilitzarà, de quina manera, no? És a dir, controlar molt bé el castus. Això és la primera cosa que hauríem de fer com a ciutadans, no? La segona cosa que comentava ja és l'autentificació. Doble autentificació, triple autentificació en els nostres sistemes per estar segurs, no?, de que tenim aquesta, que els nostres serveis no són susceptibles, no?, a que la veu sigui un dels mecanismes d'entrada, no? Gestionar la nostra veu pública, sempre que sigui possible, no? I després adquirir aquest protocol, no?, davant de trucades i de videotrucades. És a dir, nosaltres partim de que ara vivim una època en la qual es pot clonar veu i es poden clonar avatars i, per tant, ens podríem enfrontar en situacions de treballar i de parlar amb un avatar i aquest avatar està dirigit a adquirir les nostres dades, a adquirir, a fer un intent de frau, no? Per tant, el que hem de fer és mantenir aquest protocol que comentava abans, no? És a dir, fer confirmació de qui parla, trencar el guió si hi ha dubte, vale? Fer el callback, i sobretot el tercer punt és, si ha passat, si nosaltres hem rebut una trucada que hi hem confirmat a través del callback de que no era una trucada de la companyia, no era una trucada de la nostra família, no era una trucada d'un amic, posar-ho en comunicació amb les autoritats i amb la companyia. És a dir, des d'aquest número de telèfon s'està patint aquest tipus d'estafa, no? I per tant l'hem de registrar perquè, a més, aquest número no s'utilitza. Això no vol dir que els estafadors no tinguin un llistat de números molt ampli, no? Però si anem reduint els números que poden utilitzar, doncs això ja és un punt d'ajuda.
0: I com veieu l'evolució dels models de veu generativa en els pròxims anys? Perquè ja hem comentat que això cada vegada és més sofisticat i cada vegada hi ha més dificultats, no?, a l'hora de desemmascarar precisament aquests enganys.
1: Això és, com bé comentes, una carrera armamentística i crec que necessitarem ajuda. Els protocols, com el que comentava, hi haurà detalls que al final, per exemple, aquests dubtes que tenim sobre la veu, la emotivitat, es resoldran i aleshores quedarà simplement que les peticions són estranyes. I en alguns moments podem caure de forma natural, no? Perquè el que s'utilitza normalment, el social engineering, es va refinant, no? I per tant, fent un guió cada cop més bo, és possible que moltes persones caiguin. Per tant, el que jo espero és que els fabricants de dispositius, ja sigui Apple, ja sigui Samsung i altres fabricants, es posin les piles i, per defecte, afegeixin algunes de les tecnologies per validar, no?, directament en el dispositiu si hi ha una trucada que sigui susceptible, no?, i que ens donin una indicació. És a dir, aquesta o afegir aquestes tecnologies que comentava abans, no?, de fer afegir aquest soroll blanc per embrutar, no?, la trucada pels algoritmes i ajudar-nos a que la nostra veu no sigui clonada. És a dir, que sigui una tecnologia que es desplegui de forma massiva al consumidor. Si no, ja veig que el futur serà complicat, no? I, per tant, l'única manera de validar que ens ha trucat algú o una companyia serà anar a la seu de la companyia o serà anar a veure el veí o l'amic o el familiar, no?, per estar completament segur del que passa. És a dir, és una situació que en els propers anys es farà més i més complicada i, per tant, la ciberseguretat, inclosa els dispositius, els ordinadors i els mecanismes que utilitzem, serà fonamental. És a dir, Telefònica, Vodafone, Orange, Apple... És a dir, tot el sector ha d'augmentar les capacitats i les prestacions que ens ofereixin al consumidor.
0: Doncs haurem d'estar molt, molt atents i posar també de la nostra part Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra trucada i la nostra invitació. Que vagi molt bé.
1: Ha estat un plaer. Fins una altra.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema, que ens ha fet d'obertura, haurà portat records a molts de vosaltres, segons l'edat que tingueu, ja que és el tema de Ironside, una de les sèries més famoses de la història de la televisió. Ironside es va emetre entre els anys 1967 i 1975 amb Raymond Burr com a protagonista, un actor que ja era molt conegut per una sèrie anterior de moltíssim èxit, que es deia Perry Mason. Doncs bé, dic això perquè el nostre protagonista d'avui és Quincy Jones, justament el músic que va compondre el tema d'Ironside. Un tema potent, brillant, impactant, que et fa sentir que ets a punt de veure alguna cosa bona. Malauradament, Quincy Jones ens ha deixat aquests dies, va ser el 3 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Les seves arrels musicals eren jazzístiques i en la seva joventut havia tocat a les orquestres de Charlie Parker, Lionel Hampton, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Thelonious Monk. El cinema hi arriba quan té 28 anys escrivint la música d'una pel·lícula sueca titulada El noi a l'arbre, que sembla que serà un treball esporàdic perquè Quincy Jones no fa res més fins al cap de 3 anys. Res més cinematogràficament parlant, vull dir. Fins que té 31 anys. Aquí sí que podem dir que s'engega la seva carrera. És quan compon la música del film El prestamista, de Sidney Lumet, protagonitzada per Rod Steiger. Tot és fer aquesta partitura i ja no parar. I, a més, en pel·lícules de nivell. Compon la banda sonora de Miratge, d'Edward Mitrick, amb Gregory Peck, La vida val més, de Sidney Pollack, amb Sidney Poitier, Apartament per a tres, la darrera pel·lícula de Cary Grant, A sang freda, de Richard Brooks, basada en el llibre de Truman Capote, i En la calor de la nit, de Norman Jewison, amb Sidney Poitier i Rod Steiger. Aquest és el tema que Quincy Jones va compondre per al film En la calor de la nit, un tema exquisit cantat per Ray Charles.

El tema principal del film, La calor de la nit, de Quincy Jones, en la veu de Ray Charles. El tema és extraordinari, ja ho veieu, però és que la pel·lícula també ho és. Va guanyar 5 Òscars. Millor pel·lícula, millor actor, Rod Steiger, millor guió adaptat, millor muntatge i millor so. La banda sonora de Quincy Jones no va estar nominada, però ell ja ho havia estat l'any anterior per la pel·lícula A sang freda, que no va guanyar. Jones va ser molt actiu a la defensa dels drets civils i les llibertats des de molt jove. Va començar col·laborant amb Martin Luther King, va ser fundador de l'Institut de Música Negra Americana, va cooperar en la recaptació de fons per la creació d'una biblioteca

Nacional de Música Africana als Estats Units, va fundar el Festival d'Arts Negres de Chicago i, entre altres coses, va ajudar a fer realitat el projecte We Are the Future, destinat als infants sense recursos. Una altra cosa que va fer Quincy Jones va ser treballar amb una fundació per dignificar la vida dels músics de jazz d'edat avançada i aixecar un institut dedicat a la investigació biomèdica sobre la síndrome de Down. Quincy Jones, d'altra banda, era un home vinculat al Partit Demòcrata, va intervenir en el concert de celebració de la presidència de Bill Clinton i va donar suport uns anys més tard a Hillary Clinton quan va optar a la presidència. L'any 1965, Jones va compondre la banda sonora del color púrpura, de Steven Spielberg, basada en la novel·la d'Alice Walker sobre una nena negra de 14 anys que queda embarassada del seu pare. La nena es diu Silly i aquesta és la cançó de la pel·lícula, Miss Silly's Blues.

Miss Silly's Blues, el blues de la senyoreta Silly. La cançó que la jamaicana Tata Vega canta a la pel·lícula de Spielberg, El color púrpura, interpretada per Danny Glover, Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey. Per aquesta música, Quincy Jones va estar nominat a l'Oscar, però com li passava sempre, no va guanyar. En total va estar nominat 7 vegades al llarg de la seva vida, però no va passar d'aquí. El que sí que va aconseguir va ser l'Oscar humanitari Jean Hersholt, que és el premi honorífic que es lliura a aquells escriptors, actors, directors, productors i músics que han destacat per les seves aportacions humanitàries. Entre els guanyadors hi ha, per exemple, Gregory Peck, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Paul Newman, Jerry Lewis o Harry Belafonte. L'any de Quincy Jones va ser el 1994, quan ell tenia 61 anys. Entre les moltes bandes sonores de Jones hi trobem, per exemple, doncs, Un home per a Ivy, amb Sidney Poitier, Un treball a Itàlia, la versió del 1969, amb Michael Caine i Noel Coward, L'or de Maquina, amb Gregory Peck, Bob, Carol, Ted i Alice, sobre l'intercanvi de parelles, amb Natalie Wood i Elliot Gould, John i Mary, amb Dustin Hoffman i Mia Farrow, El Mac, amb Michael Jackson i Diana Ross. També va fer la música d'Un diamant molt calent, amb Robert Redford, o La fugida, amb Steve McQueen i Ally McGraw. El seu darrer treball l'havia fet aquest mateix 2024 per a la pel·lícula Lola, una producció nord-americana. I pel que fa al terreny personal, Quincy Jones va estar casat 3 vegades i va tenir una relació estable durant 3 anys amb l'actriu Natasha Kinski. Era molt afeccionat a l'astrologia i deia tenir la seguretat de saber que darrere l'assassinat de John Kennedy hi havia el líder de la màfia, Sam Giancana. Bé, de fet, això hi ha molta gent que també ho diu i també ho pensa. L'any 1974 va patir un aneurisma cerebral, el van operar 2 cops, li van dir que no tornaria a tocar la trompeta mai més i el 3 de novembre passat va morir a la casa on ell vivia, al barri de Bel Air, de Los Angeles. Tenia 91 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut rocases a les vies de so, dient adéu a Quincy Jones, escoltant la cançó que ell va compondre per a la pel·lícula Trucada per al mort, de Sidney Lumet, protagonitzada per James Mason i basada en una novel·la de John le Carré. La cançó la interpreta Astrud Gilberto i és una delícia. Gaudiu-la. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ense i Xavi Rodríguez Soriano. Valldoreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
4: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament El guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Reial Madrid, i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pi d'Enxandre. Sabia perfectament on estava el Pi d'Enxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pi d'Enxandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creurien l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
5: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
6: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert, va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents. Però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas Apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eshairetikilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eshairetikilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents, i podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
5: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
7: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
5: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
8: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, el Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
5: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
9: Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat. El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Feres ferotges.
3: Un bon dia, un os passejava pel bosc i es va trobar un nen que semblava preocupat, assegut a la soca d'un arbre.
4: Què et passa?
3: Preguntà l'os.
4: M'he perdut i tinc un problema molt gros.
3: Somica el nen.
4: I ara, com és això?
3: S'interessa l'os.
4: Perquè la mama m'ha dit que mai no entri al bosc, però ho he fet i ara m'he perdut.
3: Respongué el nen.
4: No t'amoïnis, ara mateix t'ensenyaré com sortir. Saps, el bosc no és tan dolent.
3: Digue-los tot rient.
4: Que sí, la mama diu que el bosc està ple de feres ferotges.
3: Assegura el nen.
4: Què dius ara?
3: Exclamar-los.
4: De veritat? I com són?
3: Són totes peludes i s'amaguen en la foscor. Llavors es llancen damunt teu i se't mengen. Afirma el nen.
4: Apa, i saps si també cruspeixen ossos?
3: Pregunta l'os, tot nerviós.
4: I tant, s'ho cruspeixen tot.
3: Assegura el nen. L'os va mirar tot poruc les ombres que hi havia entre els arbres.
4: Serà millor que marxem.
3: Digué. No havien anat gaire lluny quan es van trobar un elefant que estava berenant.
5: Voleu un plàtan?
3: Preguntà l'elefant.
4: Serà millor que vagis amb compte, elefant. Aquest nen m'ha dit que hi ha feres ferotges deixades anar pel bosc.
3: Avisa-los.
5: Quin horror!
3: Exclama l'elefant, deixant caure el seu plàtan.
5: I són molt salvatges?
4: Són les feres més salvatges del món. Són tan grosses que et poden trepitjar i aixafar-te només fent així.
3: Explica el nen, tot aixecant el peu i fent una patada a terra.
5: Què dius ara? Però també poden aixafar un elefant?
3: Pregunta l'elefant.
4: En un tres i no res.
3: Respongué el nen.
5: Caram!
3: S'espantà l'elefant.
5: No us fa res que vinguin vosaltres, oi?
3: I de seguida tots tres van avançar amb compte pel bosc. Al cap de poca estona van trobar un lleó prenent el sol en una roca.
6: Quedeu-vos a prendre el sol,
3: digué el lleó movent tot mandrós la cua.
4: Val més que no, és que no saps que hi ha feres ferotges al bosc?
3: Digué l'os.
6: De veritat?
3: Em passa saliva el lleó.
6: I són molt ferotges?
4: Són les més ferotges de totes. Tenen les urpes esmolades, les dents llargues i et poden arrencar el cap d'un mos en un tres i no res.
3: Afirmà el nen.
5: Ai!
3: Va cridar el lleó.
6: Però això no ho poden fer un lleó, oi que no?
4: Em sembla que allò que els agrada més és menjar lleons.
3: Respongué el nen.
5: Oh, ajudeu-me.
3: Somicà el lleó amb els pèls de la seva crinera de punta.
6: No us fa res que vinguin vosaltres, oi?
3: Així que van seguir avançant de puntetes pel bosc. I aviat es van trobar un cocodril i un llop i una pitó. A poc es va fer fosc.
4: Quan es fa de nit, totes les feres ferotges surten a caçar.
3: Va dir fluixet el nen. Just llavors va sentir una remor, com el soroll dels passos forts que fa una fera terrible caminant entre els matolls. I van veure una llum que feia pampallugues entre els troncs dels arbres com un gran ull brillant. I llavors van sentir un bram salvatge que va ressonar per tot el bosc. Tots van córrer. Cames, ajudeu-me! Bé, tret del nen, que era el més valent. Va avançar amb compte i el que va veure no era una fera ferotge, era una cosa molt pitjor. Era una mama ferotge!
7: Joan, Joan!
3: Rugí la mare.
7: Es pot saber on ets, entremaliat? Ah, ets aquí.
3: Sospirà.
7: Que no t'he dit mil vegades que no entris al bosc? Que no t'he dit que el bosc és ple de feres ferotges?
4: Però, mama, jo no he vist cap fera ferotge.
3: Conte contat, aquest conte s'ha acabat.

0: producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a l'agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui a Palau. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diu a les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra un patrimoni, en concret un 11% menys.
1: Segons Bolaños, aquests resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert també la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat d'emigrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en plana política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 220 de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en vol, les maniobres i els temps de rodatge amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. I els Mossos investiguen la mort aquesta passada nit d'un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès a mans presumptament del seu company de cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca. Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès als interns i s'ha informat als serveis d'emergències.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon divendres 18 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 18 de setembre, avui amb molta teca, començant per la jornada primera divisió masculina. Avui juga l'Espanyol, obrint la setena jornada a contra l'Elx. També juga en Lliga F el Barça, que juga al camp de l'Alavés. Demà jugarà el Barça masculí i demà també ho faran els dos catalans de la Lliga F, Badalona i Espanyol. Molt futbol, també amb la convocatòria de la selecció espanyola, que hem conegut aquest mateix migdia per la tornada de seleccions, masculina en aquest cas, i també bàsquet. Avui, demà, comença la Supercopa d'Espanya, la Supercopa Copa Endesa, que es disputa a Badalona, l'Olímpic de Badalona, amb dos equips catalans, la Penya i el Barça. Però també tindrem hoquei patins, waterpolo, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, 7 del Barça i 1 de l'Espanyol i 7 jugadors catalans en total a la llista de la selecció espanyola per la pròxima aturada.
1: La principal novetat és la presència del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que s'ha guanyat la convocatòria amb un gran inici de curs, fent 6 gols en els primers 6 partits. Del Barça i els mundialistes Eric García, Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Fermín, que entra en el lloc de Gavi. A la llista també els catalans David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. A més del porter del Zira, Josep Martínez, de l'Inter de Milà, que entra en substitució del blaugrana Joan García amb molèsties al genoll.
0: Aquesta convocatòria jugarà 4 partits en aquesta llarga aturada de seleccions després de la jornada del cap d'aquest cap de setmana.
1: El combinat estatal s'enfrontarà a Anglaterra el dissabte 26 de setembre, a Croàcia el dimarts 29, a la República Txeca el dissabte 3 d'octubre i de nou contra Croàcia serà el dimarts 6, en partits de la primera fase de la Nations League.
0: Abans, però, tenim jornada de Lliga a la primera masculina, com dèiem, amb un Espanyol Elche avui mateix.
1: El conjunt perico buscarà refer-se de la desfeta de dimarts passat contra el Rayo Vallecano amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual cue de la competició, l'Elche, que només ha sumat 2 punts. Manolo González té la baixa d'Omar per sanció, a més dels lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Puado, i el dubte de Jofre. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Sí que hi serà, òbviament, avui Roberto Fernández, aquest que estrenarà convocatòria, com dèiem, amb la selecció espanyola. Demà serà el torn del Barça.
1: L'equip blaugrana visita demà el Sánchez-Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla a partir de les 9 de la nit. Ho fa amb el dubte de la porteria amb les molèsties al genoll de Joan García. El Barça mirarà d'arribar a l'aturada mantenint el liderat a la Lliga i el ple de victòries.
0: En una estona mirem d'escoltar en directe Hansi Flick, que ja compareix en directe a la roda de premsa prèvia. Veurem què diu de la porteria, de si pots jugar-hi o no Joan García i de ser el seu substitut, en cas que no, seria Tech Chesney. En categoria femenina, avui mateix també comença la quarta jornada de Lliga F amb el partit del Barça.
1: Les blaugranes, líders amb 9 punts de 9 possibles, visiten el camp de l'Alavés, un recent ascendit amb la novetat a la llista de Clara Serra Jordi, ja amb l'alta mèdica després de la lesió al canell. El partit començarà a les 8 del vespre.
0: I demà jugaran els altres dos catalans d'aquesta Lliga F.
1: A les 12 del migdia, el Badalona Women, que comença la jornada en 5a posició, rep a Palamós a la Reial Societat, i també juga a casa l'Espanyol, que buscarà la primera victòria del curs a casa contra un dels colíders, el Madrid Club de Futbol Femení, l'únic a banda del Barça, que ho ha guanyat tot per ara. El duel serà a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, poques hores per la disputa a partir de demà ja a la tarda de la Supercopa Endesa masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6, a la primera semifinal. A les 9 es jugarà l'altra semi entre el Barça i el València.
0: La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de la competició oficial.
1: Aquest vespre es juga un duel català d'ACB a Sant Hilari Sacalm, mentre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa Més. Una hora abans jugarà el Quinzanes Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima Corunya.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona hi va caure en l'últim amistós de la pretemporada.
1: Derrota per 66-71 contra el Jairis Murcia, dirigit pel català i exentrenador del conjunt gironí Bernat Canut. L'Unit ha marcat el calendari el 30 de setembre, quan està previst que jugui l'eliminatòria prevista de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí La Seu.
0: Per cert, avui també juga un partit de Lliga Catalana Femenina 2 entre el Manresa i el Segle XXI, a 8:45 del vespre. En handbol, el Barça guanya per la mínima ahir a la pista del Montpellier.
1: Els blaugranes van superar 27-28 al conjunt francès en un partit feixuc i marcat per les bones defenses per mantenir la primera plaça del grup a la Champions masculina. El triomf, a més, deixa una dada històrica d'aquest equip de Carlos Ortega. Just avui fa un any que no perd un partit, havent-ne jugat 61.
0: Veurem fins quan pot allargar aquesta espectacular ratxa al Barça d'Ortega. Més coses, ahir es va disputar la segona jornada del Mundial d'handbol en cadira de rodes a Granollers.
1: La selecció espanyola amb dos jugadors catalans va caure per 2-16-0 contra França i serà segona de grup de cara a les eliminatòries en un partit disputat al Palau d'Esports de la capital vallesana.
0: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge disputa la fase prèvia de la Champions masculina.
1: El conjunt d'Albert Espanyol debuta avui a les 3 de la tarda contra el Brescia italià. Demà s'enfrontarà al Budva de Montenegro i diumenge ho farà contra l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia.
0: En futbol sala, avui també tenim Lliga, la primera masculina, amb la segona jornada de la fase d'obertura amb els partits dels dos equips catalans.
1: El CatGas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparruló. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició 2-4 contra el Palma i buscaran avui el primer triomf. El partit a 8:15 del vespre. I a les 9 serà el torn del Barça, vigent campió, que s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola.
0: De fet, avui aprofitaran per oferir aquesta copa de campió a l'afició. En hoquei patins, en marxa la segona jornada de la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Tenim en joc ara mateix el segon partit de la selecció catalana masculina, que s'enfronta a Angola, guanyant de moment per 2-0, quan falten queden 4 segons per acabar la primera meitat.
1: Ahir el combinat català va superar França per 1-4 en el debut. En categoria femenina, Catalunya va guanyar els dos partits que va disputar ahir, 0-8 contra Alemanya al migdia i 1-3 contra Portugal, que aquest mateix matí ha golejat 2-16 a Alemanya.
0: A banda dels partits d'avui, demà jugaran les semifinals i diumenge la final al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola. I un dia a punt en motor, Pol Espargaró fa el segon millor temps. De moment, els primers entrenaments lliures, això sí, del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El Vallèsà, que substitueix el lesionat Maverick Viñales, s'ha quedat a 2 dècimes del murcià Pedro Acosta, que ha fet el millor temps. Jorge Martín i Marc Márquez, co-líders de la General, han marcat el tercer i quart millor registre, respectivament. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Márquez ha estat 8è i Àlex Rins 21è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Avui mateix, Alba, divendres, ja tenim bàsquet a la xarxa més.
1: Sí, serà a partir de les 8 del vespre, que es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips de CB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona. Serà Sant Hilari Sacalm.
0: I ja dissabte, demà, tindrem futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Pobla de Mafumet, al municipal de la localitat usonenca, i a les 6, al Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obrers de la capital del Garraf.
0: I diumenge, més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de 9 del matí es podrà seguir les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026, amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana. La sortida serà al carrer d'Aragó i l'arribada a la plaça Catalunya, amb més de 17.000 corredors i corredores. I a les 10 del matí, i en exclusiva a la xarxa més, tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Sant Joan Serra de Mataró, i per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elit de Futbol, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Divendres 18 de setembre, 12 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol. Avui arrenca ja la setena jornada de Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol. Ara en parlem, però és que des de la una tenim en directe l'entrenador del Barça, Hansi Flick, en la prèvia del Sevilla-Barça de demà a les 9. L'escoltem.
1: I jo crec que ara mateix la situació amb el TEC és que ell sap exactament quina és la nostra filosofia, coneix exactament com volem jugar. I el Dominic acaba d'arribar, s'està adaptant a la nostra idea de com volem jugar al futbol i aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar. Això és el que hem de plantejar-nos i és el que estem fent. Però sempre busquem el millor per l'equip, no el millor per un jugador o un altre, sinó que sempre analitzem la situació i sempre pensem en el millor per l'equip.
0: Hansi Flick en directe parlant justament del principal dubte del partit de demà, si no pot jugar finalment Joan Garcia, si serà Tec, Chesney o Livakovic, el nou fitxatge d'aquest any, qui ocuparà la porteria blaurana demà a les 9 en aquest Sevilla-Barça. Última jornada abans d'una llarga aturada de seleccions, a pràcticament 3 setmanes, amb la selecció espanyola i van, ho hem sabut fa una estona, 7 jugadors del Barça, tots els mundialistes, excepte Joan Garcia, com dèiem, i també excepte Gavi, en el seu lloc hi va un altre jugador del Barça, que és Fermín. També té un internacional amb la selecció espanyola, que és una de les principals novetats, l'espanyol, Roberto Fernández, el davanter, que, com en dèiem, debutarà amb la selecció en una convocatòria. Veurem si debuta ja oficialment en partit de Nations League. A l'Espanyol, que avui, com dèiem, obre la setena jornada de Lliga rebent l'actual QE de la competició, l'Elche, a l'RC Stadium, oportunitat per al conjunt perico per refer-se de la derrota contra el Rayo Vallecano de dimarts i arribar a l'aturada de seleccions en una situació còmoda de classificació. En parlava així l'entrenador blanquiblau Manolo González.
2: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: Un Manolo González que avisava també de la dificultat del rival, malgrat que ocupa de manera anecdòtica la cua de la classificació i que el seu equip havia de demostrar la seva millor versió per poder guanyar.
2: Sí, està clar, quan millor estiguem i millor versió donem demà, més a prop estarem de guanyar i al final nosaltres som un equip que no ens podem permetre estar malament. Hi ha equips que a la Lliga pues, es poden permetre fer un equip un partit més dolent i treure punts. Nosaltres som un tipus d'equip que necessitem estar bé, que necessitem tenir aquest, bueno, que vam tenir la segona part l'altre dia, que vam tenir a Pamplona. Buscar aquest equilibri que a vegades ens ha faltat a l'inici, que és també una cosa que li falta a molts equips, però trobar aquest equilibri cada més important per poder treure el partit endavant.
0: L'Espanyol tindrà la baixa per sanció d'Omar, que va ser expulsat a l'últim minut del partit contra el Rayo Vallecano, i Manolo González reconeixia que es plantejaven fer un canvi de sistema per suplir lateral a l'Hospitalet. Aquest Espanyol ells avui a les 9 del vespre a l'RCD Stadium, demà a les 9 a jugarà, com dèiem, el Sevilla-Barça, i en categoria femenina avui mateix també arrenca la quarta jornada amb el partit del Barça, que juga a Vitòria contra l'Alavés, un recent ascendit a la categoria. Això sí, el conjunt basc ha començat prou bé el curs, amb dues victòries i una derrota en els tres primers partits. El Barça és co-líder amb 9 de 9. Escoltem el tècnic Lorona, Pere Romeu.
3: Primer, intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar. I a nivell de reptes, seguir fent que l'equip jugui com a equip, seguir sumant punts, seguir intentant donar alegria a la nostra afició, seguir intentant anotar gols.
0: Per cert, avui mateix aquesta mitjanit acaba el mercat de fitxatges i Pere Romeu insistia en que els calia una incorporació sobretot a la defensa. Veurem si acaba arribant. Aquest Alavés-Barça de Lliga F avui a les 8 del vespre. Demà al migdia serà el torn del Badalona Women, que rep a Palamós a la Reial Societat. Les badalonines comencen la jornada cinquenes amb 6 punts de 9 i l'Espanyol, que només ha sumat un punt de moment per ara, rep demà a les 4 de la tarda a l'altre co-líder, sorprenent, el Madrid Club de Futbol, que, com dèiem, com el Barça, ha guanyat els 3 partits que ha disputat. Escoltem l'entrenadora del conjunt perico, Sara Monfort. Forte.
4: I l'equip ha treballat molt bé, crec que cada vegada tenim les coses més clares, l'equip cada vegada es coneix més, les jugadores noves també cada vegada pues, estan totes més còmodes, i bueno, amb moltes ganes que arribi el partit de dissabte, perquè tenim ganes de, davant la nostra afició, fer un gran partit com l'altre dia. Sí que és veritat que crec que és un gran equip, el Madrid CF, normalment els equips de José són més combinatius, sí que és veritat que proposa, però és un equip molt vertical, un equip amb gent molt física, amb gent molt ràpida, com sempre el Madrid CF, és un equip molt europeu, no? Molt d'anades i tornades, i han d'estar molt preparades per poder guanyar el partit, però estem convençudes de que ho podem fer.
0: Demà a les 4 aquest Espanyol Madrid CF. Tornant a la categoria masculina, segona divisió, el Girona visita també demà al camp d'un dels equips que encara no ha guanyat després de 5 partits, el Cádiz. Girona FM, Pau Llafanye.
5: El Girona jugarà demà a les 9 del vespre al Nuevo Mirandilla amb l'objectiu de refer-se de la derrota de dissabte passat contra el Castelló, un partit marcat per l'expulsió d'Abel Ruiz, que precisament serà baixa per sanció. El Girona, que buscarà una victòria per acostar-se a la zona de dalt, mentre que el Cádiz buscarà els primers 3 punts de la temporada. Quique Álvarez ha avisat que si l'equip surt relaxat a Cádiz, serà el primer pas per perdre.
6: Jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que encara no ha guanyat, pues és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat 2 i han sigut 2 partits molt durs.
5: Álvarez tindrà les baixes de Justin i Brian Hill i, com a bona notícia, ha obert la porta a la primera convocatòria de Porto després de 10 mesos de baixa.
0: Gràcies, Pau. Diumenge serà el torn del Sabadell, que rep a la nova Creu Alta a l'Oviedo. Més futbol, parlem de tercera federació masculina, perquè ja comença demà, de fet, la tercera jornada, amb derbi Barcelona entre Martinenc i Europa B a les 7, duel molt interessant a les 8 entre el Cornellà de Messi i l'Hospitalet de Jordi Alba i Thiago, i abans doble la transmissió a l'Enjoc TV amb el Tona Pobla de Fumet a les 4 i el Vilanova Peralada a les 6. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
7: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampordanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona, o el davanter ex-Olot Nuja Marong, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Muntanyesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades, i per cert l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumnes Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
0: Gràcies, Xavi. Finalment, insistim, diumenge també a l'Enjoc TV i a la xarxa Més podrem veure un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi osonenc entre Manlleu i Vic. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
8: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquests partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AEC Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi osonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
9: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
8: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb 2 equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
0: Gràcies, Arnau. En bàsquet, poques hores per la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu. Ràdio Ciutat de Badalona, la Ferran Vinaixa.
7: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i a la tarda ho faran els vitorians. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
10: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
7: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Demà dissabte a les 6 de la tarda amb un Penya-Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Riqui Rubio.
11: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format bueno, com Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
7: La penya no aconsegueix guanyar un títol i a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Gràcies, Ferran. La resta d'equips continua preparant-se de cara a l'inici de la competició oficial. Aquest vespre juga un duel català de CB a Sant Hilari Sacalm. En parlàvem entre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa Més. Una hora abans jugarà el Quitzanes Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima a Corunya. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
12: Els vegencs encara en el tram final de la pretemporada amb l'objectiu d'aconseguir un ritme competitiu de cara a l'inici de la Lliga CB a Bilbao la setmana que ve. L'Eima a Corunya és un equip que torna a la Lliga amb l'objectiu de competir per la permanència i que no posarà les coses fàcils al conjunt de Diego Campo. El seu ajudant, el tècnic Lluís Riera, explica que estan treballant per aconseguir adaptar els nous jugadors a la identitat del Manresa.
13: La filosofia del joc és jugar ràpid. Hem d'aconseguir avantatges els primers segons de les possessions. Si podem fer, si podem córrer, però si no, intentar generar ràpid per intentar tenir un tir, el millor tir possible. No? I després també doncs, el fet del rebot ofensiu. No? Som un del, ja l'any passat i aquest any doncs, intentarem ser un dels equips que aconsegueix avantatges del seu rebot ofensiu. Per tant, el que volem és intentar aconseguir avantatges de les situacions que millors tirs et propicien, que és el contraatac i el rebot.
12: També serà un partit especial per Guillem Jou. El capità de l'Eima Corunya s'enfrontarà per primera vegada a l'equip manresà després de marxar del Nou Congost ara fa una temporada. El partit serà a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. Un últim punt en waterpolo. El Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge juga la fase prèvia de la Champions masculina. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
14: Bon dia. El renovat equip del verd espanyol s'estrena a les 3 davant un clàssic com és el Brescia, el segon classificat l'any passat a la Lliga Italiana només per darrere del Prorreco. Els altres dos rivals, demà a les 3 i diumenge a les 5 respectivament, són més desconeguts, el Budva Montenegrí i l'anfitrió, l'Apollo de Tbilisi. Espanyol admet que afronten aquesta fase prèvia amb un punt d'incògnita.
15: És una incertesa perquè els tres equips que ens han tocat, el Brescia és històric, és un equip que es faci el que faci, sempre està a un nivell molt alt, i els altres dos equips són completament nous, és a dir, són equips que han canviat a mig equip o fins i tot els georgians a pràcticament tot l'equip. Aleshores no tenim moltes referències i és una mica una incertesa saber quin nivell. Sabem que serà un nivell alt, però saber fins a on arribaran.
14: Els dos primers passaran a la fase de grups de la Champions amb el sorteig programat per dilluns al matí, mentre que el tercer i el quart cauran a l'Eurocup.
0: Gràcies, Pau. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor Martí González, l'Oriol Comín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts,
17: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
19: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
20: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
21: Ah, no tens mans?
22: Sí! Ja, quina hòstia tens!
20: Sexe a la primera cita, sí o no?
23: Aquesta...
24: Oh! Bon menjar.
25: I mal menjar.
26: Hola?
25: Ah, spoiler, per cert.
20: Carinyo, paga un psicòleg.
24: En vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues, soy feliz.
25: Com es diu això?
20: Poliamor.
25: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
22: Red flag. Bé.
25: No ens veiem en aquest tema. Què passa, que ets lesbiana o què llavors? Ara?
22: Oi que sí?
24: Que sí, digues que sí.
25: Sí.
27: Ja disponible a cugat.cat.
22: Mare meva.
28: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon divendres 18 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 18 de setembre, avui amb molt futbol, amb la prèvia de l'Espanyol Elx, que obre avui la setena jornada de la primera divisió masculina. Demà jugarà el Barça a Sevilla. També n'ha parlat aquest migdia Hansi Flick. I avui mateix també hem sabut aquest mateix migdia la convocatòria de la selecció espanyola per als propers 4 partits. Aquesta llarga aturada després d'aquest cap de setmana, en què hi ha 7 jugadors del Barça, 7 catalans en total, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, que és una de les principals novetats d'aquesta convocatòria. També avui, per cert, juga el Barça a la Lliga F, en categoria femenina, en aquest cas al camp de l'Alavés. Demà ho faran els altres dos catalans, el Badalona Women i l'Espanyol. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo, handbol, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triedo, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, 7 jugadors del Barça, un de l'Espanyol i 7 en catalans en total, a la llista de la selecció espanyola per la pròxima aturada.
1: La principal novetat és la presència del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que s'ha guanyat la convocatòria amb un gran inici de curs, fent 6 gols en els primers 6 partits. Del Barça hi ha els mundialistes Eric García, Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Fermín, que entra en el lloc de Gavi. A la llista també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marco Corella, del Real Madrid, i Víctor Muñoz, del Liverpool. A més del porter d'Alzira, Josep Martínez, de l'Inter de Milà, que entra en substitució del blaugrana Joan García amb molèsties al genoll.
0: Aquesta convocatòria jugarà 4 partits en aquesta llarga aturada de seleccions després de la jornada d'aquest cap de setmana.
1: El combinat estatal s'enfrontarà a Anglaterra el dissabte 26 de setembre, a Croàcia el dimarts 29, a la República Txeca el dissabte 3 d'octubre i de nou contra Croàcia el dimarts 6 en partits de la primera fase de la Nations League.
0: Abans, però, com dèiem, tenim jornada de Lliga, la primera masculina, i comença avui amb un Espanyol Elx.
1: El conjunt perico buscarà refer-se de la desfeta de dimarts passat contra el Rayo Vallecano amb la visita a l'RC d'Estàdium de l'actual cue de la competició, l'Elx, que només ha sumat 2 punts. Manolo González té la baixa d'Omar per sanció, més dels lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Puado, i el dubte de Jofre. El partit a les 9 del vespre.
0: Sí que hi serà avui, òbviament, Roberto Fernández, de Massa del Torn, per cert, del Barça.
1: L'equip blaugrana visita demà el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla a partir de les 9 de la nit. Ho fa amb el dubte de la porteria, amb molèsties al genoll de Joan García. El Barça mirarà d'arribar a l'aturada mantenint el liderat a la Lliga amb el ple de victòries.
0: Veurem si juga Joan García o si juga Tec o Livakovic. Avui Hansi Flick no ho ha acabat de definir. En categoria femenina, avui mateix també comença la quarta jornada de Lliga F amb el partit del Barça.
1: Les blaugranes, líders amb 9 punts de 9 possibles, visiten el camp de l'Alavés, un recent ascendit amb la novetat a la llista de Clara Serra Jordi, ja amb l'alta mèdica després de la lesió al canell. El partit començarà a les 8 del vespre.
0: I demà jornada dels altres dos catalans d'aquesta Lliga F.
1: A les 12 del migdia, el Badalona Women, que comença la jornada en cinquena posició, rep a Palamós a la Reial Societat. També juga a casa l'Espanyol, que buscarà la primera victòria del curs a casa contra un dels co-líders, el Madrid Club de Futbol Femení, l'únic a banda del Barça, que ho ha guanyat tot per ara. El duel serà a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, a poques hores estem de la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6 a la primera semifinal i a les 9 es jugarà l'altra semi entre el Barça i el València.
0: La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial.
1: De fet, aquest vespre juga un duel català d'ACB a Sant Hilari Sacalm mentre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa Més, i una hora abans jugarà el Quitzanes Manresa, que tanca la temporada, la pretemporada, amb el Torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima Corunya.
0: Més pretemporada, més amistosos. Ahir, en categoria femenina, l'Espar Girona va perdre l'últim amistós que va fer d'aquesta pretemporada.
1: Amb una derrota per 66-71 contra el Jairis Murcià, dirigit pel català i exentrenador del conjunt gironí, Bernat Canut. L'Uni té marcat el calendari el 30 de setembre, quan està previst que jugui l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí la Seu.
0: Avui també juga, per cert, un partit de Lliga Catalana Femenina 2 entre el Manresa i el Segle XXI a 8:45 del vespre. En handbol, el Barça guanya per la mínima a la pista del Montpeller.
1: Els blaugranes van superar 27-28 el conjunt francès en un partit feixuc, marcat per les bones defenses per mantenir la primera plaça del grup a la Champions masculina. El triomf, a més, deixa una dada històrica d'aquest equip de Carlos Ortega. Just avui fa un any que no perd un partit. N'han jugat 61.
0: Veurem fins quan pot allargar aquesta espectacular ratxa al Barça. Més coses, ahir es va disputar la segona jornada del Mundial d'handbol en cadira de rodes a Granollers.
1: La selecció espanyola amb dos jugadors catalans va caure per 2-16-0 contra França i serà segona de grup de cara a les eliminatòries en un partit disputat al Palau d'Esports de la capital vallesana.
0: Amb waterpolo un apunt, el Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge disputa la fase prèvia de la Champions masculina.
1: El conjunt del verd espanyol debuta avui a les 3 de la tarda contra el Brescia italià. Demà s'enfrontarà al Budva de Montenegro i diumenge ho farà contra l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia.
0: En futbol sala també avui tenim lliga a la primera masculina amb la segona jornada de la fase obertura i amb els partits dels dos equips catalans.
1: El Cargas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparroló. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició 2-4 contra el Palma i buscaran avui el primer triomf a partir de 7:45 del vespre. I a les 9 serà el torn del Barça, el vigent campió, que s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola.
0: En hoquei patins, en marxa ja la segona jornada de la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Tenim en joc ara mateix el segon partit de la selecció catalana masculina, que s'enfronta a Angola. Encara guanya, però un resultat més ajustat, 2-1.
1: Ahir el combinat català va superar França per 1-4 en el debut. I en categoria femenina, Catalunya va guanyar els dos partits que va disputar ahir, 0-8 contra Alemanya al migdia i 1-3 contra Portugal, que aquest mateix matí ha golejat 2-16 a Alemanya.
0: A banda dels partits d'avui, demà jugaran les semifinals i diumenge la final, tot com dèiem, al pavelló Can Xarau de Cerdanyola. I un últim punt en motor, Pol Espargaró. Ha fet el segon millor temps als primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El ballesà, que substitueix el lesionat Maverick Viñales, s'ha quedat a dues dècimes del murcià Pedro Acosta, que ha fet el millor temps. Jorge Martín i Marc Márquez, co-líders de la General, han marcat el tercer i quart millor registre, respectivament. I pel que fa a la resta de catalans, Àlex Márquez ha estat el vuitè i Àlex Rins, 21è.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Alba, avui mateix, de fet, tenim ja divendres bàsquet a la xarxa Més.
1: Sí, a partir de les 8 del vespre es podrà seguir la plataforma de streaming al partit de pretemporada entre dos equips d'ACB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem demà futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona a Pobla de Mafumet, al municipal de la localitat osonenca, i el segon serà a les 6 al Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obrers de la capital del Garraf.
0: Tot això dissabte, demà, diumenge, més futbol, però també tindrem waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de 9 del matí es podrà seguir les televisions locals i a la xarxa Més la retransmissió de la cursa de la Mercè d'aquest any amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana amb sortida del carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, on hi participaran més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa Més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles i al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elit de Futbol és el derbi osonenc entre el Manlleu i el Vic. Serà a l'Estadi Municipal de Manlleu.

0: Divendres 18 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui arrenca ja la 7a jornada de Lliga a la Primera Divisió Masculina amb el partit de l'Espanyol, que avui rep l'actual cue de la competició, l'Elx, a l'RCD Stadium, a un Espanyol que avui ha sabut que Roberto Fernández, el seu davanter, amb 6 gols en els 6 primers partits de Lliga, ha estat convocat per debutant. De fet, en una convocatòria amb la selecció espanyola absoluta. Oportunitat avui pel conjunt perico per refer-se de la derrota contra el Rayo de dimarts passat i arribar a l'aturada de seleccions en una situació còmoda a la classificació, aprofitant a més el factor casa. En parlava l'entrenador blanquiblau Manolo González.
1: Està claríssim, al final guanyar a casa, i a més l'any passat, per exemple, vam tenir dades molt bones fora de casa, que es van donar sobretot a la primera volta, però hem de reconèixer que l'Espanyol històricament és un equip que fora de casa mai ha sigut un equip dels millors de la Lliga, ni molt menys. No ha sigut un equip que fora de casa hagi... Històricament, no et dic un any puntual. Llavors, penso, no per l'Espanyol, sinó per qualsevol equip del nostre perfil, és molt important a casa ser un equip fort. I després a casa, torno a dir, a fora de casa, perdó, durant la segona volta, l'equip, o durant la trajectòria de la Lliga primera i segona volta, l'equip dona una pujada important també.
0: Un Manolo González que avisava de la dificultat del rival, malgrat que ocupa de manera anecdòtica, això sí, de moment, la cua de la classificació.
1: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos. Por lo tanto, mañana toca eso, estar muy concentrados, muy metidos y hacer un muy buen partido para ganar al Elche. Pero que un equipo consiga levantarle al Madrid un 0-2, pues te dice que puede ser un equipo peligroso.
0: L'Espanyol que tindrà la baixa de per sanció, d'Omar El Hilali, que va ser expulsat a l'últim minut del partit contra el Rayo Vallecano, i Manuel González reconeixia que es plantejaven fer un canvi de sistema per suplir el lateral de l'Hospitalet. Veurem si ho acaben fent. Aquest Espanyol Elche, com dèiem, avui a les 9 a l'RCD Stadium. Demà a la mateixa hora jugarà el Barça, el Sevilla-Barça, en aquest cas el Sánchez-Pizjuán. Última jornada abans d'una llarga aturada de selecció. A pràcticament 3 setmanes, en aquest cas amb la selecció espanyola, hi van, ho hem sabut aquest mateix migdia, 7 jugadors del Barça, comptant a més Fermín, és l'únic no mundialista que hi va en el lloc de Gavi, de fet, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, a més de 3 catalans més. I en categoria femenina, avui mateix també arrenca la quarta jornada amb el partit del Barça, que juga Vitòria contra l'Alavés, un recent ascendit a la categoria, això sí, el conjunt basc ha començat prou bé el curs, amb 2 victòries i una derrota en els 3 primers partits. El Barça és co-líder, amb 9 de 9. Escoltem el tècnic l'Orona Pere Romeu fent referència a les necessàries rotacions per arribar fresques als trams decisius de temporada.
2: Com tota la temporada, diria jo, no? Com tot el que ens ve moltíssim doble partit, crec que haurem d'estar molt atents i atentes a càrregues físiques, a veure si podem dosificar gent per poder-la tenir disponible per París. Per tant, una part de feina de l'entrenador en un context així és dominar bé les rotacions perquè la gent arribi fresca durant tota la competició. Aleshores, ara estem en un escenari on tenim poques, per tant, segurament no podrem rotar tot el que ens agradaria, però igualment intentarem que la gent que ja porta una càrrega important a sobre, que ja vagi dosificant.
0: Com sentíem, aquest és l'últim partit abans de l'estrena a la Champions femenina. Serà dimecres 23, la setmana vinent, amb el Barça rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club. Per cert, avui mateix aquesta mitjanit acaba el mercat de fitxatges i Pere Romeu insistia en que els calia una incorporació a la defensa. Veurem si acaba arribant. Aquest Alavés-Barça de Lliga F avui a les 8. Demà al migdia serà el torn del Badalona Women, que rep a Palamós a la Real Societat. Les badalonines que comencen la jornada a cinquenes, amb 6 punts de 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona Women afronta la quarta jornada de Lliga i per primer cop jugarà com a local aquesta temporada. Serà, però, el municipal de Palamós fins que la gespa de l'estadi municipal de Badalona estigui del tot instal·lada. El rival és la Reial Societat, un dels grans equips de la Lliga Espanyola, que enguany no ha tingut un bon inici de Lliga, amb 2 derrotes davant de Logroño i Granada i un empat davant del Tenerife. La jugadora de Badalona Women, Lorena Navarro, però, considera que no es poden refiar d'una Reial Societat que, com cada temporada, està cridada a estar a dalt de la classificació.
4: Pues es un equipo que ya lo conocemos, que al final es de Champions, que está todavía en competición europea, que no han empezado bien, pero que al final tienen muy buenas jugadoras, tienen muy buen equipo, muy buen bloque y no nos podemos fiar y tenemos que hacer lo que hemos hecho estos partidos atrás para que no se nos complique.
3: Lorena Navarro és una de les moltes ex-Reial Societat que ara juguen amb el Badalona. A banda d'ella, han passat per l'equip basc Mirari Uria i Izarne Sarasola. El partit entre el Badalona Women i la Real Societat es jugarà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia.
0: Gràcies, Ferran. I l'Espanyol, que només ha sumat un punt de moment per ara, rep demà a les 4 de la tarda, en aquest cas, a l'altre co-líder, el Madrid Club de Futbol Femení, que com el Barça ha guanyat els 3 partits que ha disputat. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, el Girona visita també demà, en aquest cas a les 9, el camp d'uns dels equips que encara no ha guanyat, i després de 5 partits, el Cádiz. Això sí, el tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, avisava a la prèvia que no es poden confiar.
5: El problema seria si anéssim confiats. Si anem confiats, malament. Jo crec que el Cádiz és un rival tan dur com qualsevol, que a casa seva, tot i que no han guanyat, sortiran forts i que estan en un procés de canvi, molts canvis, ells també, des de principi, des de que van canviar l'entrenador una setmana abans de començar. Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors està en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que encara no ha guanyat, doncs és el primer pas per perdre.
0: El Girona que té les baixes de Brian Hill per lesió muscular, Abel Ruiz per sanció i Justin, que es troben al final del seu procés de recuperació. Veurem si ja pot anar reapareixent Porto, que té l'alta mèdica, però com dèiem fa pràcticament un any que no juga. Diumenge serà el torn del Sabadell, que rep a la nova Creu Alta a l'Oviedo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Els asturians sumen els mateixos punts que el Centre d'Esports, 8, però amb una tendència diferent. Mentre que els de Ferran Costa venen d'encaixar la primera derrota del curs amb la desfeta a Mallorca, l'Oviedo va guanyar 0-3 a Valladolid i no ha encaixat cap gol en les últimes 3 jornades. Tot i això, l'extrem arlequinat Ángel Baena confia en el factor nova Creu Alta.
7: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba. La gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda, que hay en muy pocos momentos, está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
6: Tot plegat en el moment que el club ha superat els 10.400 socis. Dit d'una altra manera, queden menys de 1.000 seients disponibles per futurs nous abonats, tot un rècord sense precedents. Veurem si l'horari del partit entre el Sabadell i l'Oviedo afecta l'assistència. El xiulet inicial serà diumenge a les 2 del migdia.

0: és vicepresident esportiu del club manlleuenc.
1: La veritat és que el calendari ha sigut capritxós i ens ha fet coincidir el primer partit de Lliga amb el derbi. No és una cosa que ens hagi agradat massa, doncs el primer partit de Lliga ja per si sol genera expectació, perquè la gent té ganes de futbol i ja ho ha fet coincidir amb el derbi, que és el partit més esperat de l'any pels manlleuencs i segurament per molta gent de la comarca.
0: Els locals afronten el maig amb molta il·lusió i ganes de fer un bon paper. Un equip molt jove amb l'entrenador Marc Prat, que fa el salt del juvenil i que ha incorporat alguns joves jugadors que coneix bé del planter, ha repescat Piusquer del Vic i amb poques baixes respecte l'any anterior i una mica més d'experiència. L'altra cara de la moneda, un Vic que baixa de tercera amb la meitat de l'equip nou, amb baixes sonades com l'històric capità Gil Bertrana i homes experimentats com Xema, Juli, Pius Agustín, Salamanca, Amoedo i a darrera hora Oriol Coromines, fitxat pel filial de les Palmes. Carrascal ha incorporat homes amb experiència com Lluc Mates, Batanero, Soufiane, Albelda, Hagi o Pol, entre d'altres. Per pressupost i història recent, el Vic parteix com a favorit, però el derbi sempre és imprevisible.
2: Gràcies, Pep. En bàsquet, poques hores per a la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu. La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia. A les 6 de la tarda la primera semifinal, a les 9 del vespre jugarà l'altra semi entre Barça i València. La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial. Aquest vespre es juga, de fet, un duel català de CB a Sant Hilari Sacalm, amistós, entre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona. A les 8 en directe, de fet, a la xarxa Més, com ho dèiem. Ho avui de ràdio, Sergi Guiu.
3: Dos equips que ja es van enfrontar ara fa poc més d'una setmana la Lliga Catalana CB, on l'Ilerna Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona Encuentra, l'entrenador dels lleidatans, ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
4: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no... Sempre pensant en la nostra millora i no tant en enfocar com aturar aquesta situació supertàctica que el rival, no? Pues potser analitzarem com ens van defensar el bloqueig directe i intentarem aplicar les nostres normes contra aquest tipus de defensa, no?
3: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Sant Hilari Sacalm.
2: Gràcies, Sergi. Una hora abans també avui jugarà el Kids Anas Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia, amb l'Eima Corunya. I en categoria femenina, ahir l'Espar Girona va caure 66-71 contra el Jairis de Bernat Canut, en un dels últims amistosos de pretemporada, fet l'últim. Escoltem l'entrenador del conjunt gironí, Roberto Íñiguez.
5: Bueno, partido para sacar muy buenas conclusiones del momento que estamos, ¿no? Que nos queda mucho todavía y que hubiese sido la misma conclusión habiendo ganado, ¿no? Si Jairis no anota al final los últimos tiros. Así que a seguir, y creo que tenemos todavía mucho desequilibrio con el estado físico de Marta, las grandes que han llegado a última hora, y tenemos que hacer el equipo. Entonces es un proceso, tenemos que ir de menos a más, sabiendo que en ese de menos a más el 30 hay un partido muy importante, ¿no? Y que aunque no vamos a llegar como deberíamos, sí tenemos que intentar hacer el mejor trabajo posible ese día.
2: Com sentíem, l'Uni pensa en el dimecres 30 de setembre, d'aquí un parell de setmanes, quan menys de dues setmanes, quan jugarà l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana femenina contra el Cadí la Seu. Per cert, avui també es juga un partit de Lliga Catalana femenina 2, en aquest cas, entre el Manresa i el Segle XXI, a 8:45 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: La victòria contra el Bàsquet Almeda la primera jornada fa que el conjunt magenta depengui d'elles mateixes per aconseguir la primera plaça del grup i accedir a la final. Tot plegat en un equip amb moltes cares noves, on la Lliga Catalana serveix de primera gran presa de contacte abans de començar la temporada. El nou entrenador Adrià Martínez explica que la Lliga Catalana és un repte per ell, les jugadores i el club.
7: L'equip és nou, no? L'equip hem de crear unes sinergies des del principi per poder treballar, i això és el primer repte que tindrem. Sí que estem millorant les condicions per poder-ho fer, que és important, i al final aquells perfils que es queden, com que incorporem, són perfils amb ambició, són perfils amb molt treball darrere i amb experiència a la categoria també.
6: El Manresa Club de Bàsquet Femení també ha organitzat una botifarrada popular per engrescar a l'afició, perquè s'acostin al nou Congost. En cas d'aconseguir la victòria, el conjunt vegenc disputarà la final diumenge de la setmana que ve a Mollerussa.
2: Gràcies, Jordi. Un en waterpolo, un apunt. El Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui diumenge es disputa la fase prèvia de la Champions masculina. En aquest cas, el conjunt d'Albert Espanyol debuta avui contra el Brescia italià. Els altres dos rivals són

0: Més desconeguts, el Budva de Montenegro i l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia. Escoltem l'entrenador de l'equip vallès, Albert Espanyol.
1: És una incertesa, perquè els tres equips que ens han tocat, el Brescia és històric, és un equip que faci el que faci, sempre està a un nivell molt alt, i els altres dos equips són completament nous, és a dir, són equips que han canviat a mig equip, o fins i tot els georgians a pràcticament tot l'equip. Aleshores, no tenim moltes referències i és una mica una incertesa saber quin nivell. Sabem que serà un nivell alt, però saber fins a on arribaran.
0: El debut aquesta tarda a partir de les 3.

0: I en futbol sala avui també tenim lliga a la primera masculina amb la segona jornada de la fase obertura d'aquesta nova lliga Prime Futsal amb els partits dels dos equips catalans. El CatGas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparrul. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició, recordem, 2-4 contra el Palma al Pavelló Nou i buscaran avui el primer triomf. Escoltem el jugador del CatGas Energia, Uri Santos.
1: És una bona oportunitat per sumar els tres primers punts a la lliga. Sí que venim d'un partit on no ens van acabar de sortir les coses i no hem aconseguit el resultat que volíem, però portem tota la pretemporada treballant. Aquesta setmana preparant el partit, jo crec que arribem preparats suficientment com per poder tornar amb els 3 punts cap aquí. És un rival que a casa es fa molt fort, la seva pista és complicada de treure punts, ja ho va demostrar la setmana passada guanyant a Manzanares 6-4 a casa. Sabem quins són els seus punts forts, quina és la seva forma de jugar, amb un estil bastant marcat, amb joc de pivot, amb individualitats, i hem treballat aquesta setmana per intentar frenar-ho. Nosaltres centrar-nos en el nostre joc, intentar ser protagonistes, portar el domini del partit i a través d'aquí intentar doncs, poder aconseguir la victòria.
0: El partit de 8:15 del vespre, després serà el torn del Barça, que és el vigent campió, recordem, i s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
2: Lo primero de todo, una alegría volver al Palau, poder ofrecer la Copa de Campeón de Liga a nuestra afición. Partido bonito, partido duro, partido ante un rival rocoso, que pelea muy bien, que hace bien las cosas como Peñíscola, así que va a ser un partido atractivo. Al final, el año pasado perdimos un partido en toda la temporada en el Palau. Este año pues tenemos que mejorarlo, porque al final cuando equipo y afición están juntas es muy difícil para la gente.
0: A les 9 del vespre, en aquest partit que servirà perquè el Barça, el vigent campió, ofereixi la Copa de Campions a la seva afició, aquest Barça Peñíscola, al Palau Blaugrana. I acabem en handbol. El Barça va guanyar ahir per la mínima a la pista del Montpellier 27-28 en un partit feixuc i marcat per les bones defenses i la bona actuació també del porter blaugrana en la segona part, sobretot de Sergei Hernández. L'equip de Carlos Ortega, que just avui fa un any que no perd cap partit del 61 que ha disputat, manté la primera plaça del grup de Champions masculina i encara molt la classificació de cara a la main round d'aquesta Champions. I en categoria femenina, la selecció espanyola, les anomenades guerreres, es concentren aquests dies a Calella per continuar el treball de tecnificació i seguiment de jugadores en projecció de futur. Les sessions d'entrenament es fan al pavelló municipal del Parc del Mau de fins diumenge amb l'objectiu de reforçar el grup de present i incorporar també nous talents a la dinàmica de la selecció absoluta. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
3: Calella es converteix durant aquests dies en el centre de treball de les guerreres. La selecció espanyola femenina d'handbol concentra a la ciutat 18 jugadores dins del projecte 2029, una iniciativa pensada per preparar el futur de l'equip absolut. Aquesta és la segona concentració del projecte 2029 aquest any, després de la que es va fer a Burgos durant el mes de juliol. La idea de la federació és donar continuïtat a aquest seguiment durant els pròxims mesos i anar incorporant progressivament noves jugadores a la dinàmica de la selecció.
4: L'objectiu és combinar jugadores que actualment estan en la selecció absoluta con aquelles que creemos que pueden ser de la partida en el Mundial que organizamos en España en el 2029.
3: La concentració acabarà abans que la selecció absoluta es desplaci a Granollers, on disputarà dos amistosos contra Alemanya els dies 25 i 27. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
8: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
7: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra unes de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat se suma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega, Long Tail, a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banc a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'Observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat se suma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endemán C. i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat se suma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Per Magel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Per Magel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
3: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Des del Ministeri tenim total disponibilitat para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Els esports espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
0: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
4: I quiero anunciaros, president, conseller, que desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
8: D'altra banda, Illa ha explicat que l'Escola Judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
8: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. Hi ha hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: I investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel a una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Agata Les Heres.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris als municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
16: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
15: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
3: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
17: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
18: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
17: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
19: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
3: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
20: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
21: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè, de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
20: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
22: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
23: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que

0: el pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
1: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquest protocol tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
0: Des del Consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del Sindicat d'Habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
2: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que aplega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
3: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de tren sencers.
4: Que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble no, però molta, molta, molta gent.
3: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
4: Que ara Montserrat un cop a l'any n'hi haig de pujar-hi.
3: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
5: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
2: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
5: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
2: És moment per la cultura. El nou casc-taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
7: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
6: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
2: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb 3 exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
8: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació. Però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís

0: Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
1: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més, una climatització doncs, sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
0: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
1: Una és la de robòtica, després tindrem l'exposició de Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i, finalment, doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa. No?
0: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
2: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
4: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera edición lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
3: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany, Hansi Flick, no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada a segona divisió. Demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6 Vilanova Poble de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
5: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
6: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
5: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb dos equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
3: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions, i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: La música descriu el territori.
7: La paraula descriu la música.
6: Música i paraula.
7: Paraula i territori.
6: A través dels instruments de cobla,
7: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banc a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
7: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La Festa Major de Sant Cugat està a punt de començar i aquest any la persona encarregada d'obrir oficialment la celebració serà la meteoròloga de TV3, Gemma Puig. Veïna de la ciutat des de fa anys, Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó aquest dijous al vespre a la plaça de la Vila. Avui conversem amb ella sobre aquest repte, la seva relació amb Sant Cugat i també sobre el missatge que vol transmetre als santcugatencs. Bon dia, Gemma, i benvinguda a Cugat Mèdia.
10: Bon dia.
9: Gemma, falta poquet per la Festa Major, tan sols una setmana. Com estàs vivint aquests dies previs?
10: Ara millor, perquè ara ja tinc el pregó, podria dir, acabat. Bueno, sempre hi ha algunes coses que es poden acabar de tocar, però aquests dies abans tenia nervis. És un repte, no?, això de fer el pregó de Sant Cugat, de tot arreu, però no n'havia fet mai cap, i llavors, per tant, és un repte afegit. Però bé, a veure, tinc els nervis de quan estigui allà davant, no?, de tothom, és com una sensació diferent.
9: Quina va ser la teva reacció, també, quan vas saber que series la pregonera d'enguany? Va rebre una trucada, com va ser?
10: Mira, em va enviar un missatge, un WhatsApp, a l'alcalde. Jo amb l'alcalde havia coincidit amb el Covid, ell va fer un llibre de relats de com havies viscut, no?, el Covid, i em va demanar en aquell moment que hi escrivís. Jo vaig fer un dels relats. I llavors havíem tingut aquest contacte, no?, algun WhatsApp i això. I em va enviar un missatge i em va dir, vols quedem per fer un cafè, Gemma, que et vull proposar una cosa. Sincerament, o sigui, crec que si ho hagués apuntat en un paper, cap de les opcions hagués sigut fer el pregó de... És que no sé, pensava en alguna cosa, no sé, alguna cosa de canvi climàtic, no sé, clar, un mira cap a... No? I quan vam quedar per fer el cafè em va dir, mira, vull proposar que siguis la pregonera de la Festa Major. I la veritat és que vaig dir un sí molt ràpid, eh? Vaig dir, sí, no, em va fer il·lusió, la veritat és que em va fer il·lusió, però era com, vaig fer un sí, vaig dir sí, i llavors quan vaig arribar a casa vaig pensar, ostres, he dit que sí, no? I és com, no?, rumies, i dius, sí, he dit que sí, he fet el pregó. I llavors va agafar com ostres, no? Què vol dir fer el pregó, no? De la festa major, tot plegat. En el moment vaig dir que sí, molt ràpid.
9: Clar, perquè ara deies, és el teu primer pregó. De fet, ets, vius a Sant Cugat des de fa anys, però ets de Berga. Mm. I a Berga, ara comentaves abans d'aquesta entrevista, no?, que hi ha la Patum, però no hi ha pregoners. Per tant, tampoc no t'han fet mai pregonera de la teva, del teu poble natal.
10: No m'han fet mai. Em van demanar, m'han demanat un parell de vegades, però mai ha coincidit de ser, de fer el pregó de la Nou de Berguedà, que allà sí que fan pregó, no?, els pobles del Berguedà, molts, i, però just sempre em coincideix amb les vacances i sempre els hi he dit que no. Però a Berga, clar, a Berga és la Patum, més que la Festa Major, a Berga la Festa Major passa una mica com que no te n'adones, i llavors a la Patum no hi ha un pregoner, no hi ha altres figures, però no hi ha una persona que faci un pregó de sortida a la Patum.
9: I per tant, què significa per tu també una mica assumir aquest repte i com tu has pres, per més enllà de la il·lusió també?
10: Clar, és un repte, no? Perquè, clar, en un pregó, doncs què s'espera d'un pregó, no? Doncs que sigui algú que connecti amb tots els que fan la Festa Major, no? Que busqui aquell vincle entre tu i el que és realment important, que no ets tu, que l'única cosa que fas és donar tret de sortida a la Festa Major, no? I llavors els que són importants són tots els que fan possible aquella Festa Major, i llavors, clar, també hi has de posar una mica de tu, no? És aquest repte entre buscar l'equilibri.
9: Veurem una Gemma Puig diferent de la que veiem a la televisió mirant els mapes i explicant-nos aquest temps que tindrem al país.
10: Home, serà diferent, però molt diferent, no. Clar, és evident que, clar, cadascú tira cap a casa seva, no? I, per tant, veurem una Gemma Puig diferent, no?, que entrarà, doncs, en el que és la Festa Major, però sempre ficant aquella base de meteorologia, d'una miqueta, no?
9: M'explicaves, no? Vaig anar a fer un cafè amb l'alcalde, m'ho va dir, vaig dir sí molt ràpid. No sé si recordes també després què vas fer, si a qui li vas dir primer i com...
10: Mira, vaig arribar a casa i vaig dir, m'ha demanat l'alcalde de fer el pregó, i directament els meus dos fills van dir, has dit que no, no, suposo? I jo dic, no he dit que sí. I diu, com? I dic, ai, bueno, no ho sé. I llavors no van dir, home, mama, però... I llavors la seva primera reacció és dir, has dit que no, suposo que no faràs el pregó.
9: És mort de la vergonya.
10: Sí. Però després, un cop assumit, doncs sí, sí.
9: Deies que el tens avançat, no sé,
10: sí.
9: El tens plenament escrit.
10: El tinc plenament escrit, però... La veritat és que vaig polint cosetes, és a dir, del tot no, és a dir, tinc tot, no, el tinc fet, però hi ha coses que vaig perfilant, alguna cosa que encara he de buscar, però sí, el tinc escrit ara, sí.
9: Hi haurà un missatge, entenc, relacionat també amb la consciència ambiental, és una cosa que a tu et preocupa i t'ocupa també part de la teva feina. Per què creus que també pot ser important aprofitar aquest altaveu per donar un missatge sobre aquesta qüestió?
10: Bueno, perquè al final, no, s'ha d'aprofitar, no? Qualsevol moment en què puguis parlar davant de tantes persones, que arribi a tantes persones, doncs per donar la importància, no, de la responsabilitat que tenim, no? Com a ciutadans i com els que viurem aquesta Festa Major, doncs de fer-ho, doncs de la manera més sostenible possible, és a dir, no? Dintre de tot el que farem, doncs afegir-hi aquest afegit de dir, ho podem fer tot, però ho podem fer tot d'una manera o d'una altra, i intentar, doncs, que sempre aquesta protecció i aquesta visió més de futur no se'ns escapi pel camí.
9: De fet, aquesta qüestió et preocupa, has escrit diferents llibres també, en quin punt diries que estem actualment i quin és el missatge també que la ciutadania ha de tenir clar sobre el tema del canvi climàtic i l'emergència?
10: Clar, la ciutadania és complicat perquè un és molt conscient del canvi climàtic quan passen coses, no? Llavors, quan estàvem en plena sequera, la majoria de persones, doncs, era molt conscient, no?, que això era molt important. Per què? Perquè teníem unes restriccions, perquè ens afectava directament, no? Llavors, això és fàcil, en el fons. Quan estem en una època entremig, és a dir, ara tenim molta aigua als pantans, ha plogut molt, costa una mica més que la gent tingui aquesta consciència. Quan torna a venir la consciència? Quan comença a fer molta calor. I llavors tornem a veure que vam passar d'una sequera que ens preocupava molt i arribem a un estiu en què, altre cop, les temperatures, doncs, són més altes del que tocarien. Llavors, hem d'aconseguir, la nostra idea és aconseguir que aquesta visió de futur no només sigui en moments difícils, no? Com una mica com diuen els bombers, que els focs s'apaguen a l'hivern, doncs una miqueta això, no? Les sequeres també s'apaguen quan hi ha aigua, per pensar què hem de fer quan no n'hi haurà, I a nivell de canvi climàtic, doncs, és una realitat que tenim. Tampoc cal ser catastrofistes, perquè al final és una realitat. Llavors hem de tenir, jo sempre dic que hem de tenir aquestes dues vessants, una la mitigació i l'altra l'adaptació. I les dues són molt importants. No hem de deixar, o sigui, no hem d'adaptar-nos només i dir, bueno, mira, això és el que hi ha, però també, sinó que també hem de mitigar, hem d'aconseguir. Però també és molt important adaptar-se, perquè hi ha una part que ja no podem arreglar, com qui diu, no? Per tant, mitigar i adaptar haurien de ser les nostres fites de futur, no? De present i de futur.
9: Quins hàbits diries que hem anat canviant però que encara podem fer i que no som del tot conscients d'uns hàbits bastant més simples, més enllà de les polítiques que després han de fer els polítics sobre emergència?
10: Jo crec que la ciutadania, en defensa de tots, som bastant conscients, eh? És a dir, jo crec que cadascú a la seva manera, no? Però que tothom intenta, no? Reduir, no? O reciclar... És a dir, les petites coses que un pot fer, les intentem fer. Què ens passa a vegades? Que algunes coses que potser podríem fer, però no les podem fer. És a dir, no puc anar a peu a tot arreu, no puc anar amb transport públic a tot arreu, no? Per tant, acabem agafant el cotxe, no? Potser l'agafem menys que abans, però l'acabem agafant. Però sí que la consciència aquesta de les coses petites, perquè a vegades un diu, oh, clar, però nosaltres ja ho fem, no? Això ho han de fer els polítics. La resposta és sí, no? Però, clar, a petita escala nosaltres també som molts. És a dir, el nostre efecte també és important, perquè som molts en aquest planeta. També el canvi climàtic i l'emergència climàtica s'ha agreujat perquè som molts més. O sigui, ho fem molt més malament. En algunes coses sí, en altres no. Però realment la quantitat també és diferent. I com que continuarem sent tots els que som, o més, doncs hem d'intentar que cada cosa que fem, no? Aquell estalvi d'aigua, aquest estalvi d'energia, intentar fer-ho amb normalitat, no esperar que... És a dir, que ara no se'ns hagi oblidat que hi va haver una sequera. És a dir, això és, jo crec que l'important és això, no? És a dir, abans tu, no? Aquella aigua que agafàvem la galleda i la ficàvem a la dutxa, potser ja l'hem treta, però potser no l'hem de treure, o aquella consciència que teníem potser no ha de ser tan extrema, ni hem de fer que les persones estiguin obsessionades en això, però no desclicar-ho, és a dir, no ens oblidem que tornarà a venir una sequera, no? I aquesta idea de, per exemple, no, quan va pujar tant la factura del gas, doncs la gent que feia, s'abrigava més a casa, doncs continuem-nos abrigant més a casa als hiverns i baixem les persianes a l'estiu perquè no entri la calor i no haguem de posar l'aire condicionat tot el dia, és a dir, aquesta consciència intentem mantenir-la sempre, independentment de les coses que passin a fora. I això suma.
9: Aquest és un dels missatges que segur que escoltem el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila. Gemma, abans dèiem, no, que tu ets de Berga, però que ara vius a Sant Cugat. Fa uns quants anys que vius a Sant Cugat?
10: Fa 13 anys.
9: 13 anys, Déu-n'hi-do.
10: Sí, sí.
9: Per què vas arribar a Pataquí i una mica la teva relació amb la ciutat? Quina és...
10: Va ser una coincidència, és a dir, nosaltres havíem viscut a Manresa, havíem viscut a Sant Vicenç dels Horts, i llavors, bueno, buscàvem un altre tipus de ciutat, potser una ciutat un pèl més gran, que tingués de tot, no? La sensació de que no havíem d'anar a Barcelona a fer res, no? La idea de que nosaltres som tots dos de Berga i, per tant, tenim aquell lloc sempre allà ficat, no? I Sant Cugat, doncs, ens va semblar i ens ha donat tot allò que necessitàvem, que és una... Per mi, clar, la gent... Quan parles amb gent de Sant Cugat tota la vida, no té la mateixa visió que tinc jo, eh? Però per mi Sant Cugat té que és una ciutat gran, però que ha mantingut molt la idea de poble. És la sensació meva que no hi he nascut. Per tant, jo m'hi trobo com... No m'hi trobo com una gran ciutat. Jo no tinc la sensació, passejant per Sant Cugat, que això sigui una gran ciutat. I això és el que m'agrada. I això és el que ens agrada a tots, no? I llavors que té molts espais verds, que és una ciutat on pots fer-hi de tot, tots els dies de la setmana, no és una ciutat... potser en alguns punts no, sí que és dormitori, però té un centre que és molt viu, no? És una ciutat, jo crec, molt viva. I, per tant, manté aquest equilibri. I vam arribar-hi una mica de coincidència i ens va agradar i ens hi hem quedat.
9: I tindrem Sant Cugat per d'estona?
10: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
9: Tens algun racó preferit o algun lloc que te sentis, no sé si com a casa, però sí allò que dius, ostres, aquí m'agrada estar-hi.
10: M'agrada molt el monestir, m'agrada molt la zona del monestir, els carrers aquests peatonals, això és un lloc que m'agrada molt. Sí, la veritat és que és un... caminar per allà em dona molt sensació, és el que et deia abans, em dona molt la sensació de poble, no? De carrers, de botigues de tota la vida, de botigues que canvien, de bars que canvien. té una mica barreja de tot, però és aquella sensació de tranquil·litat.
9: I de la festa major, no sé, la vius, l'has viscut, te la sents teva...
10: Sí, per mi la festa major és com... des de fa anys, és el tret de sortir de l'estiu, no? Per mi és com, suposo que per tothom, no? És com, clar, normalment la Patum sempre és abans i llavors ve Sant Joan, tot i que per mi Sant Joan és una festa que no ha sigut mai molt important. També és veritat perquè per la gent de Berga, com que hi havia la Patum, que era molt a prop, Sant Joan sempre quedava una miqueta... Bueno, és un... Sí.
9: Més rebaixada.
10: I llavors ara, des de que visc a Sant Cugat, doncs la Festa Major de Sant Cugat és com el tret de sortir de l'estiu. Ara llavors ja sí que per mi és estiu, encara que no faci vacances. I sí, l'ha vist en diferents àmbits, no? Trobo que la Festa Major de Sant Cugat té això que la pots viure a diferents edats, a diferents moments, a diferents llocs. Està molt ben repartida.
9: On serà el primer lloc on veurem a la Gemma més enllà del pregó, també?
10: A veure, m'agrada molt el Paga-li Joan, tot i que aquest any hauré d'intentar veure què puc fer. Perquè...
9: Has ballat alguna vegada?
10: No, ja vaig a veure.
9: Diuen que si no ets sancugatenc fins que no el balles.
10: Ah, d'acord, no sé si el ballaré, però no em veig molt ballant. Però sí, és una cosa que em va sobtar molt la primera vegada que la vaig veure, no l'havia vist, bueno, clar, no l'havia vist mai, i em va agradar, i la veritat és que és una d'aquelles fites que, si puc, intento sempre anar-lo a veure. Què més? Els arrossos, també els primers anys que es feien allà als carrers, el primer any que ho vaig veure, dic, verge, però amb aquella calor i aquells arrossos i una... I llavors a la nit també m'agrada, els concerts, moure't de concerts, moure't de plaça, moure't de música, moure't d'ambient, està molt bé.
9: La pregunta estrella d'aquests dies i de la teva vida, no sé, quin temps farà? Quin temps farà? Encara falta uns dies.
10: Falten uns dies, o sigui, la calor la tenim assegurada. I de moment sembla estable, però falten uns dies. La calor és quasi bé el que puc assegurar més.
9: Aquesta pregunta te la fan constantment, no?
10: Sí. La veritat és que sí, intentaré que el dia de pregó, és a dir, és com, no? És el primer repte que tenia, que abans no he dit, és que el dia de pregó no plogui, eh? I aquest no puc fer-hi res, però clar, sortir al balcó i estar plovent és com... difícil.
9: Hem parlat amb la Gemma Puig amb aquesta entrevista de la pregonera, que no volem desvetllar més coses perquè així dijous 25 a les 7, si no m'equivoco de l'hora, tothom que estigui a la plaça de la Vila, després de també el seguici d'inici de Festa Major, veient aquest pregó amb aquesta meteoròloga que cada dia ens acompanya a la tele, que tant ens agrada, no?, als catalans també, a parlar del temps. Això és una cosa molt nostra, oi?
10: Sí, és una cosa força nostra. Sí, a més és una cosa nostra que s'ha com expandit, és a dir, que els catalans anem deixant empremta i estem afectats en altres regions on potser no era tan important l'espai del temps, i sí, aquí a casa nostra l'espai del temps és molt col·laboratiu i és un espai que tothom, no?, que la gent li agrada i la gent li agrada veure'l.
9: I ens espera un estiu calorós també, no? Més enllà d'aquests dies?
10: Sí, de moment sí. De moment els mapes estacionals, que a vegades s'han d'anar concretant, sembla que tindrem un estiu càlid.
9: Perfecte, doncs no us perdeu, com dèiem, aquest pregó de la Festa Major de Sant Cugat amb Gemma Puig. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
10: Moltes gràcies a vosaltres.

0: destin te parler, comme la première fois.
1: Hola, amics, això és Anem a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg musical que sentíem era les veus de Céline Dion i Alain Delon interpretant una de les cançons italianes més famoses que després ha estat cantada en altres llengües, com en aquest cas en francès. Parole, parole és una cançó que va néixer el 1972 cantada per Mina i Alberto Lupo i que va agradar tant que ràpidament va tenir versions com ara la de Carmen Sevilla i Paco Rabal o la de Dalida i Alain Delon. La versió de Dalida i Alain Delon es va gravar el 1973 i la de Céline Dion i Delon el 1996, és a dir que són 23 anys els que separen aquestes dues versions. I si hem obert amb la veu d'Alain Delon és perquè serà precisament ell el protagonista del nostre cinema a la xarxa d'avui a motiu de la seva mort recent el 18 d'agost passat a l'edat de 88 anys. Alain Delon havia nascut el 8 de novembre de 1935 i va tenir una infantesa una mica convulsa per les batalles judicials dels seus pares. Als 14 anys va deixar l'escola, de fet l'expulsaven a tot arreu pel mal comportament, va acabar fugint de casa i als 17 anys es va allistar a l'exèrcit. Després va fer feines diverses fins que tot d'un plegat a la seva vida doncs, hi ha un tomb. Un tomb gràcies a la relació amb l'actriu Brigitte Auvé, una mica més gran que ell, que començava a tenir petits papers en el cinema, com per exemple la pel·lícula Les portes de la nit, de Marcel Carné. Brigitte Auvé encara viu, per cert, en aquests moments té 99 anys, i ella i Delon van anar al Festival de Cannes, i ell, amb el seu físic espectacular, de seguida va cridar l'atenció. Debut amb 22 anys a la pel·lícula, Quan la dona s'implica, d'Yves Alegret, i tot seguit intervé en dos films, Una rossa perillosa, de Marc Alegret, i a Christine, que a l'estat espanyol s'estrena amb el títol de Amoríos, al costat de Romy Schneider, que és un film que narra la història sentimental entre un tinent de l'exèrcit i una cantant d'òpera. Aquesta pel·lícula va suposar l'inici d'una relació sentimental entre Delon i Romy Schneider, que va durar anys, però amb moltes turbulències. En aquesta etapa semblava que el cinema veia en Alain Delon més aviat un xicot ben plantat, ideal per a pel·lícules romàntiques, que no pas el personatge ambigu que després va interpretar en moltes pel·lícules. Qui va descobrir aquest cantó fosc de Delon va ser el director René Clément, que li va donar el paper protagonista del film A ple sol, al costat de Monique Renée i Marie Laforet, basat en la novel·la de El talent de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. És un film esplèndid, que avui, 64 anys després de la seva realització, continua tan fresc com aleshores. Això passa el 1960, justament el mateix any que Luchino Visconti posa l'ull en Delon i l'incorpora a la pel·lícula Rocco i els seus germans, un dels grans títols de la filmografia de Delon. De fet, dirigit per Visconti, Delon sempre brillarà. Però ara aturem-nos un moment i escoltem la veu d'Alain Delon cantant la cançó de la pel·lícula Els aventurers. La cançó es diu Letícia.

un oiseau chantait près de moi. Jamais il ne reviendra.

Letícia, una cançó de la banda sonora del film Els aventurers, de Robert Enrico, interpretat per Alain Delon, Lino Ventura, Joan Aiximcus i Serge Reggiani. Quan Delon roda aquesta pel·lícula, i les que he esmentat abans, està a la trentena i aconsegueix un paper en el que serà un clàssic del cinema italià, que és L'Eclipsi, de Michelangelo Antonioni, al costat de Mònica Vitti i Paco Rabal. De tota manera, és també en aquella època que esclata un afer criminal relacionat amb la seva persona. Va ser mentre rodava La piscina amb Romy Schneider que el seu guardaespatlles, Esteban Markovich, va aparèixer assassinat en un abocador d'escombraries de París. Resulta que la policia va descobrir que hi havia unes festes de caràcter sexual en les quals participaven Alain Delon i altres figures del cinema, així com també el que seria després president de França, Georges Pompidou, i la seva dona. Fruit d'això van sorgir tot un seguit de fotos en què es veia la senyora Pompidou en situacions compromeses. El cas és que el guardaespatlles de Delon va ser assassinat i tot apunta que l'assassí va ser un tal François Marcantoni, figura vinculada al crim a Còrsega i amic d'Alain Delon. Sempre es va sospitar que Alain Delon tenia molt a veure en tot allò, però mai no s'ha aclarit. També són aquells, més o menys, els anys en què Delon prova sort a Hollywood i fa algunes pel·lícules, com ara L'últim homicidi de Ralph Nelson amb Van Margret, Van Heflin i Jack Palance, el Rolls Royce groc d'Anthony Asquith amb tot un estol d'estrelles internacionals, o Els Centurions de Mark Robson amb Anthony Quinn. Però allò va ser un intent fallit. Delon no encaixava a Hollywood. Fins i tot es van anunciar pel·lícules en què estava previst que ell hi aparegués i que al final el van rebutjar. El van rebutjar en dues adaptacions d'obres de Tennessee Williams, La nit de la iguana, de John Huston, i Propietat condemnada, de Sidney Pollack, i també el van rebutjar en un western de Sam Peckinpah que mai no es va rodar. En fi, escoltem ara Alain Delon cantant en francès la cançó de la pel·lícula El cas de Thomas Crown, Els molins del teu cor.

Alain Delon cantant Els molins del teu cor, el tema principal de la pel·lícula de Norman Jewison, El cas de Thomas Crown, que van protagonitzar Steve McQueen i Faye Dunaway l'any 1968. Per la composició d'aquesta cançó, Michel Legrand es va inspirar en el segon moviment de la sinfonia concertante de Mozart i va guanyar un Oscar. Després d'això, la carrera d'Alain Delon no s'atura en cap moment, per bé que tendeix a la dispersió i roda pel·lícules molt desiguals quant a qualitat. Entre els anys 1968 i 1982 manté una relació sentimental amb l'actriu Mireille d'Arc, però durant un temps estableix un triangle amb l'actriu Madly Bamy, que va conèixer en el rodatge de La piscina. I aquesta relació triangular va donar com a fruit una pel·lícula titulada Madly, interpretada per tots tres, per Delon, Mireille d'Arc i Madly Bamy, amb un guió de la Mireille d'Arc. Poc abans de morir, Alain Delon va dir que Mireille d'Arc havia estat l'amor de la seva vida. Però això s'ha de relativitzar, perquè Delon ja havia dit això mateix abans sobre Romy Schneider. Sobre Mireille d'Arc va dir això. Mireille tenia un coneixement profund de l'art de la interpretació. Ella em va encoratjar a explorar nous territoris, a desafiar-me a mi mateix com a actor. En moltes de les decisions que vaig prendre a la meva carrera en aquells anys van estar influïdes per les nostres converses i el seu suport. En el terreny amorós, i més enllà de Romy Schneider, Mireille d'Arc o Madly Bamy, Alain Delon va tenir un munt d'afers amb dones com les cantants Nico i Dalida, la model Rosalie van Bremen, les actrius Kathryn Blaney i Anne Perillo, o amb Nathalie Delon, l'única amb qui es va casar. Alain Delon va rodar la seva última pel·lícula l'any 2019, quan tenia 84 anys. La pel·lícula es diu Qualsevol semblança. És l'última perquè aquell mateix any va patir un vessament cerebral. Va ser la cloenda una carrera extensíssima desenvolupada al llarg de més de 60 anys. Val a dir que Delon no era un home que transmetés molta simpatia. Tenia una imatge més aviat distant i un tarannà polític vinculat a l'extrema dreta francesa. Però com a actor és obvi que deixa una empremta pel fet d'haver protagonitzat dues de les grans pel·lícules de la història del cinema a les ordres de Luchino Visconti, Rocco i els seus germans i El Gattopardo. Alain Delon, com hem dit, va morir de càncer el 18 d'agost passat a l'edat de 88 anys i al seu enterrament hi van assistir Brigitte Bardot i Claudia Cardinale. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Pablo Valenzuela a les vies de so, escoltarem Alain Delon interpretant una cançó, però remarco interpretant més que no pas cantant, ja que de fet Delon no canta sinó que recita. És una gravació bastant recent, és a dir, amb un Delon ja gran, i per tant notarem que la seva veu és molt diferent de la que li hem escoltat en les cançons anteriors. Però és també una veu més profunda, més sentida, més d'acord amb el que diu la lletra de la cançó. La cançó es diu T'estimo només a tu, que és potser la frase que Alain Delon va repetir més vegades a la seva vida.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
7: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Koidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens. I un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. «I tot i així, sempre volíeu que us el llegís». Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
6: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Touchdown Rugby.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Espanyol. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions a l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
3: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
2: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
4: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè, de que no l'autoritzi perquè aquest projecte no té cap sentit.
2: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, a més un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Així que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
6: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
6: Vinga.
5: Quan val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
6: Doncs,
5: ho repeteixo?
6: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
7: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
6: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
7: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
6: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
7: Ah, la del dibuixant.
6: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
7: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
6: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
7: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment, avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet, absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, veget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa, i em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Sí, relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí. O sigui, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig trigar això, mig any, en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí, tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Tenen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, que sí, eh? Que...
4: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1 o 2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa, com es veia abans, i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit ella em va com iniciant aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga. Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut que no has tingut cap moment de dubte.
4: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit, així, més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman, que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer. Però així del celler no, encara no. Mhm.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Sí,
4: sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per d'econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid. Però, clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, tot el que són croissants...
4: Sí. Allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, ja t'estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54 amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
5: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que t'ho vas explicar al primer programa, que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
6: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Pública. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
7: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
7: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
7: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
8: És un conjunt de peces de cristall de roca, d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
7: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
8: sí,
7: Anna?
8: Sí, sí.
7: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. Eh? I que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
7: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
8: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
7: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues, són, és molt interessant són, aquesta història.
7: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals del segle XX s'incorporen doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
7: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs i són a l'Orient Mitjà.
8: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment doncs, la família Mira de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
7: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
8: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix. El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
7: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
8: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
7: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
7: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
7: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
7: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
7: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
7: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
9: Som-hi, Marga, quan vulguis.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Pots dir meua, eh?
10: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
9: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, Anna, mira, és Mora Play, ¿vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisma.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu
5: bueno,
1: tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig però estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he d'apropar molt.
6: Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, pues nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, pues aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i ells tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven, estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares van jubilar ja fa uns anys, que si es diu encara estem els 32, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
11: A tot arreu.
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades...

0: tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, va dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré, sí. Més per ma mare que per mi.
1: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
0: A Vilallonga, el Morell s'ha quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, el Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
2: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i diuen, és que el meu carnisser és jubilat. El meu carnisser s'ha jubilat. I on t'he d'anar? Doncs he vingut a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, la llengua, i vaig a les botifars on ens ho combinen.
0: I llavors vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
2: Però gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
0: Bueno, es passava per Semana Santa.
2: Exacte. I ara ha arribat a l'agost, i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tallador, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
3: Sí, que ha canviat.
1: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
4: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Pepito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, lo seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
0: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, el nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'empassar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies que ja hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
4: Com a la gent normal.
0: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
4: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla, eh?

0: Jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve, jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre, uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec que si podem arribar a jubilar-se com tots i ja la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
1: Sí, tant. Jo em trobo igual, mira, ma germana ja fa anys, ja fa temps que tenia que estar jubilada, a mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han pogut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan senten, quan te veuen l'autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això, tot això diuen, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i s'han d'allosar tot això, això és història ja.
2: Sí. La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser sense adonar-se'n està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble i a la Selva del Camp aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
3: Vale. El primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Ostres.
5: Rama 54, Marta...
3: Amana Morgades, Valldosera.
5: Valldosera. Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Vale, un altre cop.
5: Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Perfecte. Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 18 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs la situació viària en aquests moments principalment és molt carregada i molt complicada a les dues rondes. Això ve derivat d'una avaria d'un camió que hi havia a la C58 i que encara que està retirat el camió ha quedat momentàniament el carril tallat i això en sentit Sabadell. Per tant, la B20 i la B10 que conflueixen al nus de la Trinitat i després a la C58 s'han vist col·lapsades. També en sentit contrari. A banda, arran d'aquesta mobilitat de cap de setmana, la PC presenta aturades a Mollet, en sentit Girona, 3 quilòmetres, 3 més a Barberà, en ambdós sentits, també una avaria a Gelida en sentit a Girona, i compta a Ulldecona perquè hi ha una altra avaria, per tant, complicacions en aquest punt, també ara els accessos nord, C33 i C58, i per això doncs, han d'anar-los demanant cautela i sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui, en el Connectats de divendres, coneixerem una entitat de Badalona. Ens acostarem fins a la penya fotogràfica de la ciutat de la mà del seu president, en Joan Brió, una entitat relativament jove que aglutina una bona colla de socis. Repassarem les novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana amb Jordi Guillem i marxarem precisament de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de saber el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana el Parc de Vallparadís de Terrassa acollirà la 7a edició del Vegan Fest. Són dos dies de trobada amb una programació que combinarà veus, projectes i professionals que abordaran temàtiques com els drets dels animals, el turisme responsable i els reptes del moviment vegà. En aquesta edició, la padrina del Vegan Fest serà Carlona Bruna, que és activista ambiental, autora i creadora digital, que protagonitzarà una de les cites més destacades de diumenge. Enguany, la programació consta de 5 espais i 3 escenaris, Ànima, Empatia i Vegan Kids. Aquest últim més ple que mai, amb contes, tallers creatius, gincanes i espectacles. Aquest any s'abordaran els reptes del moviment vegà des de perspectives molt diverses. Durant tot el cap de setmana s'instal·larà un gran mercat de marques i projectes vegans i sostenibles amb àmplia zona gastronòmica, amb food trucks i cuina 100% vegetal, espais per descansar, compartir i fer pícnic al Parc de Vallparadís, a més de les diferents zones i propostes que formen part d'aquest festival.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'escola Bressol a Raona, al barri dels Marinals de Sabadell, ha detectat un cas de sarna entre els infants del centre i n'ha informat les famílies. L'Ajuntament titular de l'equipament ha confirmat el cas i ho ha comunicat al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública perquè activi el protocol corresponent. Fons municipals asseguren que ja s'estan seguint les indicacions establertes i que s'han adoptat mesures preventives específiques en els espais i materials de l'escola. Des de l'Ajuntament apunten que els casos de sarna poden aparèixer de manera puntual en centres educatius de qualsevol zona de la ciutat, com passa habitualment també en altres entorns de convivència. De fet, aquesta infecció cutània es transmet a través del contacte directe pell amb pell, però també de manera indirecta a través de llençols o de roba.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda. De Carme, el Club Joventut de Badalona hauria reforçat els protocols interns aquest estiu davant de possibles casos d'assetjament sexual. Així ho ha assegurat el seu president, Juanan Morales, al programa de la tertúlia de bàsquet de Televisió de Badalona. També el director general del club, Ferran Lavinya, ha refermat la posició de tolerància zero contra els casos d'assetjament sexual. Les declaracions d'ambdós arriben després que el club hagi apartat de les seves funcions aquesta setmana a dos entrenadors per presumptes casos d'assetjament sexual a menors. Morales ha remarcat que en situacions d'aquest tipus cal actuar amb responsabilitat i protegir els menors, evitant qualsevol exposició que pugui afectar-los.
4: Eran entrenadores del Joventut y bueno, pues eso nos ha llevado a ser tan contundentes como creemos que se debe ser y en aplicación de todas las normas internas que tenemos y del protocolo contra el acoso que está en vigor desde hace tiempo y que precisamente este verano se había visto reforzado, pues a suspender a estos dos entrenadores.
3: Ferran Lavinya, el director general del club, ha posat en relleu l'atenció que el club està oferint a les famílies dels equips de les famílies denunciants.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
6: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Àlvaro i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
5: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Zeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els grups municipals de Junts, de Castellà, Sant Llorenç Savall, Sant Manat i Gallifa s'han coordinat per demanar conjuntament la creació d'una comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a Castellà. Han presentat la moció als respectius plens i també han elevat la petició al Parlament. Tots els representants polítics implicats, a més dels diputats Josep Rius i Joan Canadell, van presentar ahir la proposta en un acte col·loqui anomenat Seguretat i Territori, una mirada de futur pels nostres municipis, que es va celebrar a la sala d'actes del Mirador de Castellà. Tots aquests municipis comparteixen problemàtiques similars i formen part de la mateixa àrea bàsica policial de Sabadell, segons va explicar Pere Rifà, regidor de Junts de Sant Llorenç Savall. La nova comissaria de districte atendria una població de quasi 38.000 persones. El portaveu del grup municipal local de Junts, Joan Juni, va remarcar que l'emplaçament de la futura comissaria podria construir-se a la zona del sector de la Playtex, on està previst construir la nova seu de la policia local.
0: Gràcies, Albert. Ara ens n'anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, ha estat totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Serà vella.
9: L'Aida Membai Kuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Ho fa a través del record de les llars d'infantesa de diverses persones entrevistades a Guinea Equatorial. Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Endaman i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilda Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. El projecte connecta les ciutats de Bata, Barcelona i Nairobi i ho fa a través d'una recerca que parteix de la memòria de les cases d'infantesa d'aquests entrevistats per redefinir el que entenem per arquitectura.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui en el Connectats de divendres descobrim la Penya Fotogràfica de Badalona, una entitat prou jove però que aglutina un centenar de socis. Amb en Joan Brió, el seu president, coneixerem les activitats i també la situació actual de l'entitat, però també parlarem sobre fotografia i emocions. El tenim a punt a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi el Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona. Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Fa quants anys que presideixes la Penya de Fotogràfica de Badalona?
2: Si no recordo malament, fa 2 anys i mig.
1: 2 anys i mig. I quin any es va fundar aquesta penya? Com va néixer? Quants socis actuals hi ha?
2: A veure, la Penya Fotogràfica va néixer el 2012. D'una colla d'amics que els agrava la fotografia amateur, per descomptat. Molt pocs, eren molt pocs. I això, mica en mica, anava creixent, fins a arribar ara, que estem al voltant d'un centenar de socis. Val? Per tant, ja estem parlant d'una entitat que en el conjunt de la ciutat doncs, té un cert pes. Una altra cosa és que tinguem més notorietat o menys en la mesura que ens dediquem a alguna cosa que, bueno, que tothom fa fotografies, però parlar de fotografia artística o fotografia ja d'un cert nivell, això, potser amb els tants mòbils, la gent una mica això els hi rellisca. Però sí, sí, estem parlant d'una entitat que no sé quina seria, però estaria entre les primeres entitats de cultura de Badalona. I aquesta és la nostra trajectòria temporal.
1: Home, 100 socis, com a entitat cultural, no és poca cosa.
2: No, hi ha un altre element que per mi és més important. Dels 100 socis, que siguin actius i que vinguin de forma regular i que omplin les nostres activitats setmanals, estem parlant de al voltant d'entre un 20 i un 30%. No hi ha cap entitat que jo conegui que en la seva activitat normal doncs, tingui una presència d'un 30% dels seus socis. No sempre els mateixos, òbviament, però de forma contínua, per tant vol dir que com a entitat i com a conjunt és una entitat que és útil als seus socis i, per tant, els socis venen. Si no, doncs es quedarien a casa. Això està claríssim.
1: Sí, sí. Quines activitats s'hi desenvolupen a la Penya Fotogràfica?
2: A veure, d'entrada estem parlant de fotografia amateur. En el 99% dels casos, jo diria que em sembla que en tenim un que s'hi dedica a professionalment. Sí. Val? Nosaltres pensem que la manera millor d'aprendre fotografia, i estem parlant de fotografia artística, fotografia a un cert nivell, de molts tipus, la millor manera és compartir coneixements i, per tant, fem una sèrie d'activitats bàsicament de compartir. Mm. Vale? La primera i més habitual és que cada divendres a Can Cabanyes fem una activitat formativa o expositiva, en el sentit de que hi ha algun soci o gent de fora, fotògrafs de fora que venen, o qualsevol tipus d'activitat que permet que es pugui veure com fer determinades fotografies, com millorar-les, com revelar-les, com buscar la manera de posar en contacte aquella persona, aquell fotògraf que tot just comença o que no sap fer determinades coses o que no sap fer determinat tipus de fotografia en contacte amb altres que sí ho fan. I, per tant, d'aquesta manera és la manera que hem trobat que és més útil per aprendre fotografia.
1: Una espècie de ponències, podríem dir.
2: Sí, sí, sí. Per exemple, doncs, jo què sé, doncs, d'aquí 15 dies, doncs, un soci de la penya que és especialista en intel·ligència artificial doncs, ens explicarà les novetats que té doncs, el Photoshop en matèria d'intel·ligència artificial. Perquè ho fem servir o no, no ho sé. Per això, però de totes maneres, perquè
1: són eines.
2: Són eines que la gent doncs, pugui anar dominant, no? O, per exemple, fa també poc doncs, va venir un fotògraf extern que ens va parlar doncs, una cosa que és la fotografia amb el temps, per exemple. És allò que dius, bueno, com? Sí, ell diu que ell quan fa sol no surt, però quan plou i hi ha llamps i trons surt, i les seves fotografies són espectaculars, no? Etcètera. O sigui, ja tenim moltes activitats d'aquest estil. Això va acompanyat de sortides. Fins ara estàvem fent una sortida com a penya, vale? Cada mes. Ara això ho estem intentant, doncs, que buscar la manera de que ja sigui més sovint, inclús no dic cada dissabte, però quasi bé, per tal de que la gent pugui tenir més contacte, i per tant més contacte vol dir més formació. A més, fem una lliga interna per tot el... En fi, perquè a la gent els hi agrada aquestes coses més competitives, que, per cert, a la Lliga Espanyola estem segons.
1: Això t'anava a preguntar, justament.
2: Estem segons, vale? A la Lliga Catalana estem tercers, però a nivell de fotògraf estem primers i segons i tercers. En el cas de Catalunya tenim el primer, el segon i el tercer.
1: Uau.
2: Per tant, algú hi ha. Digo jo, t'agradi més o menys la competició, però alguna cosa hi ha, no?
1: Abans de parlar d'aquesta competició, que em sembla molt interessant, volia repreguntar-te una mica sobre les sortides que feu. Són només aquí a Badalona o en feu part tot arreu?
2: No, estem parlant de sortides com a penya. Jo ho he volgut matitzar molt. Nosaltres incentivem a la gent que faci sortides, vale? Amb els seus amics, els seus companys, amb qui vulgui, gent de la penya, gent de no de la penya, que surtin. Però cada mes, més o menys, fem una sortida que l'organitza la penya com a tal. En general són fora de Badalona. Alguna és a Badalona, però en general són fora de Badalona. Per exemple, demà passat, el grup que fem més fotografia nocturna, juntament amb gent que no és de la penya, perquè això ho tenim totalment obert, fem una sortida a Gisclareny, allà al Berguedà, per fer la Via Làctea sobre el Pedraforca, per exemple. Vale? I a l'hora de fer el recompte, doncs, ens han apuntat 22 persones, per tant, segurament allò on estarem no hi cabrem, haurem de fer torns, però farem la sortida i nocturna. Habitualment sortim fora i aprofitem, doncs, i si és el cas, doncs, pues, anar a dinar junts i, per tant, intentar fer una mica de pinya, entesa la pinya no només com a germanor i aquestes coses, que també, sinó que és un element que serveix per compartir experiències fotogràfiques i, per tant, millorar.
1: És un focus d'aprenentatge, bàsicament.
2: És un focus d'aprenentatge. Mm. Quan tu vas a una sortida que vam fer fa poc per anar a fotografiar bolets, vale? Doncs, bueno, doncs gent que no havien fet bolets en la vida, com jo mateix, doncs ens vam passar el dematí estirats per terra fotografiant bolets i vam aprendre moltes coses que ens servirà no només per fotografiar bolets,
1: sinó per elements molt més petits.
2: Per molt més elements, per altres coses. No? Per tant, tot aquest procés d'aprenentatge és l'eix central de l'assumpte.
1: Joan, com es fa una bona foto? No sé si és una pregunta amb una resposta molt, molt llarga o té alguns detalls clars.
2: No, no. D'entrada, una bona fotografia vol dir que tu, quan veus alguna cosa, posem l'exemple d'un paisatge, si tu veus alguna cosa que t'emociona, amb quatre tècniques i una mica de paciència, tu intentaràs transmetre aquella emoció. És això, no res més. Si no t'emociona, oblida-te'n. La fotografia no sortirà. I si tu vas allà només per explicar via selfie, amb un mòbil, que has estat allà i res més, tampoc et sortirà la foto. Vale? Per tant, les coses són així de senzilles. Sí, sí. La fotografia és transmetre emocions. Després hi ha una tècnica, evidentment, hi ha un equipament, evidentment. I si tu t'hi vols dedicar com a aficionat, i a fons estem parlant d'un equipament seriós, pots començar per segones mans i tot el que vulguis, però és un equipament seriós. Per tant, dius, com es fa una bona fotografia? Emocionant-te davant de les coses. I això vol dir, moltes vegades, que és el fruit d'haver-te emocionat moltes vegades sense cap càmera a la mà.
1: Diries que el fet d'emocionar és el que més t'agrada fer fotografies?
2: A veure, jo particularment dedico, no exclusivament, però amb una bona part, a fotografia nocturna, fotografia de paisatge nocturn. Per tant, qui no ha vist mai a la Via Làctea, doncs el dia que la veu, doncs se li posen els pèls de punta. Pot ser que no se li posin els pèls de punta, cap problema, potser li agradarà anar als toros, per dir alguna cosa, vale? Però si tu tens una mínima sensibilitat, després això ho podràs transmetre de moltes maneres. Un ho transmetrà, doncs, escrivint, fent un poema o cantant una cançó, i nosaltres ho expressem via fotografia. De vegades, la democratització de la fotografia a través del mòbil, no tenim absolutament res en contra dels mòbils, i nosaltres fem servir, jo faig servir el mòbil per fer determinades fotos, claríssim.
1: Les fotos del dia a dia, podríem dir, pràcticament.
2: Les fotos de record, per descomptat. Sí. Vale? No em val la pena portar un equipament que pesa el que pesa, vale? Per tal de fer fotos de record doncs, dels meus nets quan van a fer l'atletisme, per exemple. Per tant, això ha arribat a tal nivell de gent que al final sembla com si l'única cosa que es vol són records i prou. Però és que el record és una cosa i l'emoció és una altra.
1: Imagino que les vostres fotografies emocions en deuen transmetre, perquè si no, no estaríeu tan a dalt als rànquings que m'has comentat abans de competicions entre penyes Espanya i Catalunya. Com funcionen aquestes competicions? Qui les organitza? Quin és el criteri per decidir les posicions?
2: A veure, aquí hi ha un element essencial. En totes competicions d'aquest estil i tots els concursos hi ha un jurat que és inapel·lable, i aquest jurat té criteris, per una banda tècnics, també estètics, i també des del punt de vista de, per alguna forma, morals, en el sentit de que determinades coses es poden fer i determinades no es poden fer. I, per tant, és subjectiu. Això, diguem-ho d'entrada, que en el cas, això és igual que un concurs de cançons o un concurs de poesia, per exemple, que és subjectiu, no? Hi ha una Federació Catalana de Fotografia que organitza tot això i que agrupa pràcticament totes les entitats fotogràfiques de Catalunya. Hi ha la Confederació Espanyola de Fotografia que fa exactament el mateix i que em sembla recordar que a tot Espanya hi ha al voltant d'unes 500 entitats. I ells convoquen una, tant la catalana com l'espanyola, convoquen un concurs anual en la que cada mes els socis que vulguin doncs aporten fotografies en nom de la penya, però també en nom de l'autor, i això és valorat mes a mes, i va sumant punts. I al final, doncs, el que té més punts guanya, com totes les coses aquestes, no? Per tant, cada dels primers d'un grup de 500, doncs, bueno...
1: Té mèrit.
2: Té mèrit.
1: Té el seu mèrit.
2: Té mèrit. No obstant, i això els mateixos premiats ho diuen, no?, el premi més important és que realment la seva fotografia hagi quedat. Hagi quedat primera o hagi quedat tercera. Tot això és molt subjectiu i, per tant, doncs, a vegades ja, jo què sé, jo en nocturnes participo poc. Per què? Perquè no conec ningú dels jurats que es dediquin a nocturnes. Per tant, dius, a la meva, potser no els agrada. Per tant, ja no hi participo tant.
1: Bueno. I, Joan, ràpidament, per anar acabant, on es poden veure les fotografies que es fan des de la penya fotogràfica de Badalona?
2: A veure, d'entrada, s'entra a la pàgina web de la penya fotogràfica, que és APFB, Associació Penya Fotografia de Badalona, .cat o .es, hi ha els dos dominis, i allà hi ha fotografies, hi ha exposicions virtuals que expliquen una mica la trajectòria de tothom. Però, a part d'això, a Badalona tenim un lloc fixa de fotografia, que és el pàrquing del Viver, on hi ha sempre una exposició, van rotant exposicions de tots els nostres socis, o ara, el mes d'octubre, inaugureu una a la que participen tots els socis.
1: Vale?
2: Que ho fan cada any. A part d'això, m'ha editat un llibre que tenim a la venda, vale? Que per Sant Jordi vam posar a la venda i bueno, el tenim a disposició, a la que hi ha 70 fotos triades, que tothom hi participa, però buscant un nivell de qualitat suficient. Algunes de les fotos són absolutament espectaculars i, a més, estan molt acuradament acompanyades d'uns comentaris poema fets per l'Enric Cervera, que és un autor, un poeta badaloní, que amb una habilitat extrema va ser capaç de fer petits comentaris a cada una de les 70 fotos que hi havia, quasi ben 48 hores. Per tant, espectacular. I, per altra banda, les nostres activitats són obertes. Per tant, qualsevol pot venir qualsevol divendres a Can Cabanyes a partir de les 7 de la tarda, perquè tenim activitats. Per tant, pot venir sense cap mena de problema.
1: Doncs queda dit, hi ha moltes maneres de seguir la penya fotogràfica de Badalona i també de veure les vostres fotografies. Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Arriba el moment al Connectats de repassar la cartellera cinematogràfica i conèixer ben bé què ens ofereixen les novetats aquesta setmana. Ho fem, com sempre, de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. El divendres passat no va poder ser perquè era festa, però avui sí que torna la secció de cinema, com sempre aquí al Connectats, i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem. Què tal? Com estem?
2: Bon dia.
1: Vacances?
2: Sí.
1: Ja no te'n recordes?
2: Sí, bastant bé.
1: Però no te'n recordes?
2: No massa.
1: Pràcticament no.
2: Pràcticament.

0: En principi mantindrem aquesta, més o menys el sistema que teníem. Parlarem de 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, tot i que ja m'ha advertit el Jordi que tampoc és que brillin per la seva qualitat, i després parlarem, felicitarem a un actor que fa 78 anys demà. Comencem, Jordi, si et sembla, per una pel·lícula bèl·lica, una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, tot allò del desembarco de Normandia, bla, bla, bla, que es diu Tiempo de Victoria. És de pel·lícula britànica.
1: És una adaptació d'una obra de teatre de fa una dècada i explica la història del protagonista, diguéssim, és un meteoròleg, que ara està tan de moda, que es dedica a fer previsions...
0: Però que és encert o no?
1: No ho sé, no s'ha de veure. Es dedica a fer previsions, en aquest cas són molt importants perquè han de definir si es pot atacar o no el dia D, el famós dia D del desembarcament de Normandia, i aquest senyor doncs té el seu tet-a-tet contra el general Eisenhower, que interpreta Brendan Fraser, el meteoròleg es diu Andrew Scott, i és una, és això, una pel·li que ens explica les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Tiempo de Victoria, si t'assembla.
2: Llamen al general Eisenhower.
3: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
2: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está. El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
3: Ja hi fecha para la invasión.
0: Doncs aquesta pel·lícula bèl·lica, els que us agradin, no sé si tu ets molt fan de les pel·lícules bèl·liques, però...
1: no especialment, no però, especialment, però sí, les bones sí.
0: No? Molt bé, escolta'm una cosa, tu has jugat mai a Resident Evil?
1: No.
0: Doncs és un videojoc que ha donat peu ara a una pel·lícula d'acció, terror també, que porta el mateix nom, Resident Evil, una pel·lícula feta als Estats Units.
1: Se n'han fet fins a 14 versions, la primera, la segona, la tercera, i ara aquest any se n'estrenen dues. Una d'elles és aquest Resident Evil dirigit per Zack Cregger, basat en el videojoc Capcom, que segurament molts de vosaltres coneixeu. Explica la història, de fet és una reinvenció totalment nova del joc, ens parla d'un missatger mèdic que es diu Brian, interpretat per Austin Abrams, que està immers en una cursa d'acció sense descans, és una pel·li d'aquestes de supervivència, i em apareixen zombis també, i
0: això que de tot, no?
1: Sí, 95 minuts, si us agrada, doncs passarà bé.
0: Aquestes no t'agraden?
1: No, en general.
0: No especialment. Molt bé, doncs d'Estats Units venim cap aquí amb una pel·lícula que posa femenino singular, però jo he vist que també es posa
1: és
0: en
1: catalana,
0: català, no?
1: Sí,
0: femení,
1: sí. Femení singular.
0: És un drama fet aquí que, veient el trailer, t'haig de dir que sembla bastant interessant.
1: Sí, va tenir molt bona acollida al Festival de Màlaga, on es va preestrenar. És una pel·lícula protagonitzada per Vico Escorcia, una actriu mexicana, també amb les catalanes Nora Navas i Mònica Almirall, a banda de Sergio Caballero. És la història d'una jove mexicana que treballa d'empleada de la domèstica a Barcelona i s'enfrontarà a tota una mena de situacions i d'adversitats quan la seva vida farà un canvi inesperat, per un motiu que ja veurem. I això, mentre s'intentarà controlar de nou la seva vida, doncs s'haurà d'enfrontar a la societat, a la família per la que treballa, una societat que la jutja i la limita i, en fi, buscarà la força per transformar-se. Com bé deies, una de les estrenes de la setmana, aquest femení singular.
0: Doncs escoltem una miqueta d'aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi.
4: ¿Quieres tener una familia, no? Con hijos, tú me dijiste.
5: Ton pare no té nada.
6: Per nosaltres ets com de la família.
4: No és el mateix, veritat?
6: Quants diners necessites?
7: ¿Puedes mandar la notita?
4: ¿Y si no sale bien?
8: Escolta, Nayeli, això no és un lloc.
0: Doncs aquesta pel·lícula femení com a singular, aquesta pel·lícula catalana, que podeu veure ja a partir d'aquest cap de setmana. Ens en anem de nou a Gran Bretanya, un thriller, aviam què m'expliques, es diu En la zona gris.
1: El més interessant és el seu director, que és Guy Ritchie, i el repartiment, encapçalat per Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike i Carlos Bardem. És una pel·li que parla d'uns agents d'elit, que viuen a la sombra en les seves mansions i que estan acostumats a treballar amb armes automàtiques, explosius i tot plegat, i la controvèrsia apareix quan hi ha un dèspota que roba una fortuna, mils de milers de dòlars, i ells han d'encapçalar una missió suïcida per recuperar aquests diners. En fi, la pel·li és un thriller desbocat, diguéssim. Es va estrenar als Estats Units el 15 de maig i arriba ara després de l'estiu aquí, i si us agrada Guy Ritchie, sobretot aquestes pel·lícules frenètiques de trets i històries fosques, doncs endavant.
0: Molt bé, també arriba tard, perquè, si no m'equivoco, es va estrenar el 2024, aquesta darrera pel·lícula que ens comentes, és una pel·lícula feta a Bolívia, és un drama, i es diu El ladrón de perros.
1: Sí, és una pel·li...
0: És normal que arribi dos anys tard, o la no produc... acostuma?
1: Sí, així, sí? Dos potser no tant, un sí, la producció és del 2024, és una pel·li que ha tingut molts premis l'any passat, i ara aquí, i el 24 també, i ara ens arriba aquí, va passar pel Festival de Màlaga, per Mar del Plata, etc. I la curiositat és que és una pel·lícula boliviana, que potser és la primera pel·lícula boliviana de la qual parlem, i és una pel·li que retrata de manera molt realista, molt naturalista, diríem, els carrers de La Paz, i ens parla d'un jove que es dedica a netejar botes al carrer, sí, el Martín, que és un orfe i
0: això,
1: tal.
0: Això ja no es veu, això que netegin les botes.
1: No, bueno, alguns llocs sí, algunes estacions de tren, jo n'he vist, sí, però no és habitual. I això, ja explica la seva rutina, el seu dia a dia, i intenta sobreviure també en una situació així. És una mica fent un paral·lelisme amb l'altra pel·li de Femení Singular, doncs una persona que està en un món que l'oprimeix i intenta deslliurar-se'n, diguéssim. Dirigida per Vinko Tomisic, protagonitzada per Alfredo Castro, Franklin Haro i Teresa Ruiz.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest El ladrón de perros.
7: ¿Y tú qué estás haciendo aquí?
8: No quiero que se entere que están viviendo aquí.
9: Bajo la ley, yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo le encuentre un nuevo hogar.
10: ¿Cuánto tiempo trabajó mi mamá en la sastrería?
7: Varios años. Esa familia era bien fregada.
10: Me gustaría tener un perro como el suyo.
11: ¿Por qué no adoptas un perro?
0: Doncs acabem aquest repàs amb aquest Ladrón de Perros, i també s'estrenen, per exemple, si us agradava molt allò del Correcaminos, no sé com es diria en català, el Correcaminos.
1: Correcaminos.
0: Doncs hi ha una pel·lícula d'animació dels Estats Units que es diu Coyote versus Acme. Recordeu que la marca Acme era la que protagonitzava tots els enginys del Coyote. Operación Teherán, la pel·lícula amb Liam Neeson, d'un thriller dels Estats Units. Sus Hijos, un drama de Gran Bretanya. Dues comèdies franceses, que ja sabeu que a nosaltres ens agraden bastant, Mis queridísimos padres i Se abre la veda 2, una d'animació feta a Dinamarca que es diu Mumbo Jumbo se hace enorme, i un drama fet a Espanya que es diu Tanit. Doncs escolta, ens queda temps per parlar de la persona a la qual volem felicitar, perquè demà fa 78 anys. Aquí ens estem referint, Jerry Guillem?
1: A un actor britànic que va néixer a la illa de Wight, a Cowes, que es diu Jeremy Irons, i que ha guanyat de tot, Tonys, Oscars, Globus d'Or, Emmys, i fonamentalment és conegut, va començar a ser conegut per les seves interpretacions en projectes televisius com Retorn a Brideshead. A banda d'altres pel·lícules, sobretot La Mission, la pel·li del francès Roland Joff.
0: És Joff o Joffé?
1: Joff, jo crec que jo sempre li dic Joff.
0: Com que posen accent, Joffé.
1: El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, La mujer del teniente francés, El mercader de Venecia, també va fer incursions en el cinema més comercial amb la jungla de cristal, la tercera part.
0: Feia de germà del que mor per la primera.
1: Sí, no la recordo jo aquesta. Uh-huh. El misterio von Bülow, Herida, la pel·li del francès Louis Malle, i en un terreny peculiar, sí, amb Juliette Binoche, un cinema d'autor. Un western d'aquests moderns que es deia Appaloosa, i una sèrie... Sí, i una sèrie de televisió com The Borgias. I, en fi, ara últimament està bastant retirat.
0: També havia posat algunes veus a algunes pel·lícules, no?
1: Sí, perquè havia fet del Rei León el personatge d'Scar, la pel·lícula d'animació, I, en fi, havia treballat, ell va començar al teatre, va fer diverses aparicions en pel·lícules per televisió, quan començava, per exemple, una pel·li que es deia Nijinsky.
0: Aquesta és la del debut, em sembla.
1: Sí, és la primera, l'any 80. I va saltar la fama, llavors, com dèiem, amb el personatge de Charles Ryder, que segurament heu vist, de l'adaptació televisiva de Retorn a Brideshead, de l'any 81. Com a curiositat, va refusar, això sempre es diu dels actors, no?, quan un... Sí. Va refusar el paper d'Hannibal Lecter a El silenci dels anyells. La...
0: Jo crec que afortunadament, perquè jo crec que el paper
1: de... No ho sé, eh? Anthony Hopkins ho fa molt bé, però ell...
0: Sí, però jo, a part de... O sigui, el Jeremy Irons el tinc més per un altre canal, no? Per exemple, parlaves del Misterio Bonfilo, és una pel·lícula que està molt bé, que és ambigüetat, com ho fa, Herida, amb Juliette Binoche, aquesta...
1: Herida és la meva pel·li preferida.
0: Relació. Sí, jo estaria aquí, però també... Jo sempre, no sé si ho he explicat aquí, tu ho he comentat, que La missió, jo la vaig veure a l'estrena al cinema i em va semblar una pel·lícula... prescindible, la vaig recuperar amb el temps i també... Jo seria l'Eterna, no? El Misteri de Bonvillo,
1: La missió, Herida, sí.
0: I La missió, no? Herida és aquesta pel·lícula que ell, doncs, bueno, si no l'heu vista, jo crec que ja heu tingut temps, en què ell, doncs, s'enamora de la nòvia, de la fill, seria un match point diferent, no? Mm-hmm. I que finalment acaben, doncs, tenint una relació que acaba, doncs, malament.
1: Malament, sí.
0: Jo crec que és... Podem fer spoiler ja, no?, d'algunes pel·lícules de fa temps. No sé, jo més o menys aniria per aquí, no? Les tres que a mi em van agradar. No sé, si tu veus igual, home, La casa de los espíritus no ho fa pas malament.
1: Però... Sí, és una pel·lícula molt clàssica, no?
0: I bé, així a nivell personal, està casat amb una actriu irlandesa que es diu Sinéad Cusack, no sé. Si la coneixes molt.
1: No tinc el gust.
0: I té dos fills, un fotògraf que es diu Samuel Irons, que va néixer en 1978, i un actor també que es diu Max Irons, que va néixer en 1985. I com que ets un passat, saps que t'aprecio molt, tu volies fer menció que... Va, vinga, la cunyita de Jordi Guillén.
1: No, que curiosament, avui, que demà fa 78 anys, i aquesta, avui que comença el Festival de Sant Sebastià, doncs és un dels convidats en aquest festival.
0: Mm-hmm. Festival de Sant Sebastià, que aquí, com el situaries? Amb quina, en el rànquing? Com...
1: Home, és el tercer, no? Primer Canes... Després...
0: A nivell europeu, parlo.
1: Sí, sí, bueno, i mundial, perquè festivals tampoc. Canes, Venècia, i després ja vindria Sant Sebastià. Berlín estaria per allà. Berlín, Sant Sebastià...
0: I el territori espanyol està per sobre de Màlaga i...
1: Sí, sí, Màlaga, tot això ve després. Sí. Màlaga, Valladolid, Sevilla...
0: Mm-hmm. I parlaves d'una cosa més comercial com la jungla de cristal. Deies que no recordes un paper, és aquell famós paper que ell fa que el Bruce Willis...
1: Fa de dolent, no?
0: Sí, fa de dolent. Representa que és el germà del que mor a la primera entrega.
1: I les hauria de tornar a veure.
0: Que es vol venjar i ell és allò de Simon Dice, no?, que el va fer amb el Bruce Willis i el... Ara no em surt el nom de l'actor afroamericà. Els fa anar per tota...
1: Samuel Jackson?
0: Sí, Samuel Jackson els fa anar de bòlit per... Mm-hmm. Diríem, resolent uns enigmes per evitar que petin unes bombes. Mm-hmm. I després, doncs, bueno...
1: És una pel·li que molta gent té interès a tornar a veure, sobretot la primera, i no està a cap plataforma. És difícil
0: curiós,
1: de veure.
0: És curiós. Molt bé, alguna cosa més?
1: Doncs ja estaríem.
0: Demà, entrenament. No, jo et deia això perquè al Jordi li agrada molt parlar de festivals i jo soc una mica més reaci.
1: Una mica reaci.
0: No, però bueno, el Jordi ja sabeu que l'aprecio, és una mica, en aquest aspecte és una mica pesat, però bueno, tot se li perdona. Doncs escolta una cosa, què et sembla si marxem amb la banda sonora original de La missió, d'aquesta pel·lícula de 1986, dirigida per Roland, jo li deia Joffé, tu dius Joff, amb Robert De Niro i amb un gran de la música com és Ennio Morricone, que ha fet sigut autor de bandes de sonores molt, molt importants. Tens ganes de tornar a veure, La missió?
1: Sí, sí, sí.
0: És una pel·lícula, ja és una pel·lícula que a mi me'n recordo com si fos ara el cinema Rambla, el desaparegut cinema Rambla, la vaig veure amb uns
1: amics. Hi havia una botiga de roba.
0: Inclús d'allò que ets jove i fas una mica de broma i alguns espectadors grans ens van cridar l'atenció. Perquè, bueno...
1: Aquesta sí és una pel·li que sí s'ha recuperat, s'ha tornat a passar, i el fenomen, per exemple, el projecte de tant en tant.
0: Doncs per mi la veritat és que és una pel·lícula que val, si no l'heu vista, val molt, molt, molt la pena veure aquesta missió. Jordi, ja
1: fins
0: benvingut
1: divendres
0: a la nova temporada.
1: Molt bé.
0: Tornem la setmana vinent.
1: Aquí estarem. Que vagi bé, bon cinema.

0: Últims minuts del Connectats que dedicarem a repassar el més destacat de l'agenda dels diferents municipis i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Avui, a les 10 de la nit, Màgia, d'on habita la il·lusió en un espectacle de mentalisme amb el mag Esteban Alef a la nova Jascala. I demà dissabte, a les 5 de la tarda, celebració de la segona cantada d'Havaneres de Terrassa amb mostra de comerç de Can Aurell a la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem a comprovar què ens ofereixen des de Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana Sabadell segueix en festa perquè el barri de Torre Romeu estarà de festa major. Les festes arrenquen avui a les 7 de la tarda amb el pregó i la traca d'inici. Diumenge, la cluenda de les festes està prevista per a 2:15 del vespre amb un castell de focs artificials. I per aquells a qui us agradi l'humor i la comèdia, Alma Andreu, més coneguda com La Forte, porta al casal Pere IV aquest dissabte a les 7 Estoy como nunca, una obra autobiogràfica on l'artista fa un recorregut des de la seva adolescència fins avui, satiritzant la seva pròpia experiència i presumint d'una vida completament absurda i plena d'incongruències.
0: Gràcies, Anna. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola, nou, Carme. Aquest dissabte el Teatre Zorrilla acull la cinquena edició de la cinquena nit de monòlegs. Una nit d'humor per recaptar fons per la Fundació de la Lucha d'Abril. Sobre l'escenari hi passaran Xavier Daltell, Toni Climent, Dani Luna, Alejandro Boli i amb la presentació de Raquel Montalvo. I de cara a diumenge els micacos participaran a la Diada Castellera Molins de Rei. A la nostra ciutat també s'hi celebra la Festa del Sant Crist i la Festa de la Verema de Canyet amb el repic de campanes, l'Eucaristia a 11:45 del matí, la trepitjada popular de Raïm i Most, un dinar popular i el concert de Jaume Parra a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Martí. Anem a Castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs aquest diumenge a Castellà una cita que encanten els vilatans i és la 20a trobada del Puig de la Creu, en què el cim de la muntanya commemora l'inici de l'estació.

0: I atenció, perquè a més de cultura popular, una exposició i esmorzars, serà una oportunitat única per descobrir la capella, ja que hi ha portes obertes.
1: Gràcies, Guillem. I des de Rubí ens informa del més destacat de l'agenda, la Mariona Jerez. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A Rubí aquest cap de setmana tenim els Tocs de Sant Roc, més coneguts com la festa major petita de la ciutat. Avui al vespre tindrem la 14a trobada de bèsties de foc amb 5 colles de diables participant. La trobada es farà a 8:45 de la nit al celler i començaran un recorregut pel municipi a partir de les 9. Després anirà seguit un sopar popular a la fresca a la plaça Doctor Guardiet i un concert del grup de versions Aurora Brothers. I demà dissabte a 10:45 del matí s'inaugura la 8a Fira del Vermut amb productes artesanals i de proximitat. També hi haurà jornada de portes obertes al Museu Etnogràfic Vallhonrat amb una visita guiada a les 11 del matí. I no acaba aquí. Diumenge hi ha el segon concurs de sardanes raveses, la 33a trobada de gegants i la segona trobada Tacatocs de Sant Roc, amb 4 colles de batucada de diferents pobles. I per acabar, un espectacle de foc i diables a 9:45. Un cap de setmana que no et pots perdre.
1: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us expliquem que durant el cap de setmana Valldoreix lluirà les seves millors gales en la seva festa major, que va començar dimecres, però que ha reservat els plats de forç per aquest cap de setmana. Avui, per exemple, a les 8 del vespre, el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat, que celebra el seu centenari, seguit de botifarrada popular, bingo musical i concert amb els 80 principals. Dissabte, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa a partir de les 12 a l'aparcament de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat, i diumenge concurs de paelles a partir de les 12 del migdia a l'Embalat. També durant tot el cap de setmana, segona edició de la Fira del Raig per celebrar l'origen agrícola de la ciutat amb espais dedicats a la cervesa, l'oli, el vi i els productes de proximitat. Tot això a la plaça de Barcelona. Bé, doncs, arriba el final d'aquesta edició de divendres del Connectats. Tanquem una nova setmana esperant que gaudiu del cap de setmana i ens torneu a retrobar dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau a tots.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res. Simplement haig d'estar amb calma, acompanyant. És un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
6: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: tumbas e mãe.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar el sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena ajuntaments i entitats del tercer sector. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: I el govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar el nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia a la Universitat de Barcelona. La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte es reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o el Parc Taulí. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca treure i retenir talent en l'àmbit científic i que esperen finalitzar-lo el 2029. Per cert, que el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització d'aquests diners. Prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. I ho hem sabut fa uns moments, troben mort un submarinista després d'una immersió nocturna a prop de les Illes Medes. Els efectius de l'emergència de la Guàrdia Civil han pogut rescatar el cos sense vida de l'home que aquest matí, després que el seu company, amb el que feia submarinisme, advertís ahir a la nit que no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló de les Illes Medes. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima. I s'ha presentat avui el nou casc casteller. Es provarà les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona el 24 de setembre. La protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb una empresa i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascos que fan servir la canalla i evitar que els accidents siguin greus.

0: Queda com passar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buena Vista Social Club, i que era aquest grup cubano, que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen, potser, dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme, que els van portar cap allà, i per això allà la gent és, en general, de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buena Vista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i
1: pues
2: avui
1: no l'he vist, gràcies,
2: vist?
1: Me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles, del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire, de l'esclavisme.
1: No sé per què.
3: L'avió de Buiri ja anem a tabar.
0: Segurament no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya pues sembla que surtin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de Gel a 40 graus.
0: Superem-ho.
2: Presentadora del programa L'Agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va parar de fer-te una mica la pilota.
0: Sisplau.
2: Perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un plaer de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada a molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, que en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Però com has dit, que tu podries fer, no encara?
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys
2: 8.000. Jo et dono, tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Maxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: Hi ha molts, no, si vols entrenar,
0: hi ha massa.
2: Si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en un o en un altre.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona resseguint la vida del seu protagonisme. El seu protagonista, perdó, en Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
5: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
5: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però bé, vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més, una novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
5: Sí, sí. Bueno, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Okay. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, sí, relatar una Cuba, una Barcelona al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
5: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant en la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera i les dues anteriors, una va sobre el Paral·lel de Barcelona i l'altre sobre la Guerra Civil i sobre, bueno, la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, bueno, el que tenia ganes jo de tocar era, doncs, la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció, sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també, o amb un tema darrere fons, que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no?, que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
5: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. Però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme i diguem-ne que el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negrer. Un negrer és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
5: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
0: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
5: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arrel d'això doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que mica en mica s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no? De l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un ex-esclau, un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
0: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí. que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
5: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, el nen, o sigui, la família López Uru, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Bru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar doncs, un cop a terra a Barcelona doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
0: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
5: Sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, del que seria fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Mm-hmm. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que crec que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, en Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. I jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades hi ha decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
0: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis, aquest protagonista, en un cliché.
5: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment és un personatge que sempre té una aspiració, la seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. És el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Bueno, una sèrie de circumstàncies, no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ella acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bé, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
0: Clar. Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Clar. Aquest anhel?
5: Sí, sí, clar, és el París, i França és el primer el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i havia sigut, que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, clar, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, pensa una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a 1958, és a dir, fa...
5: És molt recent.
0: Molt pocs
5: sí,
0: anys
5: sí.
0: Encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no, d'aprendre's aquests orígens o de conviure. I, per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
5: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època. O, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets se'ls estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa, amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh? Sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
0: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg, mataroní, amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar per dir que el 26, si ja no recordo malament, de setembre, que és un dissabte, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària relacionada amb aquesta novel·la.
5: Sí, el dia 24, a les 11 del matí, el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària la ruta literària per Ciutat Vella. No ens n'anirem a Cuba, que seria com molt complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent.
0: Perfecte.
5: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt, molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
0: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
0: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'escola popular itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
6: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
6: Doncs dintre de molt poquet aquest any em sembla que farem 10 anys com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell, i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs, a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat. I cap al 2019 ens van fer cooperativa i hem anat sumant gent al vaixell, i fins ara, que som doncs, una bona plantilla, i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció, i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
0: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
6: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art, i en concret doncs de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que el senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars, i per això té aquest encaix tan, tan xulo dins l'educació formal.
0: Com us ho feu?
6: I no formal, també.
0: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
6: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agradin, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
0: Quins són els temes que més preocupen als joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
6: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no?, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema, doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental. Sí, sí, salut mental també.
0: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si, ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
6: Sí, és un tema prou delicat i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat, moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que atreveixen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus, i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
0: És molt interessant perquè teniu una fotografia, no?, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
6: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i de treball i de tot és en català, a excepció, en moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent no vinguda o així, on es va traduint s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
0: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrant, no us vol contactar perquè ja està interessat a alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
6: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Barsembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Barsembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu barsembrant.tallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
0: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida amb Barsembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
6: A vosaltres.
0: Una abraçada.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no s'hi fem prou cas. Tot plegat per posar veu als autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Parramont, ben tornada.
7: Hola, què tal? Bona nit.
0: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
7: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
0: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina aquesta temporada. Avui has portat tres llibres que d'una manera o altra t'han remogut, no?
7: Vaja, tots tenen una relació que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera Brisa, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes. M'ha agradat molt, molt el llibre perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
0: I ara
7: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
0: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
7: Sí, exacte.
0: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
7: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima, i que a més qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que per exemple té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada, i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
0: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa? Sí, al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
7: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius: ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa, no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu. Dius, si és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
0: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
7: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
0: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però a veure, jo estic contenta.
7: La veritat és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
0: Quan va sortir sí que hi era bastant.
7: Sí, hi era bastant, que... bueno, sí. Me n'alegro molt.
0: Cap queixa.
7: Perfecte.
0: Tot perfecte.
7: Perfecte.
0: Què més portes?
7: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació del que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30, 40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però amb 1.500 deu ser molt difícil.
0: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de fer casa teva, cap espai o cap entorn, també, perquè viure un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
7: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer els jocs del metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
0: Un metre quadrat de la Lucía Ramis.
7: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat... La joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
0: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades...
7: Sí.
0: Poder mirar...
7: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
0: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me, i encara no m'hi he atrevit.
7: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació... Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. Llavors és un llibre molt recomanat i que està... té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs que, per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
0: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no?, altres mons.
7: Exacte.
0: Demà, demà i demà, de
7: Gabriel Sabín.
0: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
7: No, fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
0: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després.
7: Sí?
0: No, ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem Demà, Demà i Demà, i també recomanem Un Metre Quadrat. I
7: recomanem El gel a 40 graus... Super,
0: no, digueu-ho tu, perquè quedarà fatal que ho digui jo.
7: No, però ja t'ho dic jo.
0: Doncs ja, per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i a més cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
7: Home, així és més fluid.
0: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
7: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
0: Exacte.
7: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
0: Gràcies, Conxa.
8: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: En l'acte aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut. Com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etcètera, etcètera, no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives,
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem... De fet, la Generalitat, per exemple, perquè una de les articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. A Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar al país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries

0: Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que, amb insistència la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures, que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem, hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
1: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
0: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posant per cas. Prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És fila prim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs és delicte d'odi o és llibertat d'expressió, que malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa, també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles. O sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament

0: com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
1: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
0: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fundamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també, perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida, la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i, per tant, decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria, que ara és una direcció general de religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament no sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se amb algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs, el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, quan a la llibertat de gènere, no? Mm-hmm. Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, guies importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etcètera. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
1: Interessant també que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú no ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa a alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
1: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: La síndica de Greuges demana un gran pacte de país per erradicar el sensellarisme. Jordi Fortià.
4: Esther Jiménez Salinas reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
5: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era com incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
2: Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions arran de la situació viscuda en el judici de Roger Espanyol.
4: L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics i Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espaladé després de contínues errades de les intèrprets.
2: Investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la.
4: L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig.
2: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
4: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valèria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica de ginecologia de Vall d'Hebron.
6: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados.
2: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària.
4: La doctora Sílvia Simó, responsable mèdic de la coordinadora, assegura que s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
7: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions. Això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar, com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
2: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol rep l'Elx a casa en el primer partit de la jornada.
8: Els blanquiblaus inauguren la setena cita del calendari de la primera divisió. Els de Manolo González volen arribar a l'aturada de seleccions amb una victòria contra el CUE de la Lliga.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. De mica en mica s'ha anat obrint el cel a gran part de Catalunya i tot i que aquest matí encara s'ha produït algun xàfec bastant intens a la costa barcelonina, tot això va de baixa. En qualsevol cas, encara el que queda d'aquest divendres, alguns núvols més potents tindrem a cavall de les comarques de la costa barcelonina, també al prelitoral i cap al sud de Girona, independentment al Prepirineu, a les serralades del nord del país. De forma molt local, tornaran a caure alguns ruixadets, però no esperem que siguin ni generals ni gaire importants. Els més probables, al delta del Llobregat, a la costa del Garraf o la del Barcelonès. Quan més cap a ponent, més clarianes i un temps avui més suau que ahir. I, de fet, aquesta suavitat, o per què no dir-ho, una altra vegada una mica més de calor, serà palesa en vista demà i el diumenge. Anirà a pujar la temperatura les properes tardes i de pluges poquetes. Només el dissabte, al voltant del migdia, algun ruixat molt i molt local a la costa de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs comencem parlant per un accident a la C58 a Montcada, on han topat uns 3 vehicles, en concret en sentit Terrassa. Ara ja s'ha obert un carril, però n'hi havia 2 detallats. S'ha hagut de tallar també momentàniament en un altre moment. I ara hi ha 4 quilòmetres i mig de lentitud. Com és la sortida, això també arriba a la retenció d'aquesta C58 a Trinitat i, per tant, les rondes estan també molt carregades en sentit Trinitat, tot i que també durant la tarda aquestes dues rondes han patit diverses incidències i hi ha molt volum de trànsit. Com és operació sortida, també tenim la P7 amb aturades a Montornès en sentit Girona, Castellbí en sentit Tarragona 7, a Gelida hi ha 7 quilòmetres més arran d'un accident, una avaria de cona, per tant, molt moviment. No vaig fer la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
4: És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions. Tot plegat s'ha discutit a la segona taula institucional contra el sensellarisme que ha plegat govern, una 50ena d'ajuntaments i entitats del tercer sector i que ha acordat 35 mesures per erradicar-lo.
0: Carina Beibé.
5: La síndica de Greuges està taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
6: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
5: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta al rei ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: Tot plegat el mateix dia que milers de migrants han quedat fora del nou campament instal·lat al port de Ceuta després d'un trasllat amb tensió i corredisses.
4: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones per quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses, que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
4: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals, per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Irídia, Òmnium i l'ANC s'han queixat que en la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs bé, Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler precisament per aquest servei de traducció.
4: Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici. S'han referit a aquest cas al president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i al conseller de Cultura, Ernest Urtasun.
7: Es vulneren els drets dels catalans cada dia, i dels catalanoparlants en particular, i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i es vulneren en termes lingüístics quan un estat és incapaç de tenir un intèrpret que faci bé la seva feina.
8: Crec que el català ha de poder ser utilitzat amb normalitat a la justícia, sempre ho hem demanat, i per tant aprofito també per insistir que això és una qüestió fonamental, i també, si m'ho permet, pues, demanar que s'investigui tot el que té a veure amb el cas de Roger Espanyol, que crec que la justícia ha de fer el seu paper.
4: Els grups també reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca.
4: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
0: Mont Carvajal.
9: El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
10: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
9: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
11: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
9: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: En successos, investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquests fets. Des de la presó han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: I tornant a matèria judicial, aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Hi ha 9 persones acusades a les quals la fiscal i els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
14: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme. Persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
13: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: En matèria de salut, investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs.
4: Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya.
0: Maite Polo.
15: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
16: Estamos focalizados en esta necessitat clínica que al dia de hoy no està cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
15: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita a Vic.
4: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
17: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
18: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
17: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a l'ampliació. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
19: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
20: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
19: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Jornada de vaga a les biblioteques de tot Catalunya per un conflicte laboral que segueix encallat.
4: La crida arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida iniciada al maig a les biblioteques de Barcelona. La mobilització la promeu la intersindical, la CGT, i s'adreça a tot el personal de les biblioteques públiques d'accés lliure i bibliobusos.
0: La vaga s'emmarca en un calendari que preveu noves jornades de protesta els dies 16 d'octubre, 13 de novembre i 11 de desembre i està convocada després d'una aturada a principis de setembre a Barcelona que es va plantejar com un toc d'atenció just a l'inici del curs. El conflicte que fa mesos que està enquistat a la capital catalana, ja es va estendre a la resta del país amb una convocatòria just abans de la selectivitat. Les reivindicacions dels treballadors davant del Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona abasten tres àmbits claus: horaris, salaris i seguretat. I qui també estan en peu de guerra són els bombers. Centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar més recursos davant els reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. La manifestació ha coincidit amb la reunió prevista amb el govern català per avançar posicions.
4: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
1: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bombers, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
4: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Doncs Barcelona, precisament, crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
4: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
21: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
4: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret del tanteig i retracte.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les Diades de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro.
22: Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara, a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
23: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-hi resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
22: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a les Jornades Castelleres de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascos seran d'implantació gradual i les màscares d'utilització voluntària.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
24: Així és, ja ha començat la Setmana del Llibre en Català i l'ambient aquí és immillorable. S'espera que es mantingui durant els pròxims 10 dies un passeig que s'ha convertit en un gran eix lector a peu de carrer, amb expositors de literatura, còmics, ciència-ficció, natura i no-ficció i propostes per totes les edats. La Setmana del Llibre en Català arriba enguany a la seva 44a edició, amb 98 cassetes, 282 segells editorials i més de 350 activitats entre presentacions, converses, activitats familiars i propostes pels més joves. Podrem trobar des de 24 itineraris literaris guiats, fins i tot signatures d'autors i moltes més activitats amb molt de públic que els expositors esperen amb moltes ganes. Recordem que l'accés a tot el recinte és gratuït i els horaris habituals són de 10 del matí a 2 quarts de 9 del vespre. Una oportunitat única per passejar, descobrir novetats i sobretot per gaudir de la lectura en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol dona el tret de sortida a la setena jornada de la primera divisió masculina rebent l'Elx a les 9 de la nit. El conjunt visitant és l'actual cué de la classificació i encara no ha guanyat cap partit en el que portem de temporada. Manolo González, entrenador dels Pericos, recalca la importància de marxar a l'aturada de seleccions amb una victòria.
3: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar, el que diem sempre. Quan hi ha aturada pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també pues, ja a prop per tornar, i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Qui també juga avui és el Barça, la primera divisió femenina. Les blaugranes ja són a Vitòria, on a les 8 del vespre disputaran el quart partit de Lliga contra l'Alavés. Les catalanes són clares favorites per emportar-se el triomf. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
4: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
2: D'altra banda, el Badalona Women ha incorporat l'extrem neerlandesa Kathleen Jendricks, qui arriba cedida del Twente dels Països Baixos. Més coses, en futbol sala d'aquí a pocs minuts, a partir de 7:45 del vespre, juga el CatGas Energia. L'equip de Santa Coloma de Gramenet buscarà el primer triomf a la Lliga a la pista de l'Oparrulo. Uri Santos és jugador de l'equip català.
5: És un rival que a casa es fa molt fort, la seva pista és complicada de treure punts, ja ho va demostrar la setmana passada guanyant a Manzanares 6-4 a casa. Sabem quins són els seus punts forts, quina és la seva forma de jugar, amb un estil bastant marcat, amb joc de pivot, amb individualitat, i res, hem treballat aquesta setmana per intentar frenar-ho. Nosaltres centrar-nos en el nostre joc, intentar ser protagonistes, tenir la pilota, portar el domini del partit i a través d'aquí intentar doncs poder aconseguir la victòria.
2: I a les 9 de la nit el Barça rep el Peníscola en la segona jornada de la Lliga. Els culers volen continuar sumant de 3 en 3 al Palau Blaugrana. És Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
6: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada. Un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca. Así que vamos a tener que estar muy, muy concentrados si queremos sacar algo positivo.
2: En bàsquet, el Girona i el Lleida es veuran les cares a partir de les 8 del vespre en directe per la xarxa Més, en una amistosa Sant Hilari Salcaum. Sergi Guiu, UAU Ràdio.
7: Dos equips que ja es van enfrontar fa poc més d'una setmana a la Lliga Catalana CB, on l'Ilern a Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona encuentra l'entrenador dels lleidatans. Ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
8: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no... Sempre pensant en la nostra millora.
7: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Sant Hilari Sacalm.
2: I en hoquei sobre patins, l'Ali, tenim en joc ara mateix un Catalunya-Portugal masculí a la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. A 11 minuts per acabar la primera meitat es manté l'empat a 0.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local. Grans batutes. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
13: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
14: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
15: Pues la cosa es así. Verá,
16: es impresionante.
17: Me encanta, me encanta.
18: Mola.
19: Me gusta como suena.
20: Qué bonito.
14: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
21: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
22: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Res.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La síndica de Greuges demana un gran pacte de país per erradicar el sensellarisme, Jordi Fortià.
2: Esther Jiménez Salinas reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
0: Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions arran de la situació viscuda en el judici de Roger Espanyol.
2: L'ANC Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics i Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler després de les contínues errades de les intèrprets.
0: Investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la.
2: L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
2: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valèria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron.
4: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. A la protecció del cap s'hi ha incorporat una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària.
2: La doctora Sílvia Simó, responsable mèdic de la coordinadora, assegura que s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
5: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions. Això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar, com ja li hem trobat al cas actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-hi resposta i que pensem que podem reduir el risc i sobretot la gravetat d'aquestes lesions.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol rep l'Elx a casa en el primer partit de la jornada.
6: Els blanquiblaus inauguren la setena cita del calendari de la primera divisió. Els de Manolo González volen arribar a l'aturada de seleccions amb una victòria contra el cuer de la Lliga.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. De mica en mica s'ha anat obrint el cel a gran part de Catalunya i, tot i que aquest matí encara s'ha produït algun xàfec bastant intens a la costa barcelonina, tot això va de baixa. En qualsevol cas, encara el que queda d'aquest divendres, alguns núvols més potents tindrem a cavall de les comarques de la costa barcelonina, també al prelitoral i cap al sud de Girona, independentment al prepirineu, a les serralades del nord del país. De forma molt local, tornaran a caure alguns ruixadets, però no esperem que siguin ni generals ni gaire importants. Els més probables, al delta del Llobregat, a la costa del Garraf o la del Barcelonès. Quan més cap a ponent, més clarianes i un temps avui més suau que ahir. I, de fet, aquesta suavitat, o per què no dir-ho, una altra vegada una mica més de calor, serà palesa en vista demà i el diumenge. Anirà a pujar la temperatura les properes tardes i de pluges poquetes. Només el dissabte, al voltant del migdia, algun ruixat molt i molt local a la costa de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda de nou, Lali. Doncs la situació continua complexa als accessos nord, especialment a la C58 a Montcada, on encara que els vehicles que s'han accidentat ja estan al voral, hi ha 4 quilòmetres i mig, i això afecta el nus de la Trinitat, que és la cua de la retenció, i per tal l'accés de les rondes a aquest nus. Les rondes també amb molta mobilitat durant tota la tarda per diverses incidències, i a la P7 destaca en aquests moments retencions a la zona de Montornès cap a Girona, a Gelida, on hi havia una incidència important, ja s'està normalitzant i només queden 2 quilòmetres, i a Ulldecona, per exemple, hi ha un carril tallat per una avaria i a lentitud. Una vegada més, demanar-vos cautela. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
4: És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector i que ha acordat 35 mesures per erradicar-lo.
0: Carina Bellbé.
5: La síndica de Greuges està taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
6: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
5: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta al rei ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: I tot plegat el mateix dia que milers de migrants han quedat fora del nou campament instal·lat al port de Ceuta després d'un trasllat amb tensió i corredisses.
4: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones per quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Español, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
4: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium i l'ANC s'han queixat que en la sessió d'aquest dijous, dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs bé, Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler precisament per aquest servei de traducció.
4: Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici. S'han referit a aquest cas el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el conseller de Cultura, Ernest Urtasun.
7: Es vulneren els drets dels catalans cada dia, i dels catalanoparlants en particular, i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I es vulneren en termes lingüístics quan un estat és incapaç de tenir un intèrpret que faci bé la seva feina.
8: Crec que el català ha de poder ser utilitzat amb normalitat a la justícia, sempre ho hem demanat, i per tant aprofito també per insistir que això és una qüestió fonamental, i també, si m'ho permet, pues, demanar que s'investigui tot el que té a veure amb el cas de Roger Espanyol, que crec que la justícia ha de fer el seu paper.
4: Els grups també reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur.
0: Més en l'àmbit judicial, el govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca.
4: El ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, de la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
0: Mont Carvajal.
9: El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
10: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
9: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
11: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
9: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: En successos, investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquests fets. Des de la presó han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, nega haver-se interessat mai per les teràpies de simulació de caigudes a la muntanya ni saber-ne res.
4: La defensa de Jonathan Andic denuncia en un comunicat que s'està vulnerant el dret de defensa del seu client des del mateix dia de la detenció. Jonathan Andic està investigat per la mort del seu pare en un barranc de la muntanya a la zona de les coves de Sal Nitre, de Collbató, el 14 de desembre del 2024. Està en llibertat provisional des del mes de maig, després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per eludir la presó provisional. Aquesta setmana han sortit noves informacions arran de la declaració davant dels Mossos d'Esquadra d'una nova testimoni del cas. Es tracta d'una intèrpret britànica i professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de la família Andic, Maria Júlia Luderwald. Va anar als Mossos d'Esquadra a declarar de forma voluntària el juny passat, un dia abans que la jutgessa de Martorell, que instruís el cas, cités a declarar la terapeuta.
0: I tornant a l'àmbit judicial, aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Lluís Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
14: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
13: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: En l'àmbit de la salut, investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs.
4: Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya.
0: Maite Polo.
15: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
16: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
15: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita a Vic.
4: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega la setmana vinent al 9FM, Marcel Puig.
17: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
18: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
17: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: L'Ajuntament del Prat ha acollit avui també una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari dels Comuns. Una trobada a la qual hi ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
20: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la comissió Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
19: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Zeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Jornada de vaga a les biblioteques de tot Catalunya per un conflicte laboral que segueix encallat.
4: La crida arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida iniciada al maig a les biblioteques de Barcelona. La mobilització la promeu la Intersindical i la CGT i s'adreça a tot el personal de les biblioteques públiques d'accés lliure i bibliobusos.
0: També centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar més recursos davant els reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. La manifestació ha coincidit amb la reunió prevista amb el govern català per avançar posicions.
4: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
1: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bombers, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
4: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Doncs precisament Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
4: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
21: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
4: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.

0: i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
1: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions. Això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-hi resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
0: Les noves proteccions es provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a les jornades castelleres de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascos seran d'implantació gradual i les màscares d'utilització voluntària.
2: I el Terra Travel Festival ha posat aquest divendres el punt i final a la desena edició amb una gala celebrada als jardins del Príncep de Tortosa. Un vespre que ha reunit professionals del sector audiovisual i turístic i que ha servit per donar a conèixer els treballs reconeguts enguany pel certamen. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
3: Dos documentals coproduïts per la xarxa han estat reconeguts en la desena edició del Terres Travel Festival. Perspectives, una manera de viure, ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el pom de dalt, ha rebut el guardó de la UNESCO al millor audiovisual per fomentar el respecte entre cultures. Jordi Sacristán és el director de Canalla, el pom de dalt, i el productor executiu de Perspectives, una manera de viure.
4: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
3: Els dos premis s'han lliurat este divendres durant la gala de clausura del festival als Jardins del Príncep de Tortosa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol dona el tret de sortida a la setena jornada de la primera divisió masculina rebent l'Elx a les 9 de la nit. El conjunt visitant és l'actual cué de la classificació i encara no ha guanyat cap partit en el que portem de temporada. Manolo González, entrenador dels Pericos, recalca la importància de marxar a l'aturada de seleccions amb una victòria.
3: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar, el que diem sempre. Quan hi ha aturada pues, encara té una mica més d'importància perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Qui també té partit avui és el Barça, la primera divisió femenina. Les blaugranes juguen a partir de les 8 del vespre el quart partit de Lliga contra l'Alavés. Les catalanes són clares favorites per emportar-se el triomf. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
4: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
2: D'altra banda, el Badalona Women ha incorporat l'extrem neerlandesa Katelyn Jendricks, que arriba cedida del Twente dels Països Baixos. Més coses, en futbol sala, el CatGas Energia està disputant el segon partit de Lliga a la pista de l'Oparrulo gallec. De moment, el resultat es manté de 0-0 al minut 12 de la primera meitat. I a les 9 de la nit, qui jugarà és el Barça, que rep el Peníscola al Palau Blaugrana. Els culers volen continuar sumant de 3 en 3. És Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
5: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuerte, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga a finales de temporada, un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca, así que vamos a tener que estar muy muy concentrados si queremos sacar algo positivo.
2: En bàsquet, Girona i Lleida es veuran les cares d'aquí a 5 minuts en directe per la xarxa Més en una amistosa Sant Hilari Sacalm. Sergi Guiu, UAU Ràdio.
6: Dos equips que ja es van enfrontar fa poc més d'una setmana a la Lliga Catalana Sabeu.

0: L'Arna Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Gerard Encuentra, l'entrenador dels lleidatans, ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
1: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no... sempre pensant en la nostra millora.
0: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Sant Hilari Sacalm.
2: En waterpolo, el Sabadell ha disputat el primer partit de la fase prèvia de la Champions League contra el Brescia italià. Els d'Albert Espanyol han perdut per 16-15. Demà, segon enfrontament de la Lligueta contra el Budva de Montenegro. En hoquei sobre patins, des de les 7 de la tarda tenim un Catalunya-Portugal masculí en joc, amb un resultat momentani al descans de 2-2. Pel que fa a la selecció catalana femenina, ha superat França per 0-4 i demà jugarà les semifinals contra la mateixa selecció francesa. I per acabar, l'Ali, en ciclisme, Mireia Benito ha fitxat pel Movistar Team fins al 2029.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Fins dilluns. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Em fa el tacte i em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
12: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
13: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
14: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Jimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bueno, s'ha fet llarg l'estiu, eh?
6: Una miqueta.
5: Sí. S'ha fet llarg. Perquè tornem a estar, nova temporada, cinquena temporada.
6: Bravo.
7: Bravo.
6: Aquí seguim.
5: Pedro, hola, bon dia, com estàs?
8: Bon dia, Martí.
7: Pedro a l'estudi.
5: Pedro a l'estudi és espectacular, oh. Perdona.
7: I Pedro el tindrem cada dia a l'estudi.
6: Això és.
9: Un aplaudiment, per favor.
5: Joan, bon dia, com estàs?
10: Bon dia, molt bé, molt tranquil i molt descansat.
6: Bé.
5: El Genís aquest any, avui no ens podrà acompanyar, ha dit que no passarà més, però no ho sabem, vale? I jo, que sóc el Martí, i avui us presentarem, som la classe dels dofins i us presentem la... programa 1 de la temporada 5. O sigui, empezamos.
10: Ah, ja comencem.
5: Home, claro, no.
10: Ja voleu començar.
5: Temporada 5, espera, temporada 5. Hi ha hagut un canvi.
10: Ojo. Ui!
5: Ja no hi ha concurs del Martí.
10: No!
5: Ara hi ha dit i fet.
10: Bueno.
5: Després...
6: Menys violència. No la violència.
5: Després ja sabreu què és. Per tant, comencem amb el que ja us ho sabeu, amb les notícies.
10: Bueno, no és calfat.
5: Escolta'm una cosa, Joan. A veure. Aquest agost.
10: Sí. Han passat moltes coses, han passat moltíssimes
5: coses. I setembre, que estem gravant a 9 de setembre, han passat moltes coses.
10: Tantes coses...
5: Que hi ha hagut un terratrèmol, unes inundacions...
10: Més d'un... Bueno,
5: més d'un...
10: Jo el que explicaré, el que vull explicar, és com ha sigut la tornada a la rutina i el que ha passat i el que està passant ara en relació a la tornada a la rutina.
5: Abans de tot, una cosa, us heu adonat que hem viscut un virus, la mort de la reina Isabel II, un terratrèmol... ¿On era? ¿A Chile o...?
10: Bueno,
5: Venezuela. No,
10: a Venezuela.
5: A Venezuela.
4: No sé quantes guerres.
5: Guerres...
10: Al Trump liat-la, que estem vius de pollitró.
5: De miracle.
4: Després, la pesta porcina africana.
5: Un apagón. L'apagón.
10: El gran apagón.
5: El gran apagón. L'apagada, perdó. L'apagada.
10: L'apagona.
5: L'apagada. Sí, ara ja farà 2 anys, eh?
4: I després, la pesta porcina africana, que poc es parla, però portem ja gairebé tot l'any sense...
5: 10 mesos
4: i xerola.
10: Ojo, PPA. No, Partido Popular de Andalucía.
4: Prou!
10: Que ens veiem, eh? Que ens veiem.
4: PPA.
5: Vale. Tota aquesta... Bueno, és que el Pedro no s'està escoltant els programes, llavors no se sap la...
10: Sabeu que també hem viscut?
5: No.
10: La quasi-invasió de territori espanyol a Ceuta. Que
4: mira,
10: això també ha tingut molta tela. Uau. Perquè, clar, del que... No vull parlar tant de la invasió, perquè això va
5: jo
10: passar...
5: Jo crec que no es podria ni... O sigui... No s'hauria
10: de dir... Entrada massiva d'immigrants a Ceuta, val, direm així. Tot i que encara no se sap, però hi ha informes por ahí de dubtosa procedència que diuen que va ser una operació del govern marroquí. No se sap, ja veurem.
5: Però... Som Ràdio Pública, no desmentirem ni
10: no direm
5: afirmarem.
10: Res, però es parla d'això. Llavors, què passa? El que ha passat és que... El que ha passat és que el govern de l'estat espanyol ofereix avui, just avui, dia 9 de...
5: 9 de setembre.
10: 9 de setembre, vale? Ofereix aquest dimecres a la U, a la primera cadena, la seva primera entrevista en televisió després de la crisi migratòria. És a dir, han passat un mes...
5: I saps
10: dies.
5: Quina cadena és?
4: No.
5: Endavant, Pedro Sánchez! No.
10: Ha passat un mes i 9 dies des de la crisi migratòria.
4: És que va ser molt heavy, allò.
10: I el govern no ha dit absolutament res. De fet, s'ha pronunciat abans el rei d'Espanya que no el govern.
5: Bueno,
4: és que de fet va haver un ministre...
5: Una cosa, el rei d'Espanya que no treballa, el govern sí. Per tant, li dona més temps al rei d'Espanya que al govern.
10: Ja, però segurament el rei també... El rei també aniria de... El rei també estaria de campamentos. I com a Pedro Sánchez, saps? I llavors...
5: No, el Pedro Sánchez estava gravant un programa de tele amb el Calleja.
10: Estaria de campamentos, igualment.
5: Jo vaig estar de campamentos.
10: Sí?
5: Però de campaments, no de campamentos.
10: Ah, vale. Sí. Bona apreciació.
4: El que sí que... El que jo sí que vaig llegir va ser com un... un ministre, no me'n recordo, un ministre d'Interior, no sé quin, que va arribar fins i tot a donar-li les gràcies a un comunicat al govern marroquí i les autoritats marroquís.
5: Mira, saps què podem fer? És que aquest tema és bastant delicat.
4: Ja ho sé.
5: Llavors, podem passar al següent, si vols.
10: Passem, val. Bueno, simplement ha passat això i...
5: L'Elon Musk l'ha liat?
4: I a quina hora és?
5: No l'ha liat l'Elon Musk?
10: No.
5: Bueno.
4: A quina hora és l'entrevista? Perquè ahir la roda de premsa.
5: Però això ho parlarem més tard.
10: Sabeu qui l'ha liat?
5: No.
10: Els punyeteros anglès dels collons. Un altre cop.
4: Tu, que pesaos.
10: Per què? Perquè Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana.
4: No això... puc més. No, basta.
10: Això...
5: No, passarà.
10: Això ho ha explicat el conseller Òscar Ordeig, que és... no sé qui és aquest home.
5: Bueno, un conseller.
10: Un conseller que el govern mantindrà les restriccions per evitar la propagació del virus i no alterar els animals.
4: Sí, sabeu quanta gent anava a Collserola al dia? 5.000 persones de mitjana.
5: Saps quanta gent hi va ara? 3.000.
4: Ah, sí?
5: No, m'ho acabo d'inventar, però és que hi ha molta penya que us salta.
4: Sí,
5: per tant,
4: ja ho sé.
5: De què serveix les restriccions? De
4: pues,
5: res.
4: Pues serveix de que tu vas a Collserola amb la por de que si et pillen et multaran, saps? Però és que...
5: Però si no hi ha les UMEs, ara.
10: Ja, és veritat. Bueno, haurem d'anar amb pistoles.
5: Ningú.
10: Ja està. Veus un poli? Pimba!
5: Bimba!
10: Ja està, tampoc... La gent vol anar a la muntanya, deixeu la gent anar a la muntanya.
4: Jo estic cansat, sisplau.
5: A veure, anem a fer un repàs. De coses que han passat aquest estiu.
10: Espera.
5: No, 3 segons, eh?
4: No, jo sé una...
5: Elon Musk hem dit que no l'ha liat.
4: No, podem dir coses locals.
5: Sí, però 3 segons. El Rajoy l'ha liat?
10: No.
4: No ho sé.
5: No.
4: No que jo sàpiga.
5: Qui més falta que sempre la liava?
4: El Martí.
10: Els profes?
5: Els profes l'han liat? No, perquè estaven de vacances.
10: Bueno, però ara el tornat...
5: Hem dit a l'estiu.
10: Ah, vale.
5: En vacances d'estiu.
10: Els controladors aeris?
5: Controladors aeris l'han liat?
10: Crec que quasi, més o menys.
5: Quasi.
4: Els futbolistes?
5: Futbolistes, no, bueno, no. Mundial.
10: La niña mala?
5: La niña mala té una niña mala. El Barça l'ha liat.
10: Sí.
5: Hòstia,
10: sí.
5: Vaya fitxatges, eh?
10: Sí, sí. Bueno,
4: hosti, tu.
5: Sabeu què? Se viene a la sisena.
10: Tertúlia.
5: Sí, no, tertúlia parlarem d'una altra cosa. Aura o Laura?
10: No, primer dia d'escola, que havia de ser normal, el dia 8 de setembre, tots els nens al col·le, havia de ser normal, i els profes han vingut i han dit no.
5: Vagation,
10: purration, i els profes han fet... I s'han fotut una peça vaga de l'hòstia el primer dia de
5: vacation, també t'he de dir, vacation, i el segon dia, prohibition.
10: Ja, prohibition. Perquè avui, dia 9, clar, el que ha passat és que el dia 8 hi ha hagut vaga de professors i el dia 9 hi ha hagut una alerta per pluges de que anàvem a morir tots, però el que ha passat és que el núvol era tan gran...
5: Tan bèstia que s'ha dividit.
10: Que ha partit, rompiou-se en dos... I fuig per otro lado. Ja està.
5: S'ha anat al mar i després s'ha anat a l'interior. Pobres de l'interior li han fotut bona canya.
10: Sí,
5: però els que teníem l'alarma, n'ha d'anar.
10: I els altres?
5: De fet, s'ha penjat un meme que he vist de quan hi ha l'alarma.
10: Ok.
5: Sol. Quan no hi ha l'alarma, tormenta! I de fet, és el que ha passat a Sant Cugat. Quan s'acaba l'alarma, ha començat la tormenta.
10: Literal. Us en recordeu també de la pastisseria Sàbat?
4: Sí.
5: Va tancar.
10: Va tancar. Sabeu qui... sabeu qui l'agafa, ara?
5: Ah, però que ha obert.
10: Torna a obrir.
4: Sí, sí, sí.
10: Pastisseria Sàbat torna a obrir el 15 de setembre amb una nova propietat, que des de l'any 1951 portaven obert.
5: No serà la teva mare?
10: No és. No. La meva mare ja té
4: això sona a tu amiga, a una amiga un insult passiu-agressiu,
5: no,
4: eh?
5: No. És que sa mare, per si no ho sabeu, té
4: una gelateria.
10: La Felicità, podeu anar...
5: Felicità. Ara, a l'hivern farà alguna cosa o estarà tancada?
10: Esperem que sí.
5: Farà torrons, com el Joan Pros.
10: Farà cosetes, esperem.
5: Torronets, com el Joan Pros.
4: Ha anat bé l'estiu, per això? La temporada d'estiu ha anat bé?
10: Força bé, l'únic que a l'agost no hi ha ningú.
4: Ja, és que Sant Cugat
5: és un desert. Però ara, si hi ha dos gelateries Joan Pros, no sé, una del Màximum, una de la Gijonenca i una del no sé què, que va bé, va bé.
10: Llavors, els que han comprat la pastisseria es tracta d'un grup de santcugatencs vinculats a restauració i altres negocis. És a dir, es tracta de veïns que ja eren clients de tota la vida de la pastisseria i han decidit adquirir-la.
4: Que gratis!
10: O sigui, bàsicament...
5: T'estimes a un comerç?
10: Els professionals de l'obrador seran els mateixos.
5: Claro.
10: És a dir, diguem, els empleats seran els mateixos, no s'ha fet fora ningú. I seguirà formant part de l'equip la Carme Sàbat, que és la neta del fundador i la filla del propietari, la filla de l'anterior propietari. I la veureu per les botigues, sobretot a la botiga de Santiago Rossinyol, la veureu. Llavors, el pròxim 15 de setembre obrirà, val? I doncs, bueno, després d'aquest... crec que va passar el tema dels deutes, no va ser?
5: Sí, no sé, una cosa de diners i no sé què.
10: Sí.
5: Però sí que és cert que està molt bé això. Està molt bé això de, simplement, t'estimes una botiga, tens diners per poder-la comprar, la compres.
10: I et compres una botiga.
5: I et compres una botiga, que no és una, que són dues, perquè no només és la Sàbat d'aquí Santiago Rossinyol, sinó que també és una Sàbat que està a prendre pel cul, també.
10: I sabeu que també potser tenim a Sant Cugat? Sí, a veure, què li falta a Sant Cugat?
4: Res, ho té tot.
10: Li faltava, no, potser...
5: Saps què li falta?
10: Espera. Potser li faltava una altra església. I, de fet, tindrem una altra església.
4: Mormona,
10: també et dic. Que, bueno, tindrem una altra església. Mira, perquè n'hi havia poques.
4: És diferent.
5: Notícia.
10: Ja. I després sabeu què més li falta a Sant Cugat?
5: Un bon preu.
10: Ja en té.
5: No, però ara en faran una altra.
10: A on?
5: Al final de la carretera Cerdanyola.
10: Ah, perfecte. I què més li falta a Sant Cugat?
4: Pues, no sé. Li faltava un concessionari Porsche, i el té.
10: I ja el té, que sembla un tibú.
5: El gimnàs més gran del món, que també el té.
4: Quin?
5: Un que es diu Golden o algo així, jo què sé.
4: Ah, després... pistes de pàdel faran noves
5: sí.
4: A la
5: tu,
4: zona...
5: Tu, cada vegada que passo per allà sembla el mar, allò, Miami Platja.
10: Un autobús, potser, però que més o menys...
5: Bueno, sí, ja un autobús que vagi bé, sí. Perquè l'autobús el té.
10: Vale. I sabeu què falta més?
5: No. Sí.
10: Faltava una estació d'AVE.
4: Ah, sí, vale.
10: Faltava
4: vale.
10: una estació d'AVE
4: vale, vale.
10: i la Generalitat ha dit, oye, ¿i per què no voleu una estació d'AVE?
4: Sí, som tan pijos que, tot i tenir-ho tot, volem
5: no,
4: més.
5: Pijos
10: tot
5: no.
10: i tenir ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
4: Volem alta velocitat espanyola.
10: Cuidao, això és un altre nivell.
5: La cosa és que és pel el tren aquest orbital.
10: No, però també d'AVE, eh?
5: Sí, sí, sí,
10: perquè els trens que entraran
5: entrarà per Martorell.
4: A mi em sembla molt fort tenir una estació d'AVE aquí a
10: Sant Cugat. Llavors què passa?
5: Ah, està molt guai.
10: Vulpelleres,
4: sí, molt, molt guai,
10: Vulpelleres però... i Hospital General són les dues opcions.
5: No, i també...
10: I el Baricentro.
5: No, val? I home, també hi ha unes altres, l'únic que no són tan opcions, però també hi ha l'opció de Terrassa, d'Estació del Nord.
4: És que una cosa, quanta gent heu vist que agafi la R8 de Cuifaba?
5: T'ho dic jo, 3 a l'any.
10: Sí, literal. Però aquella
5: que
10: estació...
5: Que sóc jo anant a Montserrat.
10: En veritat, aquella estació té molt de potencial.
4: Sí, sí, té molt de potencial, però és que la línia va com al cul...
10: Bueno, perquè hi ha un tren cada hora, és un problema.
5: Ja. I a no, més... Però si tu fas un intercanviador...
4: És com molt pràctic, si fos un... Si, ja. Perquè et si connecta només canviar, a Granollers...
10: Si poguessis canviar en ferros, seria molt millor, clar.
5: Perquè ara has de caminar un quilòmetre, literalment.
4: Sí.
5: O sigui, tu fas un intercanviador, que avances l'estació, la poses al... el túnel aquell,
4: sí,
5: el pont.
4: On està just el Vulpellera.
5: On està, no, no, és que on està, literalment, en Leonardo da Vinci. Posa allà un intercanviador
10: bo,
5: i et va superbé.
4: No sé, no et creguis.
10: El bo, és que, no bo és que Hospital General i Vulpelleres ja surten amb aquest plus de que tenen ferrocarrils al costat.
4: Sí, però és que pensa que, o sigui, al cap i a la fi, Sant Cugat, que un, ja està tot molt pensat per utilitzar els ferros. O sigui, ja ens hem acostumat a utilitzar els ferros com per ara posar-se a utilitzar la Renfe.
5: No, però...
10: La Renfe, no, si funcionés amb les mateixes freqüències... Bueno, no amb les mateixes, perquè seria impossible, però si funcionés amb unes freqüències de 10 minuts...
5: Ara vindrà ferrocarrils i ho arreglarà.
10: Fins que existeixi Adif,
5: hem
10: no
5: passar...
10: funcionarà.
5: Quants minuts portem?
10: No ho sé, portem
5: 13
10: uns
5: minuts,
10: 14
5: portem.
10: Minuts.
4: Tu, Joan, t'estàs menjant la meva secció.
5: Jo crec que està fent nyam-nyam, eh?
10: My bad. Comencem amb les... Com se diu?
4: Històries absurdes.
10: Històries absurdes, el que no vols saber.
5: Quan mai ho vols.
4: Quan no vols saber. Bueno...
10: Alegria pel cuerpo.
4: Bueno, venga. Bueno, torna l'hora dels joves i també torna la meva secció, la secció preferida de tots, la
10: calla
4: secció preferida
10: més,
4: del programa, i és l'hora dels... Ai, històries absurdes, el que no vol saber, quan no vol saber.
10: Estem al quinto,
4: vinga,
10: ja.
4: Vinga, home, vinga, home. Bueno, comencem amb una notícia, i és que han detingut un jove per arrencar un aire condicionat en un hotel perquè feia massa fred. Es tracta d'un jove alemany turista que de 21 anys estava a un hotel a Mallorca i com estava passant fred a l'habitació, en comptes de pagar l'aire, va decidir arrencar l'aparell d'aire condicionat i el va portar en braços a la recepció. Així... Sí. Així es van quedar els de recepció, perquè des de l'hotel van avisar la policia, van arribar agents de la policia alemanya també i van comprovar que això efectivament havia provocat danys al sistema elèctric i a les canonades.
5: No,
4: i finalment l'havien detingut.
5: No arrenques un d'aixons i si dius...
10: Me arranco l'espli, venga, pimba!
4: O sigui, en quin moment prefereixes arrencar-lo en comptes d'apagar-lo, que li feia massa mandra?
5: És que potser no trobava el mando.
4: Sí, no sé, a saber. Bueno, en fi, com no, els alemanys a Mallorca...
10: Balconing!
4: Sí! Bueno, segona notícia...
5: Ah, no, que aquests són els anglesos, perdó.
4: El
5: Pedro està intentant tocar la pantalla.
4: És que no sé com baixar, no és el meu ordinador.
10: és que és un crim de persona.
4: Vale. Es roba un cotxe i detenen la persona que l'ha robat perquè s'equivoca de combustible en omplir el dipòsit i es queda tirat.
10: Fa!
4: Sabeu on va passar
5: en
4: això?
5: En lloc de fer-ho, pots tirar tu el so, saps?
10: No, però si és com tan fastigós ara. Fa!
4: Això va passar a la festa major de la Bisbal d'Empordà, a mitjans d'agost, quan un lladre va entrar a una casa, va robar i el rellotge d'alta gama. Joies. I les claus del cotxe que va acabar emportant-se. I quan va escapar-se...
5: Emportant-se.
4: I quan va escapar-se, va equivocar-se i va afegir gasoil en comptes de gasolina.
5: Bueno, i es va emputrar contra una paret.
4: Això va obligar-lo a parar a Palafrugell, mal aparcat, no es va emputrar, i la policia va treure el cotxe amb la grua, va multar el propietari real, i llavors va ser quan es van assabentar del robatori, que no s'havien adonat, ja que la família estava de vacances. Es tractava d'un lladre que era multireincident i havia abandonat la presó a principis d'any. Ja ha tornat.
5: Has dit que has multat? Ai, que han multat el propietari.
4: Sí, però...
10: Si em deixes acabar...
5: Sí, però un moment. Vale. Tu imagina que estàs... a Estats Units de viatge durant 2 setmanes i t'envien una multa de no sé quants euros dient el teu cotxe ha estat robat, bueno, robat no, o sigui, el teu cotxe ha estat agafat, per dir-ho així, amb un...
10: Agafat
5: amb un...
10: Sostret.
5: Sostret amb un... amb una benzina diferent i tu estàs als Estats Units.
10: És una putada, vull dir, el
5: sí,
10: dipòsit, eh, després.
5: Has de fer una rentada a l'estómac.
4: Literal, eh? Qual. Literal, sí, sí, sí. Ua, tu, que per cert, està caríssima la gasolina. Sisplau, ajuda.
10: Don't turn, no war, yes, peace. No war, yes, peace.
5: Amb benzina, down, down.
4: Down, yes, please.
10: Gasolín, down, down, down, down, down.
4: Bueno... Segona notícia, tercera notícia que us porto i última, i és una noia anomenada Natàlia a Xile, li va demanar al seu nòvio, la seva parella, que vagi a recollir el seu gos i li va portar el gos equivocat.
5: Ostres.
4: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu això...
10: Un Scottex.
4: Què?
10: Un Scottex.
4: No sé què és.
10: Este pavo.
4: Es tractava d'un Golden Retriever, però ja sabeu això dels gossos, que tots són iguals.
5: No, és veritat.
4: Sí que és veritat. Llavors es va endur una grata sorpresa quan el seu nòvio va arribar a casa amb el gos equivocat, amb el Golden equivocat, i van haver de tornar a recollir-lo, retornar-lo, bueno, una moguda d'aquestes, però al final es va endur el seu gos correcte a casa.
5: Tu imagina't, eh? Tu vas allà... Hola! Com li vols dir? Max, hola Max,
4: papito.
5: I es diu Bruna, saps? O sigui, és...
4: El Max, el tio encara de... Ei, yo, what did you just say? Shut the fuck up.
5: What? No, que és de Xile.
10: Ah, qué pa, manito, manito, què dices tu? Yo me llamo Bruna.
5: Bueno, saps què passa?
10: Per què m'he posat a parlar dominicano?
5: Ja que sé, saps què passa? Que entrem a una section.
10: La section?
5: A section.
10: Ui.
5: Que hem de parlar d'una cosa molt important.
10: Espera, un moment. Tu parla. Parla.
4: Jo... Vale.
5: No.
4: Parlarem de la secció. Ah. Jo m'agradaria afegir un comentari sobre aquesta secció, perquè és la secció de tertúlia, és la gran oblidada, la secció
5: no
4: que ningú
5: tertúlia,
4: vol fer.
5: No es diu tertúlia, ja.
4: Bueno, tertúlia de bar. Jo
5: ah,
4: que sé com
5: i les de... Converses de bar.
4: I llavors és la gran oblidada, la secció que ningú vol fer, no sabem què fer, no sabem
5: no,
4: què parlar.
5: No, Pedro, sí, no sí, diguis sí. Això. És la que tu no vols fer.
4: No, però perquè, primer, si es prepara, acabem parlant d'una altra cosa.
5: Pedro, has estat un any sencer sense vindre, sense comentar ni un tema. I ara ens veus aquí a criticar?
4: Estic parlant de la secció que bueno... Llavors, el que es farà aquest any, el que intentaré fer aquest any, és, amb la secció de tertúlia, intentaré sortir al carrer i provar de, com que sigui el moment dels oients, no? Per així dir-ho.
5: Moment de tertúlia.
4: Apropar els oients al nostre programa més, no? En comptes de fer la nostra i parlar dels nostres, que moltes vegades ens anem por los cerros de Úbeda, doncs intentar de portar un tema i fer preguntes al carrer, la gent que hi hagi i que estigui disposada a participar i comentar-ho aquí al programa.
5: Però bueno... Com que aquesta setmana no ho has fet, farem una cosa que això els adults que ens estigueu escoltant ho heu de saber, que és les batalles d'aura.
4: Ah, sí.
5: Vale, les batalles d'aura, perquè ho sapigueu, és un terme, aura o laura, vale?
10: Aura... És, Laura.
5: És un terme que es va inventar, més que res, per dir si tenies com... No sé, que és que... Com...
4: És que si tens aura o no tens aura, o sigui... Però què és l'aura?
10: Què és l'aura?
5: L'aura és al contrari d'aura.
4: És com un rotllo místic que és com una espècie de...
10: Que t'envoltes.
4: Sí.
5: Sí.
10: Tens una aura de... Tens aura, simplement.
5: Tens aura o no tens aura. O sigui, quan els adults diuen allò típic de ai, mira, això els joves d'avui en dia els hi fa cringe. Això és l'aura total.
10: Laura.
5: Això és l'aura perquè perds tota l'aura que tens. Vale? Quan caus enmig d'un passadís i tothom et veu, l'aura.
10: Això ja no és l'aura, és Paula.
4: Aquesta no me la sabia.
10: Ja és.
5: Quan... De sobte fas una tombarella i aterres bé i estàs davant de moltes persones, és aura totalment.
10: Clar.
5: Doncs coses així, no? Doncs aquest any s'ha fet famoses les batalles d'aura. Joan,
4: batalles de farmejaura.
10: Batalles de farmejaura. Què és farmejaura? Farmejar és un verb que significa... no, és que si no salta el copi. Farmejar és un verb que significa, literalment, obtenir. O sigui, farmejar algú és... Farm és el verb... És cultivar.
5: Clar.
10: Cultivar.
5: Estàs cultivant aura.
10: Vale, llavors, què passa? Cultivar aura, doncs, és... No sé si ho veus vídeos per TikTok, segurament, o per xarxes socials, que són vídeos on hi ha xavals, normalment xavals i no xavales, també t'he de dir.
5: Xavals, enrotllant, no?
10: Que els homes tenim una mica el cervell molt menjat.
5: Perquè vivim menys.
10: Perquè vivim menys, no ho sé, segurament per això. On, bàsicament, sona aquesta musiqueta, val, que us he posat abans, val, sona...
5: No la tornarem a posar perquè si no salta el copy.
10: No, bueno, una vegada no passa res. Comença a sonar això. Val? Comença a sonar això, val?
5: Bueno, sí, ho hem entès, sí.
10: Val? I llavors, mentre sona això, fan coses rares, tipo 6-7, val?
4: Sí, comença... o 6-7 invertido.
10: Que... O fan 6-7 invertits.
5: Que és sota el cul.
10: O fan coses rares, en plan posar-se caretes de Spider-Man, mentre fan 6-7 i flexions i coses rares, val?
4: Sí. O
5: baix,
10: Llavors, la reflexió que vinc a fer, potser... És fins a quin punt...
5: El Covid ens ha afectat.
10: Fins a quin punt ha arribat la humanitat.
5: El Covid...
10: Per què cal que caigui un meteorit ja?
5: Bueno, primer de tot, el Covid ens ha afectat molt. Després, el Covid ens ha afectat molt. I després...
10: El Covid ha afectat molt.
5: No, i després...
4: Però això és com lo de...
5: Va començar amb lo del 6-7.
10: Sí, que el 6-7 no té cap tipus de sentit.
5: O sigui, res,
10: literalment...
4: Sí, però ho feia el papa,
10: sí,
4: el papa 6-7, ho fa.
5: No, el papa 6-7 ho fa, però no ho fa.
10: I moure les mans. 6-7,
5: o sigui,
10: ja
5: hi ha gent que li intenta trobar una mica de significat, en plan, vol dir una cosa o l'altra, però després ja s'ha anat de mare i ja no té cap mena de significat.
10: Tant de mare s'ha anat que s'utilitzen batalles de farmejaura.
5: Sí. Bueno, és que ja farmejaura, les batalles aquestes ja s'han anat molt de mare.
10: O sigui, abans es deia que tu tenies aura quan, jo què sé, anaves...
4: Et surt una cosa bé, saps?
10: Anaves ben vestit i tal, jo què sé.
5: Hòstia, quanta aura, doncs...
10: Anaves de traje, buah, bromes, mil d'aura.
5: Està bé, no?
10: Està bé. Vosaltres, els adults, que esteu escoltant això, perquè ens escolten molts adults, de fet, bueno, no ens escolta ningú, però... Molts respecte a la quota normal de programa, que són les...
5: Que són dos.
10: Tres persones. Vale, un és el Martí, l'altre és algú. Realment... vosaltres no podeu dir això. No podeu, és un conveni. És a dir, sí. Els adults no podeu dir això. Perquè...
5: Si els adults ho diuen, perden aura.
4: Sí.
5: És l'aura.
10: És l'aura. Llavors, què passa? Vosaltres teniu aura per no dir aquestes coses. Llavors, si voleu guanyar aura, no digueu això, si us plau. És a dir, no digueu a la que cringe...
5: I no feu 6-7s.
10: No feu 6-7s.
5: Perquè llavors perdeu molta l'aura. O sigui,
10: no, perdeu,
5: vosaltres...
10: Perdeu aura.
5: Bueno, perdó. Perdeu aura, guanyeu l'aura. Vosaltres heu de viure la vida normals.
10: Sí, literalment. No.
5: O sigui, Tomàs Molina ara mateix és el senyor amb més aura de tot Catalunya.
10: No us deixeu sucumbir per
5: aquestes... Perquè és calvo.
10: Literalment. Si ets calvo, tens
5: aura. Tens molta aura.
10: Sí, si ets un calvo com barba, encara més.
5: Encara més.
10: Bàsicament, doncs això.
5: Qui diríeu que té més aura de tot Catalunya?
10: Uf. Persona amb més aura de tot Catalunya, eh?
5: Jo t'ho dic. Marc Casador.
4: No sé, bro.
5: De Catalunya és aura.
4: Pau Cubarsí, què?
5: Pau Cubarsí és que ha guanyat el Mundial amb Espanya.
10: Sí? Doncs pues per això, vaja aura, tio, és aura. Aura.
4: A més, sent
5: de
4: el millor,
5: Catalunya,
4: sent el millor
5: no.
4: Jugador, sent el millor jugador jove.
5: De Catalunya, no. Nano, això és d'Espanya. És.
4: Però si és català, és de Girona.
5: Marc Casador, xaval, s'ha anat del Barça i encara no s'ha tret la foto de perfil del Barça.
10: Joan García.
4: Joan García, eh?
10: Joan García, per anar-se del club... Real Club Buah. Deportivo Espanyol.
5: Se m'ha anat al Futbol Club Barcelona.
10: Vale. Aquell home... O sigui, és...
5: Va guanyar molta aura en aquell moment.
10: És Jesucrist, aquest home. O sigui, jo no entenc... Joan García, és Jesús.
5: Llavors, és això.
10: És Jesús, Maria i Josep junts.
4: Però, una cosa, perquè els pericos reflexionin, o sigui, ha de... enteneu, no?, els pericos, el perquè d'aquest fitxatge. Enteneu perquè Joan García va decidir el Barça en comptes de l'Espanyol. O sigui, vale molt bé que era cantarada de l'Espanyol de tota la vida, però és que l'Espanyol no hagués fet
5: la reflexió que has fet abans... Seguim amb lo d'aura, l'aura.
4: Vale, sí.
10: Molta aura que Joan García hagi...
5: Molta aura, molta aura. La cosa és, vosaltres, algun moment, penseu fer alguna batalla d'aura?
10: No.
4: Jo, en una batalla d'aura, us guanyo tots.
5: Sí, però tu faries una batalla d'aura?
4: No, ni de conya.
10: Jo he vist una batalla d'aura. he vist una batalla d'aura a Tarragona on literalment hi havia un Spider-Man i un Hulk contra un, dos nens, vale? Dos niñatos.
4: De 13 anys.
10: Que jo no sé lo malament que estarien a Spider-Man i a l'altre per venir vestits així a una punyetera batalla farmer d'aura a Tarragona, al mític lloc que es diu Tocaferro. Vale?
5: Jo toco fusta.
10: No, pues a Tarragona es toca ferro.
5: Molt bé.
10: Vale? Que és al final de la Rambla. Bueno. Literalment, és va ser fastigós. Jo, dius tu, és que estàs allà i veus allò, i jo estava gravant amb la càmera, i literalment estava... Jo veia els nens aquests, els altres no, els altres ho feien molt bé. Però els
5: bueno,
10: nens...
5: molt bé. O sigui, tampoc ho feien bé perquè al final estan sí, però... una batalla de farmejaure. O sigui...
10: Sí, però jo estava veient els altres...
5: També, eh?
10: Jo estava veient els altres, vale? I s'estava ronyant. O sigui, s'estava fent... Vale? O sigui, els estava literalment dient, no podeu. No podeu, això, què és això? Bueno, jo no entenc per què la humanitat ha arribat a tal punt. O sigui, com l'Asterians. O sigui, hi ha d'haver-hi alguna cosa tan suprem perquè passi això.
5: Tu.
10: Jo, sí, 100%. Jo, president del CNIAC, no te jode.
5: Ja no.
10: No, ja ex-president del CNIAC. No, però, hòstia, em sembla molt raro. Molt raro que passi això.
5: És raret, sí.
10: I de què? Vale, és veritat que, mira, vaig escoltar una reflexió que va ser per part d'un dels meus amics que vaig estar amb ells a Tarragona, que era, però és que volen que els nens sortim al carrer i fem coses d'aquestes en comptes d'estar amb el mòbil.
5: Sí, però potser no cal fer això.
10: I jo dic, clar, però és que jo, a la meva època, jugava amb pastetes. Jo feia pastetes.
4: No, tio, anava a jugar a futbol. És que ja no ens deixen jugar a futbol.
10: Jo feia pastetes al parque i anava a jugar amb els col·legues a la pilota.
5: Nano, saps per què el Madrid no està guanyant? No, en serio. Saps per què el Madrid no està guanyant?
10: A ver.
5: Perquè no deixen jugar pilota a la plaça Octavià.
10: Clar, literal. O sigui, la plaça Octavià és
5: la cantera del Madrid.
10: No, és la cantera, és la Masia, allò.
5: Bueno, és la cantera del Madrid, del Barça, és igual, però...
10: És la cantera, allò, és una locura.
4: Pues sí, les batalles de forma geora. Jo vaig veure un vídeo una vegada on entrevistaven també gent que participava i al final sí que és veritat que d'alguna forma ho penses i la finalitat d'allò és passar una bona estona, fer gràcia, o sigui, fer gràcia, passar-t'ho bé, no? Que no hi ha cap finalitat dolenta, però...
5: Pregunta.
4: Sí que des de fora pot veure's com una mica... com dir-ho, intimidant...
10: Estúpid.
5: Els que participen a la batalla perden aura? Jo dic sí.
10: Sí. Per estar en la batalla d'aura, ja perds aura. Clar, ets com l'un menys aurístic de la vida. No pots fer això.
5: És que l'aura o aura es guanya a través de fer coses d'internet, coses així. No es guanya... fent una puta batalla d'aura. És que
4: com que fent coses d'internet?
5: En plan, tu penges jo que sé un vídeo que és superaura. Mm-hmm. O sigui... Per exemple, Castellers de Vilafranca, que es van fotre un pilar de nou...
4: Aura.
5: Aura, però total. O sigui...
10: Aura catalanista. O sigui.
5: Aura total. Però aquests se'ls hi cau i és l'aura. No passa res, però... Bueno, es van tenint els seus moments... Però aquests ja et dic jo que no aniran a fer una batalla d'aura contra els xiquets de Tarragona, perquè no ho fan. Ja està.
10: No sé, sincerament, em sembla bastant això. No sé, hauria de caure el meteorit i ja està.
4: I el vídeo que vam penjar a Insta és aura o l'aura?
5: És auríssima.
10: Vaig dir el contrari, eh? Vaig dir el contrari. Però bueno,
5: està. Tu sí que ets el contrari.
4: T'han dit el contrari?
10: Sí.
4: Algú t'ha tirat hate, no?
10: Molta gent m'ha tirat. Sí. M'han dit, m'han ronyat.
5: Bueno, pues que ronyin. M'és
10: ja,
5: igual.
10: Ja han dit, el Martí Civit està molt alt.
5: Gràcies.
10: Ho ha dit molta gent.
4: Ho ha dit alguna noia? O algú?
5: Hombre, s'hi fixa molt a mi.
10: Alguna mujer?
5: Vinga.
10: Alguna chiquilla?
5: Què? ¿Empezamos?
10: ¿Qué quieres empezar tu?
5: No sé, alguna cosa.
10: Que vols començar tu?
5: Alguna cosa. Per cert, avui surt l'iPhone 18.
4: Buah, no, tio.
10: Ja?
5: Sí.
4: Però m'he comprat l'iPhone 17 fa molt poc, sisplau, no? O sigui, no es podien esperar una mica?
10: No.
5: I
10: ja, l'has de vendre ara.
4: Quina novetat hi ha?
5: Absolutament que és plegable.
10: No!
4: En sèrio?
10: No! iPhone Flip.
5: Però, iPhone Flap.
4: Plegable, en plan així, no?
5: Plegable, sí, sí, sí.
10: A veure, l'iPhone 18.
5: Però que encara no ha sortit, eh?
10: Bombo clat.
5: No ha sortit
10: plegar,
5: encara,
10: què
5: no.
10: Dius? Què
5: sí,
10: dius?
5: Sí, sí, es pot plegar, sí, sí.
10: Hòstia, mi bombo!
4: Ah, però és en plan tablet.
10: Sí, és el Z Fold,
4: ah,
10: pues com
4: no,
10: de
4: no
10: Samsung.
4: Passo d'això.
10: Passes? Ja, no t'agrada? Molt car.
5: Bueno, escolta'm una cosa.
4: L'iPhone 17 estic content amb la meva inversió. Ara, un ordinador, l'opròxim.
10: És d'Amazon,
4: aquest ordinador m'agrada molt, eh?
10: Gràcies. No m'agraubis.
5: Pedro, què tal l'estiu?
4: Voleu parlar de l'estiu?
5: Sí. Doncs
4: pues molt bé, la veritat. Em va saber greu perquè no vaig poder anar... Veu fer allò dels casals de l'oficina jove, que no sé si volíeu comentar.
10: Molt bonics.
5: No volíem comentar, la veritat.
4: I no vaig poder anar, em va fer una mica de ràbia, però vaig tenir l'oportunitat d'anar un mes i mig als Estats Units.
5: A veure la Mundial.
4: No, fer més
10: coses. A veure el Tron.
4: Va ser molt, molt guai, una experiència super enriquidora, que m'encantaria repetir-la. Després també vaig anar a França amb uns amics i a Bèlgica amb una associació amb la que treballo de gent amb discapacitat i després amb la família al poble.
5: Vas anar a la France?
4: Sí.
10: Va veure Eclipsi?
4: No, estava a Bèlgica.
10: Pringat.
4: Tu, Martí? Va valdre la pena, en plan, realment sí. Va ser...
5: Sí. Vaig veure l'Eclipsi i no és res comparat al 99 amb el 100.
10: Tu pots cremar els ulls?
5: No.
10: Quina pena.
5: Gràcies.
10: Perdó, my bad.
4: Bueno, i vosaltres què heu fet?
5: Jo, mira, me'n vaig anar a De Campamentos. Després de Campamentos, me'n vaig anar a veure l'Eclipsi a Hospitalet de l'Infant una mica més amunt, a Pratip.
4: Top.
5: Després vaig anar a Ugassa,
10: top. Al Multivers.
5: Vaig anar al Multivers.
4: Sí, saps que a Ugassa hi ha una casa de colònies que es fa en plan coneguda?
5: I tant. Ja m'ho diràs tu, jo. Sí, cago en nena. I sé que hi ha una casa coneguda perquè ens roben la piscina d'allà.
10: Ah, està bé.
5: Bueno, que no és piscina, és una cosa que nosaltres cuidem i ells venen i ens la roben. I després me'n vaig anar als Alps.
10: Oh.
5: Francesos al Mont Blanc.
10: Les teves pauses dramàtiques m'encanten, Martí.
5: Gràcies.
10: Vaig anar als Alps.
5: És que tenia gasos.
10: Francesos al Mont Blanc.
5: Tenia gasos, llavors, claro. Però molt guai la UTMB, eh?
10: La
5: UTMB.
10: Què és això? TMB? Transports Metropolitans d'Ordre,
5: UTMB.
10: Ah, Ultra
5: Trail del Mont Blanc.
4: Ah, vale.
5: Sí, pues vaig pillar la setmana que hi ha de la UTMB.
4: I el tour, vosaltres veu estar aquí?
5: No.
10: Quin tour?
4: El de França?
5: No.
10: Què va?
4: Jo és que m'havia apuntat de voluntari, però al final vaig...
10: Jo estava a Itàlia, la veritat. Estava a Itàlia fent les meves tonteries italianes. No, la veritat que... Aquest estiu...
5: Jo estava a casa.
10: Aquest estiu ha sigut molt bo per mi. M'ha agradat molt, perquè he guanyat diners.
5: Jo like it.
10: Ojo. Sobretot, he treballat a la gelateria. Yeah. He fet altres coses, com treballar a l'hora dels joves.
5: Yay!
10: He anat a casa del Moab Italia a treballar arreglant fustes
5: no,
10: de la punyetera.
4: Joan Chambeador,
10: arreglant piscines.
5: Joan
4: però et cobrant
5: Chambeator.
10: O... No he cobrat, però bueno.
4: Després
10: vaig a la muntanya, vaig fer els Infiernos de Panticosa, quasi la palmo.
4: Què és allò?
10: Unes muntanyes molt putes a fer, molt complicades.
4: Mare de Déu.
10: Pirineus. I rei, després, pues, poc més. Després alguna sortideta així a l'agost i ja està. Va, i ara tornar a classe. Que
4: vas tornar el dia...
10: El dia 7. El dia 7 i vaig fer la primera classe...
4: Bueno, enginyeria aeroespacial, el Joan, eh?
10: Segon d'enginyeria aeroespacial.
4: I jo m'he passat a periodisme.
10: Sí.
4: És el que hi ha i la vida dona voltes. I ja està. De vegades has de renunciar a coses...
10: Hem perdut el Pedro.
4: Com les ciències.
10: T'has rellegat de la ciència. Això em sembla molt malament, eh? Ens deus una disculpa. perquè això... Sí, vosaltres enteneu que una vegada fas el científic, el batxi científic, has de fer científic. Si no, ets un heretge, ets haram. Si no pots... Bueno, no pots sortir allà.
4: Jo, si fa falta, seguiré sempre fer particular de mates, física o el que calgui.
10: No, sabeu, però ara seràs periodista.
5: Sabeu el que hauríem de fer? Que entri el Genís a l'estudi.
4: Es pot fer?
10: Genís existeix.
5: Genís existeix.
10: Oh, és veritat, Genís existeix de forma telemàtica, jo crec.
4: Va, vinga, que entri el Genís.
10: Un moment, que vaig a veure on està el Genís.
5: No
10: l'ho trucant.
5: El truquem? Truca'l. Truca'l.
10: A partir de quin àudio és?
5: Però, no, a partir o sigui, després del meu àudio.
10: Espera un moment.
4: L'heu avisat o no?
5: És a les 17.04.
10: 17.04? Ah, vale. Okay, vale.
5: Però truca'l.
10: Ah,
5: truca'l. Truca'l. Perquè sí. No es noti que és un àudio de WhatsApp.
10: Vale, anem a trucar.
4: L'heu avisat o
5: no? Ui, tant.
10: A veure.
5: Sí, sí.
10: Ui, hola? Genís? Genís?
8: Bé, nois, avui saludo des de Viladecavalls, faré un Pedro en tota regla i és que us faré un àudio. Espero que m'estigueu escoltant i que no estigueu passant aquest temps fent altres coses i distraient-vos, però igualment us faig la meva secció, com sempre, sense pausa i com sempre. Així que avui, per començar bé la temporada, us recomanaré una sèrie. I és que no és una sèrie normal, és una minissèrie que l'altre dia em vaig obsessionar per complet amb ella, fins a tal punt que vaig quedar-me despert fins a les 2 de la matinada per veure la sencera d'una tirada. Això és perquè aquesta minissèrie, produïda per la productora de Carles Porta, consta de 4 capítols de llargada, que no supera la mitja hora, fent que siguin lleugers de veure i molt addictius. La sèrie parla de la història de l'Elvira, el Ricard i el Ramon, tres germans que 40 anys després de ser abandonats a l'estació de França el 22 d'abril del 1984, sense res, deixen fer-se la següent pregunta. O sigui, decideixen fer-se la següent pregunta. Per què els nostres pares ens van abandonar a l'edat de 2, 4 i 6 anys? Els germans, poc després de ser abandonats i sense entendre la situació, comencen a jugar amb els trens estacionats, fins que un revisor de l'estació truca a la policia per alertar-los de la situació. Poc després, en transcustòdia, els tres germans entren en un centre social de Barcelona per infants orfes. Allà es van quedar un temps, fins que una parella de professors va decidir adoptar-los els tres, donant-los una segona oportunitat i començant una vida llarga i feliç. Així podria haver sigut i haver-se quedat aquesta història d'aquesta família com qualsevol altra, deixant de costat el passat i mirant cap al futur. Però la germana petita, 40 anys després del tràgic dia en què es va abandonar, decideix que vol saber quins són els seus pares biològics, vol saber sobre la seva família, vol saber quin és el seu aniversari, vol saber on va néixer i, sobretot, vol saber el perquè del seu aventurament. Així doncs, comença a investigar sobre la seva infantesa amb l'ajuda dels seus germans, tenint com a única pista el seu nom i alguns records segmentats i fugaços del seu germà gran. Òbviament, no us diré com s'acaba la investigació, però sí que el que us puc dir és que aquesta investigació de 4 anys passa per moltes mans, per molts països, i que té un caire criminal. Així que, si voleu saber el desencadenant d'aquesta història, la podeu trobar a Disney amb el nom d'Abandonados. Apa, moltes ganes de tornar al programa i de tornar a l'estudi. Espero que podeu acabar el programa. Molts petons. Que vagi...
7: No, tornar a l'estudi no. No.
5: No.
7: Aquí t'has patinat, això dius.
5: T'he de dir, no me la miraré. No tinc Disney. Algú té Disney?
7: No.
5: No.
7: Però
5: bueno, doncs, oients, compraré... tres persones que ens escolteu.
7: Em compraré targetes de... Com se diu?
5: Amb el bono cultural.
7: Targetes Steam. Perquè es veu que el GTA sortirà en Steam.
4: Però una cosa...
5: Ah, fantàstic. 100 euros
4: a Movistar no està aquesta sèrie.
5: No. Ha dit Disney+. Plus.
4: Jo m'he comprat Movistar amb el bono, però no em sé en què més gastar els diners que em falta de contenit digital.
7: Ja, a mi em falten... Jo encara amb 25 euros de contenit digital.
4: Escolta.
7: T'ho has gastat, a mi 60. No.
5: Home, nano,
7: jo
5: a mi 10,
7: gastat 50 targeta Steam. 25 targeta Xbox per mon cosí.
4: És que clar, jo no tinc Fortnite ni aquestes coses, saps? O sigui...
7: Jo tampoc tinc Fortnite.
5: Tampoc cal. Podem començar la meva secció, sisplau?
7: No. Però sí, si vols, vale.
5: Doncs pues comencem-la.
7: Jo et deixo, Martí.
5: Comencem-la, però... comencem-la.
7: Però tu creus que hauríem de començar la teva secció?
5: Sí, sisplau.
7: Sí? Sí. Vinga, va, que soni.
5: Por favor. Bueno, com ja he dit, faré una nova secció aquest any. 20 programes que farem aquesta temporada. 20 frases fetes. Bueno, de fet, 40 o 50, ja veuré. Us llegeixo el significat de frase feta o frase dita, perquè són dues coses diferents, val? Només ho faré avui. Frase feta és una frase o expressió que té un significat figurat, que no es pot deduir directament del sentit literal de les paraules que la formen. Actua generalment com un bloc dins d'una frase i se sol conjugar o adaptar. Per exemple, tocar el dos. Vale?
4: Literalment, és tocar el dos...
5: Marxar.
4: És com tocar el número...
5: És marxar.
4: Tocar el dos.
5: Marxar. I frase dita és una frase complexa, sovint de caràcter popular, que expressa un consell, una varietat genèrica o una observació sobre la vida, el temps o el comportament humà. Per exemple, qui gasta massa es queda sense massa.
7: Fòlic és arreus.
5: Durant la nostra vida fem servir moltíssimes frases dites o frases fetes, però alguna vegada ens hem preguntat què vol dir. No.
7: No.
5: Durant aquesta temporada us explicaré el significat d'aquestes, d'algunes més famoses o d'altres no tan famoses, i per tant n'aprendrem. Explicarem el que vol dir aquestes frases, per què les utilitzem i algunes les podríem traduir al castellà.
7: Ui, ui, ui, la castellanització de les frases dites catalanes. Tocar el dos.
5: Tocar el segundo.
7: Tocar el dos.
5: Ara us parlaré d'una que no és tan coneguda, que és a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Vale?
7: Uh-huh.
5: A la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, significa que...
7: El Bernat és com un gàngster, saps?
5: Es fa servir per referir-se a que si alguna persona no hi és al lloc quan ha de ser, quan es pren una decisió o es fa alguna activitat, aquesta persona no pot prendre part de l'activitat. Sí? És fàcil. S'ha entès, no?
7: Sí, és com, el Bernat és com un gàngster
5: en
7: árabe,
5: castellà.
7: Saps que has d'anar a les reunions.
5: Exacte. En castellà és quien no parece, perece.
7: Toma.
5: Vale?
7: Jo pensava que les vas a traduir literal.
5: No.
7: Quien no està en casa de Bernardo...
5: Llavors, per què es fa servir a la taula d'en Bernat qui no hi és, no hi és comptat? Doncs té una explicació. El Bernat no es deia Bernat, es deia Abad.
7: Ah,
5: vale? I és a la taula de l'abat perquè es feia servir pel costum comacal, monacal, perdó. Uau. Quan el pare abat s'asseia a la taula, per l'àpat, a una hora fixa, tota la comunitat havia d'estar present. Qui no hi estava no podia dinar i havia d'esperar el següent àpat.
7: Vale.
5: Vale? I així, perquè ho sàpigueu una mica, ens posem en context, tal, no sé què. Llavors, com que eren les ordres benedictes les que seguien aquesta norma tan estricta, la taula, la forma la taula de l'abat es va popularitzar també sota la variant col·local de la taula del Bernat. Mm. I ara s'ha quedat amb la taula del Bernat.
7: Top.
5: Per tant, Bernats, sou els abats.
7: Fa.
5: Fa. Llavors, passem a una altra. Els joves d'ara diem vés-te'n a la merda. Vale?
7: Vés a pastar fang, vés a...
5: Però amb el bonic idioma que tenim, perquè hem de fer una traducció tan literal com vaya-se usted a la mierda. No cal.
7: Mm.
5: Doncs en català podem dir vés a fer punyetes, vés a pastar fang, vés a escampar la boira, a fregir espàrrecs, a pelar figues, a pasturar, a la quinta forca, a cagar la via, a fer la mà, a campistraus, a fer un vol, a passejar, a rodar món, a tocar el dos i a tocar el pirandó.
7: Toma, eh?
5: Fiumba! Vale? Avui us explicaré què vol dir vés a fer punyetes.
7: Ah, endavant.
5: He escollit una.
7: Vale, vale. Està bé.
5: Les punyetes, per si algú no ho sap, són les parts finals de la màniga d'un jutge.
7: Hòstia.
5: Allò blanc que tenen...
7: Sí, sí, sí, ho sé, ho sé.
5: Que es posa com el canell...
7: Que és que crec que és allà, quan t'ho fiquen quan portes 5 anys, no?
5: Això m'és igual. Allò són les punyetes, val?
7: Uh-huh.
5: Les punyetes, a l'antiguitat, ara no ho sé perquè no sé com ho fan, però a l'antiguitat trigaven més o menys 3 mesos en fer-se, perquè es feia a mà.
7: Buah.
5: Vale? Per tant, tu li estàs dient vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer una merda i ja quan tornis pues ja tornarem a parlar d'aquest tema, si vols. Però literalment li estàs dient vés-te'n a fer punyetes, vés-te'n 3 mesos a fer alguna cosa i després ja tornaràs. Vale? La cosa és que les punyetes també són molt delicades. Se't poden trencar amb res. Llavors, la gent havia d'estar molt concentrada en fer allò i que sortís bé, perquè a part també són com molt petites les figures, tal, no sé què. Llavors, havies de pensar molt i tal, i per això és vés-te'n a concentrar a fer alguna cosa que tu no vols. La cosa...
7: A mi m'agrada molt la campistraus, m'agrada molt.
5: La cosa, a campistraus ho farem un altre programa, tu tranquil. La cosa és que a pastar fang és exactament el mateix... Però és encara més divertit, perquè a pastar fang és literalment vés-te'n.
7: A menjar res.
5: No, no, no, no, no. Vés a on hi ha fang
7: i
5: fes...
7: Enfonsa't.
5: No, no, i fes una mica de massa. Literalment. Ah. Massa de la pizza, doncs amb un fang.
7: Jo pensava que volia dir, és a dir, com pasta, els cavalls pasten, no?
5: No.
7: Pues pastar, bueno, com sí, des d'herba, però... doncs pastar fang.
5: No, no,
7: és
5: no,
7: com...
5: no, és pastar fang, que és literalment moure el fang.
7: Ah.
5: Ves a moure el fang i ja tornaràs.
7: És estúpid.
5: Per exemple, més coses. Ves a tocar el dos. Mm. O toquem el dos.
7: Mm-hmm.
5: O ens anem a aprendre a tocar el dos. Vale? Tocar el dos no és anem a un ascensor i toquem el dos.
7: Que també.
5: que també. Però no. Tocar el dos a l'antiguitat era una cosa que es feia servir. Perquè toquem el dos i posaven la segona vela per anar més ràpid.
4: Com?
7: Ah!
4: Segona vela?
5: Del vaixell.
7: Els barcos.
5: Ah. Llavors, per això s'ha quedat marxar. Amb tocar el dos, anem més ràpid, marxem d'aquí. Perquè quan anaven cap allà, veien que no, llavors deia, toquem el dos, posaven la segona vela i giraven cua.

0: Val? És una expressió col·local o vulgar, col·loquial, que es fa servir per engegar, despatxar o treure de damunt algú de mala manera, irritació o faratge. Vale? La cosa és que es fa referència a enviar lluny, originalment, les vies del tren,
1: clar,
0: a fer tasques inútils o a desaparèixer de la nostra vista. Sí. Llavors, t'anaves a la via del tren i ja feies alguna
1: cosa. Deixa't cagar la via.
0: El que fessis, m'és igual, però vés a fer alguna cosa. És espectacular. Després,
1: està molt bé.
0: Què més tenim? Vés a fer un vol, que ja es pot intuir, i després el vés a Campistraus.
1: Sí, vés a Campistraus. Em dona curiositat. Qui és Pistraus?
0: Sí, qui és a Pistraus?
2: I què ha fet per tenir tanta història?
1: Qui és Pistraus? Sí, Pistraus era un tio que un desgraciat.
2: Devia ser com...
1: La gent, la gent dolenta anava a Pistraus.
2: Ja.
1: Sí, molt malament.
2: Què devia fer Pistraus perquè sigui un xum?
0: Campistraus era un establiment conegut per ser un espai de desordre, baralles constants, i on hi havia no sabia com en sortiria o s'acabava enredant en situacions desagradables.
1: O sigui, era un pub a les 3 de la nit. Pistraus era el típic tavernero amb 80 anys que se la pena tot, com llavors, si es peguen al bar.
0: Per extensió d'aquest ambient caòtic i al final incert, la dita popular va passar a significar que un negoci, un projecte, una situació s'ha arruïnat. Mm-hmm. S'ha anat a Campistrau. Ha fracassat de manera estrepitosa i ha acabat molt malament, vale? S'ha anat a Campistraus, vale?
2: S'ha anat a teatre a les 6 del matí.
1: Allò és millor, eh? Teatre és millor, és,
0: Llavors, també sempre familiarment amb el sentit de morir, espatllar-se un estri o enviar algú a una cosa
1: morir?
0: Molt lluny.
1: Morir s'ha anat a Campistraus.
0: S'ha anat a Campistraus. Ha anat molt lluny, s'ha anat a Campistraus o s'ha posat a Campistraus. S'ha espatllat. Vale? Què més? Quines més tenim?
1: Què més, va?
0: Doncs mira,
1: Batua l'olla.
0: Tenim una que és molt... que és escampar la boira.
1: Sí, és bueno,
0: és més o menys com a cagar la via, però la boira no la pots escampar.
2: Bueno, mira.
0: Has d'esperar i ja està. Vale, llavors és exactament el mateix, però és això.
1: Vale, puc?
0: Sí, sí.
1: Puc dir-te una?
0: Sí.
1: Acabar com el rosari de l'aurora.
0: És espectacular.
2: Aurora.
1: Ojo. Bàsicament, fracassar, acabar malament, amb baralles, amb ruïna. O sigui, acaba com el rosari de l'Aurora, és fatal.
2: Però qui era l'Aurora? O sigui, en què ha vingut? D'on ve aquesta frase dita?
1: Martí.
0: Ah, bueno, escolta, és que jo això ja ho tinc buscat, però...
1: Ah, busca-ho?
0: No, escolta. Jo et dic el que tinc buscat.
1: Vale, doncs va, mira-ho.
0: Vols més?
1: Sí.
0: Vale, mira. Per exemple, us poso un altre exemple, eh? Semblar Can 60.
1: Hòstia, Can 60, és veritat. Què és Can 60? Hòstia, el 60 era un altre desgraciat.
0: Can 60 és una fàbrica.
1: Hòstia.
0: L'expressió prové d'una antiga fàbrica tèxtil que estava situada al carrer de la Riereta, al Raval de Barcelona.
1: Uh-huh.
0: El poble va batejar popularment aquest complex industrial com a Can 60, perquè el local ocupava el número 60 d'aquell carrer. No es van trencar tampoc el cap. Van ser llestos. En aquella fàbrica es llogaven espais, talers i força motriu, primer de vapor i després elèctrica, petits artesans industrials independents. Com que hi havia desenes de tallers petits convivint sota el mateix sostre, cadascú treballa al seu ritme i amb els seus horaris, fent sorolls diferents i sense una autoritat central que ho coordinés. El resultat? Un soroll infernal que es va anar i venint constant de gent i una organització total que va acabar gravada en l'imaginari col·lectiu dels barcelonins. Per això es diu, aquesta classe sembla Can 60.
1: Mm, vale. Perquè hi ha desordre.
0: Exacte. O a casa seva fan el que volen, això és Can 60.
1: Amigo.
0: Exacte.
1: I després... Puc dir-te una altra?
0: Sí.
1: Bueno, aquesta és molt bona. Aquesta, fer safareig, és molt bona.

0: està bé.
1: Fem molt bona.
0: Però el safareig és on rentaven la roba abans.
1: Clar.
0: I llavors, per això hi havia feien...
1: Xafardeo.
0: Xafardeo, perquè al final estava rentant i parlaves.
1: Clar, no es diu xisme, no. Es diu safareig.
0: Safareig.
1: És molt bo, en veritat, tenim xisme. Passa que no dius vull xisme, dius vull safareig. És com...
0: Vull safareig és qui dona molta aura.
1: No, és, ja és com molt, no sé, és molt pedant i tot.
0: És molt català.
1: Sí, és massa català. Vale, puc parlar d'una paraula catalana que em posa molt dels nervis?
0: No, estem parlant de dites, frases dites i frases fetes.
1: És que a mi em toca molt els collons una... La paraula... Puc dir la paraula? No sé si us fa com ràbia la paraula làmpada.
0: Bé, sí, no, és que...
2: No l'he escoltat mai.
0: Làmpada és
1: làmpada.
0: Làmpada. Làmpada.
2: Làmpada, què vol dir?
0: Làmpara.
2: Ah,
0: l'únic en català és làmpada.
2: Doncs pues mai he dit làmpada a la meva vida.
1: Bueno, és com pues... que aquella D totalment improvisada.
2: Làmpada.
1: Làmpada.
2: Làmpada.
1: Làmpada.
2: No sé.
1: És com que
0: per
1: no,
0: exemple,
2: però tothom diu làmpada aquí, no?
0: Nanos, veure's l'enteniment.
2: Ai, t'has begut l'enteniment. És com dir... No sé, no me'n recordo. Però
1: que
2: és...
1: no entens res.
2: Sí.
0: Bueno, significa que has perdut la raó. Vale? El sentit comú o actua de manera totalment... absurda.
2: A mi m'agrada molt la de ja, beure oli. Ja hem begut oli.
0: Vale.
1: Sí, begut oli.
0: Mira, origen de hem begut...
2: Sí, crec que era perquè... No, no, perquè crec que era perquè antigament es feia un càstig que era beure oli bullint.
0: Exacte. I la Santa Inquisició, una de les teories exacte. Més populars situada l'origen a la mitjana, s'explica que els tribunals de la Inquisició sometria els condemnats a tortures extremes i, suposadament, un dels càstigs o mètodes de tortura consistia en beure oli bullent o calent als considerats heretges o enemics de l'Església.
2: Ai, és xungo.
1: Buah, oli bullent, tio.
0: Un cop aplicat aquest suplici, la situació de la persona ja no tenia cap mena de sortida ni remei.
1: El 1400 era per tothom.
0: No.
1: El 1400, not for everyone.
2: Llavors, ja hem begut oli, com dir, ja no hi ha res a fer, ja l'hem liat, saps? Ja l'hem cagat.
0: Ja, cagada un pastoret.
1: Cagada, és veritat, cagada pastorets.
0: Cagada pastoret és exactament el mateix que hem begut oli, però...
1: No,
2: cagada pastoret és que l'has cagat.
1: Cagada pastorcillos.
0: Cagada pastoret, mira, és una expressió popular catalana que equival a l'hem cagat, espifiada, cagate lorito o malament rai. Val?
1: Malament rai, també.
0: Malament rai, ojo, perquè està com molt sobre... Ai, sotavalorat.
1: Sí, és...
0: Infravalorat. L'origen exacte de la fórmula és de caràcter rural i popular, vinculada al món dels pastors. I ja està. I representa de forma gràfica i humorista l'imatge d'un error.
1: Doncs res,
0: una caca.
1: Senyores i senyors, jo tancaria aquí, perquè falta un minut per tancar. Doncs res, espero que us hagi...
0: Bueno, espero que us hagi agradat la nova secció.
1: Sí.
0: Aprendrem més.
2: Això mateix.
0: Ens veiem el dia 25 de setembre.
2: Ara ja sí que sí, ha començat la temporada, ha començat el curs.
1: He de dir, programa número 81... De tots.
0: Si fem 20 aquesta temporada...
1: Arribem al 100.
0: Arribem al 100.
2: Buah. La liarem grossa, ja,
1: Senyors i senyors...
0: Moltes gràcies per vindre, per escoltar-nos... Bueno, per vindre no, perquè no heu vingut, però per escoltar-nos sí.
1: Adéu-siau, Déu us guard.
2: Arroba Hora dels Joves.
0: I visca el Barça.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Centenars de persones s'han manifestat aquesta tarda contra un acte de Vox al barri de la Marina de Barcelona. Els antifeixistes s'han trobat a la plaça Cerdà a partir de les 6 de la tarda, una hora abans de la convocatòria de Vox a la plaça La Marina de Sants. Els activistes han començat a caminar en direcció al míting de Vox, tot cridant consignes en contra com ni un pas enrere o fora Vox dels nostres barris. Un cordó policial de grans dimensions ha evitat que la manifestació pogués arribar al lloc on finalment s'ha celebrat l'acte d'extrema dreta. I canviem de tema perquè el Terres Travel Festival ha posat el punt final a la desena edició amb una gala celebrada als Jardins del Príncep de Tortosa. Dues coproduccions d'aquesta casa han estat guardonades en guanyar el certamen. Són Perspectives, una manera de viure, que ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi de la UNESCO per fomentar el respecte entre cultures. Canal T, Blanca Carol.
2: Dos documentals coproduïts per la xarxa han estat reconeguts en la desena edició del Terres Travel Festival. Perspectives, una manera de viure, ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el guardó de la UNESCO al millor audiovisual per fomentar el respecte entre cultures. Jordi Sacristán és el director de Canalla, el Pom de Dalt, i el productor executiu de Perspectives, una manera de viure.
3: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller. No?
2: Els dos premis s'han lliurat este divendres durant la gala de clausura del festival als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Enhorabona als premiats. I al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva. Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de la menopausa, com l'estradiol, que es prediu per pal·liar els efectes de sufocacions, osteoporosi o sequedat. Aquesta problemàtica porta mesos ja, i l'Agència Espanyola del Medicament manté l'avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci i a reprendre's al novembre. Això sí, ja ho diuen, es normalitzarà cap al 2027.
0: Notícies en xarxa.

0: Llegir és sovint un acte íntim i silenciós, però cada vegada hi ha més iniciatives que converteixen aquesta experiència en una activitat compartida. Avui al Faves Contades volem parlar de Llegint entre capitells, una proposta impulsada per la Taula de Lletres de Sant Cugat que convida la ciutadania a trobar-se en un espai emblemàtic per compartir temps de lectura sense presses i en comunitat. Per conèixer millor aquesta primera trobada de lectura i reflexionar sobre els nous hàbits lectors, avui ens acompanyen la Rosa Maria Bruguera. Ella és membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament i membre de l'Associació Gabriel Ferreter. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I una veu coneguda per als micròfons d'aquesta casa i d'aquest programa, l'Eva Tataret, que avui ve amb el barret també, de membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament. Eva, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, què és exactament aquesta iniciativa que arriba per primera vegada a la ciutat, que heu decidit titular-la Llegint entre capitells, i com neix? Sembla que, Rosa Maria, que tu tens una part de la responsabilitat de tot plegat.
1: Bé, mira, és una iniciativa inspirada amb la Silent Reading Party, que van començar a Nova York, sobretot, però després s'han anat extenent per altres ciutats, com París, Londres... I un dia que estava per París, vaig veure com se'n feia una en un hall d'un museu. I vaig pensar, home, mira, això està bé, no? Una mica aquesta sensació de llegir en comunitat i desprendre'ns una mica de la hiperconnexió en la que estem sotmesos i buscar un temps per la lectura. I llavors, doncs, centrant només en Sant Cugat, vam pensar que el claustre del monestir seria l'espai idoni.
0: Quan passejaves per aquestes ciutats i veies aquestes silent parties, tu et vas imaginar ja en aquell moment transportar aquesta iniciativa a la ciutat i vas tenir clar l'escenari?
1: Claríssim. És que quan vam començar a parlar-ne i vam començar a aparèixer altres escenaris, perquè dèiem també que podria ser bonic fer-ho a la part central, o, per exemple, en altres espais de la ciutat, vam pensar que no. Jo deia, jo vull el claustre, perquè el claustre, bueno, va part d'aquest patrimoni i que donar-li també aquest ús al patrimoni, una mica també convidar a tothom que gaudeixi del patrimoni. I aquesta vinculació en què els capitells expliquen històries i nosaltres portem les històries escrites en els llibres, no? Doncs aquesta comunió, doncs, pensava que era un lloc ideal.
0: Clar, és fàcil, no?, quan passegem pel claustre del monestir, imaginar-nos, no?, traslladar-nos segles enrere, imaginar-nos aquells monjos caminant amb els seus hàbits i amb els seus llibres oberts i anar fent voltes en aquest espai. Tu veus aquesta idea, te la imagines directament a Sant Cugat i suposo que la trasllades a la Taula de Lletres. Com rebeu la proposta de la Rosa Maria?
2: Home, bona, perquè la Taula de Lletres està formada per, bueno, per Rosa Maria, que està a l'associació de Gabriel Ferreter, i amb gent de les biblioteques. Bueno, jo que estic posada al món de la mediació literària, els clubs, i treballo en una biblioteca escolar, llavors, bueno, és com donar un caramel a un nen, saps? Perquè tots, o sigui, per un espai o un moment per llegir, no?, i compartir la lectura és com molt màgic, no?, i molt xulo. Està, bueno, vam agafar-nos, vam tirar-nos a la piscina al minut zero, jo crec.
0: Què tenen aquestes Silent Reading Parties que s'han popularitzat tant a diferents ciutats d'arreu del món? Possiblement les persones que tinguin Instagram, no?, deies, és un espai per desconnectar, possiblement les han descobert a través d'aquestes connexions digitals, no? Quina filosofia hi ha al darrere? Perquè quan un pensa en la lectura, possiblement pensa en la seva lectura íntima, no?, o personal, és un acte que a vegades fem de manera molt individualitzada, però aquí es vol trencar una mica aquesta relació només bidireccional de persona-llibre, no? Si no, entenc que també hi ha una voluntat de comunitat.
1: Sí, aquest sentit de la lectura compartida, no? Vull dir, la lectura és un acte íntim, evidentment. Pots fer sol a qualsevol lloc, a qualsevol espai. Però penso que compartir-la, encara que sigui en silenci amb el del costat, dona com aquest ambient, com una mica de màgia, no? De que estàs fent el mateix que el que fa l'altre, que ho comparteixes i que ho gaudeixes, però que és silenciós.
0: Perquè pensava, a vegades ho fem compartit quan anem amb tren, no? Per exemple, que agafem el llibre, però potser no és aquest entorn silenciós que podrem trobar aquest cap de setmana al claustre, no? Un ambient més, més íntim, encara que sigui col·lectiu. Per què creieu que és un format que ha crescut tant arreu del món? Què fa que la gent connecti tant amb aquesta proposta en un món hiperconnectat?
1: Per això, perquè necessitem reposar. Jo crec que el món s'ha d'aturar de tant en quant. Hem d'aturar-nos perquè, si no, no tenim moments per nosaltres, per connectar amb nosaltres mateixos, ni per connectar amb la lectura. Perquè el que dius tu, llegim en el tren, llegim a vegades en llocs inesperats i insòlids. I, en canvi, doncs, fer l'acte conscient de llegir, que dius, ara me'n vaig a llegir i me'n vaig al claustre a llegir, m'emporto el llibre que estic llegint i gaudeixo d'aquesta estona, i que després pugui compartir amb el del costat que té els mateixos interessos que jo, doncs això és, vaja, trobo que és fantàstic.
2: Tanmateix, tampoc estem descobrint res, eh? Un espai on pots anar a llegir, on hi ha silenci, és una biblioteca.
1: Sí.
2: Cinc punt. Vull dir que el que passa és que, bueno, les biblioteques tenen, és un espai que sempre és el mateix, diríem, no? Tu ja vas allà a llegir, hi ha molta gent que va a llegir a les biblioteques perquè necessita un espai de silenci, no? Que la lectura és un acte individual que, no? Te fas ja tu sol, no? I que es pot fer, com m'has dit, a qualsevol lloc, no? Això no necessites estar en un lloc en silenci. Però ja disposem de llocs en silenci. Llavors, és com treure, no? Obrir la porta a les biblioteques i poder-ho fer amb un altre espai. I compartir allò que estàs llegint, no? Són els clubs de lectura de tota la vida, no? El que passa és que ja tothom llegeix el mateix llibre, però, però... aquí estem fent la proposta, és això, no? Tu portes el teu llibre, llegeixes amb una comunitat, no? que tothom té com aquest interès, no? Jo crec que potser una de les coses que fa que això funcioni és la necessitat d'estar en comunitat, no? Perquè estem en una societat que és molt individualitzada, no? I en una societat que es vivia molt en comú, el llibre era un refugi per sortir una mica d'aquestes tota l'estona estar allà, no? Amb la família, amb molta gent. Però és al revés, no? Necessitem a vegades estar sols. Però fer això, que ja fèiem sols, però ara ho fem en comunitat, no? Una mica és aquesta idea.
0: Expliqueu-nos una mica la dinàmica que es trobarà la gent que el 30 de maig vingui al Llegint entre capitells. Tothom porta el seu llibre, com funciona?
1: Doncs s'obriran les portes del claustre a 11:45 del dissabte, dia 30. S'espera molt bon temps, o sigui, per tant, us recomano que vingueu fresquets.
2: I amb barret, potser.
1: I amb barret, potser, perquè ens podrem instal·lar per al centre del claustre. I també us recomano que porteu aigua, per si de cas. I llavors hi haurà la primera intervenció, que és el poeta i rapsoda l'Oriol Sauleda, que farà com una mena de benvinguda, com una elegia de la lectura, com una incitació, a part de que donarà les instruccions bàsiques, no?
2: Sí.
1: De no mòbils, evidentment, silenci, respectar i tot això. I llavors s'allargarà l'acte fins a les 2:00. Que llavors, al final, doncs, tenim ganes de que aparegui el diàleg, també, no? A veure. I també hem ideat, entre totes, perquè som totes, uns targetons que...
2: Sí, això és xulíssim.
1: Que un cop acabat aquest acte, doncs cadascú doncs posarà el seu nom o no cal, potser sí, el sexe, perquè per fer una mica de sociologia, no? I quin llibre han llegit, no? Per poder-lo compartir i no sé, i llavors doncs ho tindrem com a penjat així amb uns estenedors perquè la gent pugui compartir també, no? Aquest espai que no sigui només la lectura individualitzada, perquè com deia la Eva, això ho fem sempre, no? I una mica per distingir, també diferenciar-ho dels clubs de lectura. El club de lectura és una cosa, i aquí no hi ha... No has de demostrar res. No has d'intervenir i pensar la teva intervenció. No, vull dir, és tan simple com llegir i gaudir de l'espai i res més. Vull dir, el club de lectura, doncs, ja t'imposes a tu mateix, doncs, ostres, ara haig de dir alguna cosa, no?
0: Vull dir, treballar el llibre, clar, no?, d'alguna manera.
1: Vull dir, com una mena... No és un acte acadèmic, és que no és gens un acte acadèmic, és un acte de gaudir del patrimoni de la ciutat, fer-lo proper a tothom i que en gaudeixi, doncs, la majoria sense cap tipus d'exigència.
0: A qui va adreçada aquesta activitat? Perquè, clar, un pot pensar, ostres, això deu ser per gent que llegeix molt, que li agrada molt llegir. No, qui pot venir?
2: Pot venir tothom que sàpiga que pot estar una hora i mitja llegint en silenci. Vull dir, que si tu, els teus ritmes de lectura és de 30 minuts i t'has d'aixecar i acabes, home, pensa tu, vale? O seu-te molt a prop de la porta. Vale? Són dues opcions. Però és per gent que pugui estar-se una hora i mitja de lectura, fent lectura silenciosa. Que això no... Bueno, ja no és tan... Sí que la gent que llegeix pot llegir molta estona i no, frisa per tenir dues hores seguides de lectura, però hi ha molta gent que fa lectures molt breus, no? Estem acostumats a fer activitats que són breus. Llavors, és veritat, és un repte i som xules i hem pensat que, no, ja que ho fem, fem-ho bé. Perquè hi havia alguns llocs que sí que es feien lectures de 30 minuts, eh? Però, o sigui, si anem a dir i a posar... a fer créixer l'autoestima lectora dels ja lectors, no? Que a vegades sempre els lectors queden una mica com amagats i vinga a fer coses perquè la gent llegeixi més. Bueno, cuidado, i els que ja llegeixen, què fem, no? Una mica autoestima lectora.
1: Doncs trobar-nos.
2: Sí, trobar-nos. Això és una cosa que dic molt, perquè és que és veritat, no? L'autoestima lectora. O sigui, jo soc lector i vull dir-ho en veu alta. Jo llegeixo, punt, final. I per exemple, amb el públic més jove... moltes vegades es fan coses justament per posar en valor els lectors, perquè en el món, no, a l'institut només fem coses que, perquè els nens llegeixin, sí, els que ja
0: que
2: són lectors...
0: Que n'hi ha molts que llegeixen.
2: Moltíssims. I moltíssims que llegeixen molt bé. Vull dir, entén-me que llegeixen molt bé, que tenen criteri, que saben diferenciar un llibre, que si acaben un llibre que no els ha agradat, no? O mira, és que aquest no l'he acabat perquè, no? És massa lent, no? Està mal pensat, els tempos, els no sé què, el llenguatge és massa simple, pensen que som tontos, és una cosa que ho diuen moltíssimes, els que ja tenen més bagatge lector, no? Els joves diuen, què pensen, que som tontos? Ens han de descriure tot? Que no entenc... Ja sabrem deduir què passa aquí, no? No cal que ens ho diguin, tot ja com... Bueno.
0: I a més hi haurà aquest espai al final per qui ho vulgui, no? Poder compartir una mica i fer aquestes recomanacions a vegades entre persones que gaudeixen de la lectura per compartir allò que els agrada, els autors que més els agraden, els llibres que més els agrada. Trobeu a faltar també aquests espais, perquè les biblioteques efectivament són un espai de lectura, no? Però a vegades si no és en una activitat o dirigida o molt comunitària no hi ha aquest espai d'intercanvi d'opinions, més enllà d'un club de lectura que tothom està llegint el mateix llibre. Falten espais on les persones lectores es puguin trobar i puguin compartir allò que els agrada i fins i tot també allò que no els agrada. Hi haurà un espai per fer-ho?
2: Sí.
1: Sí, sí.
2: El dia 30, amb els targetons, no? I en el moment que s'acabi... O sigui, hi ha una estona que està el poeta que fa la introducció, que és curteta, tampoc no ens atabalem. Després hi ha l'hora i mitja de lectura i després, qui vulgui, que dius, mira, jo ja tinc prou, no? La lectura sempre...
0: És voluntari.
2: Tu marxes i ja està. Que vols omplir el targetó a fora? L'omples. Què no? Dius, mira, jo agafo el meu llibre, me'n vaig, que ja tinc prou, doncs tinc prou. O tinc altres coses a fer. I però si vols quedar-te, no? Hi haurà una estona més per aquesta, això que deia la Rosa Maria, no? De compartir i recomanar, perquè els lectors... El que més ens agrada és recomanar, jo que estic llegint. És el que més ens agrada.
0: M'agrada més recomanar o que et recomanin?
1: Les dues coses.
2: Bueno, i a més ara hi ha aquesta...
1: A més, segons d'on ve la recomanació, ara és superfiable. No? Però llavors dius, uf,
0: quan
1: això m'ho has
0: llegit.
1: Clar, no?
0: Quan coneixes l'altre, sobretot. Quin públic espereu que vingui en un acte així? Clar, és un experiment, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: És la primera,
1: home, sí,
0: la primera trobada lectora.
1: Estem amatents i estem, home, estem així inquietes.
2: A veure què passa.
1: Perquè a veure què passa. Home, jo... El públic és de dalt a baix. O sigui, dels més grans als més petits. Els més petits, clar, han de venir una mica vigilats amb la seva família. Vull dir que els pares han de ser responsables de que els fills siguin capaços de mantenir l'atmosfera que es vol crear. Perquè, sí, clar, vens amb la família, els nens petits, se't posa a plorar una criatura, doncs el silenci de l'acte queda... malmès, no?
2: Clar. I per als petits lectors, no?, que hi ha petits lectors que són lectors molt competents,
1: molt,
2: però
1: molt.
2: Clar, potser una hora i mitja és una mica massa estona, i aleshores els pares han de... No? Han de
1: saber-ho.
2: Han de saber-ho.
1: Jo penso que han de...
2: Clar, no,
1: si
2: per
1: saber
2: tothom, no?
1: El pa que s'hi dona, no? Vull dir, sabrem... Vull dir, no s'enganya ningú. Vull dir, estarem al claustre, llegint, calladets,
2: una hora i mitja.
1: Que el teu fill sap estar... Cap problema, benvingut. Ara, si és un nen petit o així, doncs la veritat és que...
0: Potser no és el seu espai.
1: Clar, no és el seu espai.
2: No és l'espai per fer-li tu lectura en veu alta al teu fill. Que això és una cosa que quan vagin entrant ho direm també, no? O sigui, hi ha moments per fer lectura en veu alta al teu fill, que és el millor que li pots fer al teu fill, és regalar-li lectura en veu alta, perquè fa vincle, fa lectors, fa que estimi la lectura, però no és el moment. Que si un cas, un dia, si volem, ja ho farem,
1: ja ho farem.
2: Però un dia 30...
1: Perquè ja tenim empenta, ara, eh? Ara estem amb una empenta...
2: Ara ens hem vingut allà...
0: Arriba, això comença, no? És la primera, sí. I de fet és una declaració d'intencions, no? Posar-li primera,
1: sí, primera.
0: Si no seria trobada.
1: No.
0: És primera, si és primera és perquè hi vol haver...
1: Perquè hi hagi una segona, una tercera... I
0: sempre allà mateix o recorrerà la ciutat?
1: Home,
0: quina és la pluja d'idees?
1: Ens feia gràcia, també... Home, jo és que sóc la més pesada, em penso, en què fos el claustre i el claustre i el claustre. Però van sortir propostes molt boniques, perquè fer-ho també en el parc central, amb un ambient així com de pícnic, no? Doncs també, però clar, vam començar a pensar.
0: El
1: I
0: filet.
1: La calor, imagina't aquesta calor que fa aquesta setmana, no?
0: Se'ns
1: allà tots a l'assolellada, doncs vam dir, bueno, no, jo claustre, però...
0: La primera, el claustre.
1: Clar, i després, doncs, potser a l'abril, avançar-ho una mica, canviar les dades i fer-ho en un espai obert, doncs també ho trobo genial. Ho trobo fantàstic.
2: Si a l'estiu també es poden... Jo crec que d'això... Bueno, jo penso que ens sorprendrem una mica, no? Que hi haurà com propostes amb un refugi climàtic més a l'estiu, no? Que es pugui fer i que demanaran. Escolta, no podem fer una altra trobada de lectura i cada gent a llegir, que no cal que siguin els milers que vindran el dia 30. Vull dir que poden ser que més vinguin milers.
0: Recordem
2: no
0: l'aforament
2: no
0: del claustre, eh?
2: Sí,
0: el primer que arriba, el primer que seu, que diuen,
2: sí,
0: no?
2: Sí, una mica així. I, bueno, no, tenim com previst una mica l'espai, com unes 100 persones, i si no, doncs mira, s'hauran de sentar perquè això no ho hem dit, però...
0: Clar, hi haurà cadires, és de terra...
1: Sí, no tenim tot un mobiliari.
2: Explica. Bueno,
1: ho
2: posem sorpresa, que quan vinguin.
1: Bé,
2: què?
1: Home, i sorpresa.
0: Sí, sorpresa.
1: Que vinguin a veure-ho.
2: Si tens problemes, que necessites una cadira per sentar-te, et trobaràs, vale? Diem això.
1: No,
2: perquè...
1: no us preocupeu. Perquè
0: I si
1: serà...
0: no, veniu preparat amb una petita bosseta amb algun coixinet.
1: No, serà supercòmode.
0: Serà còmode. Sí, doncs sí, només cal portar el llibre.
1: Sí,
2: això
1: sí,
2: és importantíssim, portar que cadascú porti el seu llibre.
0: És important. Un altre dia us convidarem i parlarem d'altres iniciatives que feu des de la taula de lletres, les que feu, les que voleu fer, que veig que d'idees no us en falten. Quina importància també té crear aquests espais, no?, per fomentar aquest hàbit lector. I no només comentava l'actor, que comentava l'Eva, no? Això ja hem fet moltes activitats, sinó per garantir aquest espai a aquella gent que ja és lectora, aquest espai de confort i de comunitat.
2: Bueno, les que la gent vegi o entengui també, no?, que pots quedar-te a llegir, quedar per llegir a qualsevol lloc. Mira, quan
1: l'altre... I oferir el patrimoni. A
2: Clar.
1: Mi m'agrada la sensació d'oferir el patrimoni de la ciutat a tothom, no? Obrir, com diguem, obrir les portes...
0: I per diferents usos, no?
1: I per tant, doncs...
2: Perquè és a tothom, no? També,
1: clar, vull una mica... Que es notin que és el seu espai, no? Que també...
2: I també els espais públics, no? Vull dir que la gent que queda a un parc per llegir, no? A sota un parc que hi hagi ombra, no? I que s'estigui còmode. I, per exemple, va haver una iniciativa molt xula d'una... Hi ha un premi, que és el Premi Mandarache de literatura juvenil, que està format per un públic extensíssim de joves allà a Andalusia. I llavors... per al tancament volíem fer una trobada de lectura, vale? I no els donaven espai. Llavors, és que és molt bona. Llavors van quedar, els joves, no? per xarxes així que ningú veiés, llavors van quedar, em sembla que era a Sevilla, no? A tal hora, i quan sonessin les campanes, se sentaven al terra a llegir. Llavors, de sobte hi havia 200 persones que van fer bum i es van seure. Clar, ara desocupa allò, aquella gent que estan allò sentats llegint.
0: Una lectura mica... performativa.
2: Sí, llavors està molt bé perquè reivindicaven, no?, aquesta... que els joves llegeixen, que llegeixen amb criteri, que a més formen part d'un jurat extensíssim, no? Imagina't amb els altres llibres que fessin això, seria com bestial, no? Però vull dir que estan, no? I és guai ocupar, no? Llegint.
1: No, i cada vegada hi ha més. Vull dir, ara cada vegada surt... Vull dir, ara que estic molt a la White, diguéssim, per les xarxes, doncs hi ha moltes iniciatives, moltíssimes.
2: Mm. D'aquestes
1: de desconnexió, i ara a Barcelona també ha arribat, vull dir que també se'n fan a llibreries, se'n fa a l'Ateneu barcelonès, però la diferència és que en aquests llocs a vegades és pagant, i nosaltres
0: i aquí
1: és una gratuïta.
2: És veritat.
1: És una entrada gratuïta, i això també és superimportant, perquè no... Vull dir, és...
2: Una, per tothom.
1: Més...
0: popular.
1: Més popular, exacte.
0: Obrim el patrimoni, obrim l'activitat a tothom. Molt bé, perquè ens estem passant 2 segons i mira...
2: Ja vull recomanar un article que hi ha a Núvol sobre aquestes festes de lectura, que és boníssim i, bueno, fa com un resum de tot això que hem dit i donant-li una mica més de xitxa.
0: Doncs tothom convidat a gaudir-ho, no? Més enllà d'escoltar-ho i saber de què va, a gaudir-ho en primera persona aquest 30 de maig al claustre del monestir. Només necessiteu això, el vostre llibre i ganes de llegir. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta primera de moltes trobades de lectura. Que vagi bé.
1: No serà l'última.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Avui a l'Espai d'Economia volem respondre una pregunta que preocupa moltes famílies. Es pot planificar una herència per pagar menys impostos? Per resoldre dubtes i explicar com fer-ho de manera legal i efectiva, ens acompanya Lluís Besart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Molt bon dia, Lluís.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és un tema, bueno, com tots, que segur que ens hem plantejat més d'una vegada i que és interessant que abordem, més d'hora que tard, no?
1: Correcte, és un tema que sempre fa certa recança, no? Perquè dius, bueno, tothom sap que algun dia es morirà, però acceptar-ho i posar mort de les seves voluntats testamentàries, diguem-ne, doncs no és un tema fàcil, no? És veritat que com més gran potser tens més consciència, però en qualsevol cas, fer un testament, com ara comentarem, té moltes avantatges a qualsevol edat, especialment, òbviament, si tens parella, si tens fills, no? Encara que siguis una persona, encara que tinguis 40 anys, 50, és igual, és molt útil per, bueno, pel que ara comentarem.
0: Comencem pel bàsic, pel més important. Per què és important fer precisament el testament?
1: Bueno, a nivell legal hi ha dues situacions, no? Una persona ha mort, diguem-ne, doncs, si té testament, doncs mana el que diu el testament, i si no ha otorgat testament, és el que se'n diu una successió intestada, vol dir sense testament, val? Aleshores, el testament, quins avantatges té? Pensem que otorgar un testament davant de notari, s'ha de fer davant de notari, preferentment, val? El que té és, bueno, és molt barat, pot costar 60 euros, 80 euros, vull dir que és un cost molt mínim, i el que fa és ordenar una mica la voluntat de la persona que deixa els béns als seus hereus. Aleshores, algú pot pensar, bueno, això de fer testament és pels rics, no? Qui té molt patrimoni, doncs té més sentit. No, qui té més patrimoni té més sentit, potser sí, però té igual de sentit per una persona que té un patrimoni normal o poc patrimoni. A més que tinguis una vivenda habitual, a vegades, i alguna cosa més, algun compte corrent, el que sigui, és important i és útil fer testament. Per què? Perquè si tens testament, s'estarà el que digui el testament, i si no tens testament, es reparteix de la següent manera. Tots els béns que tingui el causant, la persona que es mor legalment es diu el causant, val? Que causa una mica l'herència, tot el més que té el causant, si té cònjuge o parella de fet, a Catalunya la parella de fet s'equipara civilment a un cònjuge casat civil o religiosament, val? Pues tot l'usdefruit, o sigui, el dret a utilitzar tot el que té aquella persona va parar al cònjuge. I els fills, si n'hi ha, es reparteixen per parts iguals el que en diuen la nua propietat. És a dir, es desmembra la propietat i el cònjuge té dret a utilitzar-ho tot, i si està llogat, per exemple, a cobrar les rentes, val? El que es diu l'usdefruit, a gaudir dels fruits, diguem, d'aquella cosa, i els fills es queden amb la nuda propietat. Nuda propietat en el sentit de la propietat pelada, no? Per tant, això a futur genera problemes, perquè si el pare o la mare, el que queda, no?, el cònjuge que en diuen que sobreviu, i els fills volen vendre alguna cosa, encara que sigui una plaça de pàrquing, doncs resulta que estan condicionats a posar-se d'acord tots, tant l'usufructuària o usufructuari, que és el cònjuge, que sobreviu, com els fills, que són els seus propietaris, per poder vendre la plena propietat. És a dir, que és un lío important el fet de no otorgar testament perquè queda repartit d'aquesta manera. Què passa? Que si no es fa testament, suposem que només hi ha fills, perquè mor el cònjuge i ara mor el segon cònjuge, i no hi ha testament, doncs, bueno, els fills ho reben tot per parts iguals. Aleshores, els fills es troben, posem que siguin tres fills, els fills es troben per parts iguals amb tot el que hi ha. Un immoble, un pis, un pàrquing, el que vulguis imaginar-te, està per parts iguals, el mateix. Si volen vendre-ho, tots són problemes. Si amb el testament tu decideixes, com a testador, que això anirà per aquest fill, això per l'altre, això pel cònjuge, és a dir, tu decideixes el què, doncs els hi poses molt més fàcil. Més enllà hi ha, per no parlar dels tràmits, que has de fer una successió intestada. Si no hi ha testament, doncs tens que obrir un procés de successió intestada, veure quins són els hereus, veure quins són els fills, si n'hi ha, si tots els que sembla que són i són o n'hi ha algun més, a vegades hi ha sorpreses si surt algun fill que no esperaven, bueno, és a dir, en definitiva, fer testament t'estalvia tràmits i ordena d'una forma lògica i pràctica la voluntat testamentària de la persona que causa l'herència.
0: Com a conseqüències, quines són les que ens podem trobar pel fet de no tenir planificada precisament aquesta herència? Ens pot suposar més costos, per exemple?
1: Sí, correcte. Si resulta que no hi ha testament i tot va per parts iguals, o es divideix d'aquesta manera, els fills s'han de posar d'acord, no? D'alguna manera, s'han de posar d'acord per tal de repartir-s'ho. És a dir, i a vegades volen tenir-ho per quartes parts, però a vegades ells mateixos s'ho reparteixen. No, mira, doncs saps què? Un cas senzill. Hi ha tres immobles i són tres fills, no? Per dir un cas senzill, doncs ells podien tenir-ho, els tres immobles, per parts iguals, una tercera part cada un, per tant ho tenen tot embolicat, perquè tots són copropietaris de tot, això per llogar-ho, per utilitzar-ho, per vendre-ho, és un problema, però ells poden decidir davant del notari de dir, nosaltres ens adjudiquem l'herència quedant-nos cada un de nosaltres un dels immobles. Clar, què passa? Els valors no són iguals, és a dir, seria molta casualitat que tinguessin tres immobles de valor idèntic. Llavors hi ha el que en diuen excessos. Què pot provocar això? Doncs si un renuncia a favor del germà d'una part de l'herència, hi ha una donació pel germà. Si resulta que no renuncia, sinó que li canvia a canvi de preu, fa una mena de permuta, pagues impost de transmissions. És a dir, si no hi ha testament i ells s'han d'apanyar, per entendre'ns, han de repartir-s'ho, els costos fiscals addicionals poden ser importants.
0: Déu-n'hi-do. Sovint, quan es parla d'herència, sentim un concepte que és el dret de percebre la legítima. De quin percentatge estem parlant a Catalunya?
1: Sí, Catalunya, bueno, això de les herències, val a dir que és un tema que cada comunitat autònoma té el seu règim. I el dret civil català, en aquest cas, també pues, té un règim especial. A Catalunya, la legítima a la qual tenen dret els fills, encara que no estiguessin nomenats hereus, encara que el pare o la mare no els hagués deixat res, és el 25% del total del caudal de l'herència, del valor de l'herència. S'ha d'agafar tots els béns de l'herència, es valoren, surt un valor, si aquest valor és base 100, per exemple, doncs el 25 és el 25% de 100, és el que els fills tenen dret a rebre com a legítima, a repartir per parts iguals. Si hi ha un fill, rep el 25%, si n'hi ha dos, cada un rep el 12,5%. És a dir, reparteix el 25% com a valor absolut entre tots els hereus que hi hagi, tots els fills que hi hagi, perdó. Tots els fills. Per tant, la legítima, diguem-ne, sí que no es pot, és a dir, no, tenen dret els fills a cobrar-la amb independència de que siguin nombrats hereus, a no ser que hi hagi una causa i el pare o la mare els hagi desheredat. Val?
0: Això es pot fer?
1: Es pot fer. Civilment existeix la figura del desheretament. El que passa que es pot fer, però és molt difícil. Molt difícil perquè la llei... són supòsits molt taxats. En cas, per exemple, de maltractament dels fills cap al pare o la mare, en cas d'abandó, en cas de que s'hagi comès algun delicte contra el pare i la mare. En aquest cas, el pare o la mare pot desheretar els fills. Val? Però això ho ha de fer judicialment. No pot fer-ho ell perquè pensa que l'ha maltractat, per exemple, o ella, sinó que té que anar al jutge i el jutge és el que decreta si hi ha o no hi ha causa de desheretació. Per tant, jo amb quasi 30 anys de professió no he vist mai que un pare o una mare n'és a voler desheretar uns fills. És veritat que hi ha casos que sí, hi ha casos, suposo, que són prou greus com per constituir causa de desheretació. Però és difícil, ho ha de decretar un jutge i amb casos molt taxats.
0: Mm-hmm. Com funciona la fiscalitat de les herències?
1: Sí, la fiscalitat, no? De quan es paga i qui paga, no? Més o menys. Bueno, això també depèn molt de la comunitat autònoma. Ara estem a Catalunya, per tant, parlarem més del que passa a Catalunya, però bueno, la fiscalitat de les herències incideix en molts factors, Aquí una mica intentem simplificar-ho, però el grau de parentiu, evidentment, és molt important. No és el mateix ser el cònjuge o un fill que ser el nebot o un amic, no? És a dir, depèn qui sigui el destinatari de l'herència, pot ser molt, molt més car, no? És veritat que quan són parentius propers a Catalunya en concret, hi han bonificacions importants. Per exemple, el cònjuge, o sigui, el fet de ser cònjuge o parella, de fet, això és important mencionar perquè el territori comú, el que és el reste d'Espanya, no és així, però aquí sí, aquí s'equipara la parella, de fet, legalment reconeguda, al cònjuge que tingui un vincle matrimonial. Val? És a dir, està equiparat a tots els efectes. Té dret a la quarta viudal, no? Si es donés el cas, etc. No? Aleshores, una mica, aquesta equiparació fa que, a més, a nivell, aquesta equiparació civil, a nivell fiscal, s'otorga una bonificació del 99%. És a dir, avui en dia a Catalunya podem dir que les herències entre cònjuges, si falta un cònjuge o l'altre membre de la parella fet i es deixen l'herència recíprocament, cosa molt comú a Catalunya, és el que en diu el testament recíproc, si falta un, va tot a l'altre, si falta l'altre, va tot a l'un. Això té una bonificació del 99%. Val? No cal posar números perquè ja entenem que un 99% és pràcticament no pagar impostos. I em direu, doncs ja ho tenim, no? Jo ho deixo al cònjuge i quan falti el segon cònjuge, doncs ja n'hi anirà els fills, si n'hi ha. Això pot ser una trampa, perquè si entrem en elements de planificació successòria i considerem el conjunt de la tributació de pares i fills, o mares i fills i filles, val? S'han de fer números, sempre s'ha de mirar cada cas concret, cas per cas. Per què? Perquè podria semblar que entre cònjuges no es paguen impostos, que és veritat, però després quan s'ho troben tots els fills procedent del segon cònjuge, quan falta el segon cònjuge, poden acabar pagant més que si sumes donacions en vida, val? O que no tot vagi a un sol cònjuge i es reparteix entre cònjuge i fills. S'han de fer números, però a vegades si mires la tributació entre cònjuges i la tributació futura de fills i ho poses tot amb un full d'Excel, pot ser, i depèn cada casa, insisteixo, pot ser millor que no tot vagi a un cònjuge quan falta el primer, sinó que vagi una part, no? I que l'altra part vagi i comenci en els fills, i aquesta és la voluntat i les possibilitats de la família, no? O de les parelles, i a partir d'aquí la tributació global a vegades et dones compte que és més baixa. Inicialment és una mica més alta, però finalment quan hereden els fills acaba sent més baixa.
0: Què significa acceptar una herència o benefici d'inventari?
1: Sí, això és un concepte també previst a la normativa civil. Aleshores, quan una persona és instituïda per testament, no? Hereu universal, això vol dir que rep tota, bueno, una o diverses, poden ser diverses persones hereves universals, vol dir que reben tots els béns, val? D'aquella persona que ha mort. Aleshores, clar, no només reben tots els béns, sinó que no tots els actius, sinó també els passius. És a dir, si aquella herència tingués deutes, per exemple, una hipoteca o un deute, amb el que et vulguis imaginar, deutes que venen de l'empresa, derivacions de responsabilitat que vinguin d'Hisenda, de la Seguretat Social, si aquella persona que ha mort té deutes, a l'hereu universal també les hereta. I les hereta sense límit. És a dir, si acceptes el benefici inventari, el límit és el que reps d'herència. És a dir, pots quedar sense herència. Punto. Si no acceptes el benefici inventari, el teu patrimoni previ a l'herència pot veure's compromès. Però això és molt important en cas de dubte. Si veus que, bueno, que la persona que, bueno, sigui el pare o la mare, però saps que tenia lius amb Hisenda, lius amb la Seguretat Social, hipoteques o el que sigui, i les deutes poden arribar a ser superiors als béns, als actius, aleshores és prudent, molt prudent, quan vas al notari a acceptar l'herència, acceptar-la amb la clàusula d'acceptar-la a benefici d'inventari. Això vol dir que es fa inventari i al final, si els deutes són més alts que els actius, no rep res. Però tampoc assumeixes l'excés de deute. Cosa que si no ho fas a benefici d'inventari, pots arribar a respondre amb els teus béns propis, previs a acceptar l'herència.
0: El que seria una herència enverinada.
1: Sí, podríem qualificar-ho així. És a dir, si tens més... Exacte, si tens actius i passius, però queda un net positiu, encara reps alguna cosa, però si no, pot ser complicat.
0: Parlem dels principals instruments de planificació d'una herència.
1: Sí,
0: quins serien?
1: Sí, molt sintèticament. Podríem tenir tres o quatre com a consells bàsics a tenir en compte. Dic a tenir en compte perquè sempre s'han de posar números i sempre a cada cas s'ha de mirar individualment. Però, per exemple, donacions en vida. Donacions en vida, aquí a Catalunya, segueix sent, altres comunitats autònomes no, però a Catalunya, sent molt útil. Molt útil perquè si vas al notari i un pare o una mare fa una donació a un fill o una filla, acabes pagant com a màxim el 9%, val? Hi ha una escala del 5, 7, 9, com a màxim el 9%, val? I si tu compares amb el tipus màxim de successions, que és el 32, doncs així, més nominalment, podria haver un bon estalvi, no? Aleshores, el que és molt important és dues coses amb el tema de donacions en vida. Una és que el que dones no tingui plusvàlues acumulades. Si tu dones un immoble que et va costar 10 i el vens i ara val 15 i el dones, a part de pagar impost de donacions al 9%, per exemple, el que dona, que és el pare o la mare, paga renta. És com si el vengués, perquè té una plusvàlua de 10 a 15. Per tant, és important que el que es doni no tingui plusvàlues acumulades. Diners amb efectiu, fons d'inversió que no tenen guanys... Bueno, val. I un altre tema molt important és, tens que dir quan fas la donació si és col·leccionable o no. És un concepte civil. Col·leccionable vol dir si va a compte de la futura herència. Val? Una donació pot ser pura i simple, en el sentit de que t'ho don i no i ja està, i per tant aquell fill o filla ho rep i punto, o pot ser per evitar greuges entre els germans, que aquella donació que li fas a un fill vagi a compte de la futura herència. Per tant, aquell fill, aquells diners, per exemple, que li ha donat el pare o la mare ara en vida, el rebrà de menys quan rebi l'herència d'aquell pare o aquella mare. Val? Això és el que es diu col·leccionable. Col·leccionable a l'herència. És com si fos... Val? Pot ser de les dues maneres. Un altre element, i aquí per no entrar en molts detalls ara, que tampoc tenim prou temps, el fet de l'ús de fruit, és a dir, desmembrar voluntàriament, de dir, doncs jo li deixo com a cònjuge l'ús de fruit al cònjuge, de tot, i la no propietat als fills. Aquí aquest consell sí que s'ha de mirar molt amb compte, perquè seria una mica quasi com una successió intestada, no? Per tant, aquí s'ha d'anar en compte, perquè en alguns casos surt, és interessant, en altres no. Per què ho diem, això? Ho diem perquè l'impost és progressiu, és a dir, com més heretes, més pagues, d'una forma no proporcional, sinó progressiva. Per tant, com més reparteixes l'herència entre més hereus, entre més agents, entre el cònjuge i els fills, etc., doncs més baixes la pressió fiscal. Una cosa molt important, pactes successoris. A Catalunya els tenim, a la resta de l'Estat no funciona tant, però aquí sí. El Codi Civil de Catalunya doncs, parla de pactes successoris, que és un tema que s'ha de fer davant de notari, també, i això pot suposar, en alguns casos, un estalvi molt important. Té pros i contres, perquè vol dir que aquella persona que estableix un pacte successori dient aquest immoble serà per aquest fill, aquests diners per l'altre, aquest no sé què, aquest element per l'altre. Això ho firmen tots, aquest pacte no és un testament, és a dir, no és unilateral.
0: Sí, és un pacte.
1: És un pacte, com el seu nom indica, correcte, i ho firmen tots davant de notari. Per desfer-lo, no ho pots desfer via testament, i per desfer-ho han de signar tots una altra vegada. Per tant, és un tema que quan ho fas, queda per sempre més. I no en pots disposar. O sigui, no t'ho pots vendre, no pots... Val? O sigui, bueno, però és una eina de planificació que s'ha de tenir en compte, encara que s'ha de mirar el què. Val?
0: Empresa. Hi ha alguna també així més important?
1: Sí, un parell potser important. Si estem heredant accions d'empreses, empresa familiar, també hem de tenir en compte si es donen els requisits per aplicar la bonificació del 95%. I per últim, una cosa molt pràctica, que a vegades es menys té, però molt i molt pràctica, és si jo heredo immobles i la meva intenció és vendre'ls després d'heredar, perquè no m'interessa mantenir aquella propietat, jo sóc un fill i rebo diversos immobles, i un d'ells dic aquest me'l venc. Tenim que mirar quin és el valor que posem a l'herència, perquè depèn, hi ha uns valors mínims fiscals, val, que tenim en compte, però a vegades estan per sota el valor de mercat. Clar, si jo venc després, pagaré renta. Per tant, si jo ara a l'herència poso el valor de mercat i a continuació ho venc, no tinc plus valor a renta, perquè com que ho he posat un valor de mercat, puc equivocar una mica, però si encerto més o menys, no pagaré renta, pagaré successions. Si jo poso el valor mínim fiscal a successions i el valor de mercat és més alt, quan el vengui pagaré renta. Per tant, sempre he de fer un càlcul en cas de voluntat de venda per dir on vull deixar la plusvalua, a successions, amb el valor mínim, o a renta, posant el valor de mercat a successions. S'ha fet aquest petit càlcul perquè puc arribar a estalviar pues, un import, a vegades, important d'impostos.
0: Com a conclusió, a tenir en compte sobre la importància de fer testament.
1: A veure, jo recomanaria, per l'experiència que tinc i el que he vist amb clients durant anys, fer testament sí o sí. Jo crec que és una eina molt útil, com hem dit al començament, estalvia tràmits administratius, ordena la voluntat, evita conflictes amb els hereus a futur, i per tant, testament sí o sí. I una última conclusió, no la fiscalitat és l'única cosa que ens ha de guiar amb plantejar un testament. És a dir, a vegades, clar, amb un client li pots dir, mira, fiscalment et surt a compte donar-ho tot en vida als fills, però clar, això és bastant important perquè es queda sense béns. Per tant, el tema personal prima, és a dir, sempre els clients els diem, escolta, què és el que vols? Tu com vols fer-ho? Llavors anem sobre com vols fer-ho, i per tant el tema personal pivota la fiscalitat. Anem a buscar la manera, dintre de la llei, lògicament, que sigui més eficient i que pugui optimitzar aquesta fiscalitat. Per tant, no decidim només en base a la fiscalitat, decidim primer de tot personalment i a partir d'aquí li afegim la millor fiscalitat possible.
0: Doncs tenim feina, són deures que hem de fer tots. Avui hem parlat d'un tema també important. Gràcies, Lluís, que tinguis molt bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. L'escena que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula canadenca Nadal Negre, que van protagonitzar Olivia Hussey, Keir Dullea, el capità Bowman de 2001, l'Odissea de l'Espai, i Margot Kidder, la Lois Lane de Superman. A veure, no és que Nadal Negre fos una pel·lícula important, però forma part de la filmografia de l'actriu Olivia Hussey, i és a ella a qui avui dediquem aquest Cinema a la Xarxa a motiu de la seva mort el 27 de desembre passat, a l'edat de 73 anys. Olivia Hussey havia nascut a Buenos Aires, perquè el seu pare era argentí, però la seva vida i la seva carrera es van desenvolupar a Anglaterra. Era, en definitiva, una actriu plenament anglesa. Va ser a Londres on va cursar els seus estudis d'art dramàtic i on va debutar a la televisió i al cinema. La seva primera aparició al cinema la va fer quan tenia 14 anys al costat de Maureen O'Hara i Rossano Brazzi a La batalla de la Villa Fiorita, la darrera pel·lícula que va dirigir Delmer Daves. I aquell mateix any, fent un paper molt petit, va rodar Febre de Copa, un film sobre el món del futbol, tenint com a companya a Susan George, una altra actriu jove, anglesa, que posteriorment es faria famosa en Gossos de Palla, de Sam Peckinpah. En el cas d'Olivia Hussey, la seva carrera fa un tomb espectacular tres anys després, el 1968, quan Franco Zeffirelli l'escull per interpretar el paper de Julieta Capulet en la seva adaptació cinematogràfica de Romeo i Julieta, de Shakespeare. Aquesta és la famosa escena del balcó.
1: Julieta, por esa bendita luna, yo te juro que...
2: No jures por la luna, por la inconstante luna, que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable.
1: ¿Por qué jurar, entonces?
2: No jures por nada. O en todo caso, jura por tu persona, ya que tú eres el dios al que idolatro. Y yo te creeré.
1: Por el profundo amor de mi corazón, te juro que, oh Julieta,
2: ¿qué?

0: pasado aún.
1: ¿Querías quitármelo? ¿Con qué objeto, mi vida?
0: Para ser generosa y volver a dártelo.
2: L'escena del balcó de Romeo i Julieta que van interpretar Leonard Whiting i Olivia Hussey quan tenien 17 i 16 anys, respectivament. La pel·lícula els va llançar a la fama mundialment i tot apuntava a un futur esplendorós. Però, com passa sovint, les expectatives no es compleixen o es compleixen a la baixa. En el cas de Leonard Whiting, molt a la baixa, ja que va fer poques pel·lícules i la majoria sense suc ni bruc. I en el cas d'Olivier Hussey, la cosa va ser millor pel que fa a activitat, però força minsa pel que fa a qualitat. Perquè ens fem una idea, repassem alguns dels títols. Tots els sorolls correctes, inspirat en un afer extramatrimonial del director Nicholas Roeg amb una menor d'edat. Un estiu per matar, un film d'acció de l'espanyol Antonio César Sarmendi. Mort al Nil, basat en una novel·la d'Agatha Christie que tenia com a màxim atractiu el conjunt d'estrelles reunides, des de Peter Ustinov, com a protagonista, fins a Mia Farrow, David Niven, Betty Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Jane Birkin i, esclar, Olivier Hussey, la més jove de tots, amb 27 anys. Una pel·lícula que sobre el paper prometia ser interessant va ser Horitzó perdut, basada en el llibre de James Hilton que ja havia estat portat a la pantalla el 1937 per Frank Capra, amb Ronald Colman, i que se centra en els supervivents d'un avió que s'estavella a l'Himàlaia i són portats al Shangri-La, on viuen els lames i on la gent sembla gaudir de la joventut eterna.
3: Oye, ¿me creerás si te demuestro que no es así? Te darás cuenta de que, si tengo razón sobre María, probablemente la tenga sobre el resto.
4: Moriré si tengo que quedarme aquí sola. Yo os prometió que no me abandonaría. Si no fuera por mí, nunca os iríais. Fui yo la que sobornó a los porteadores. El gran lama les había prohibido que se llevaran de aquí a nadie.
3: Es cierto. Estuve con ella. Solo aceptaron porque él ha muerto.
5: Pero no tienes miedo a irte. Ya sabes lo que te pasará si te vas.
4: ¿A mí? Ah, supongo que Chan le dijo que yo era vieja. Eso es parte del mito de Shangri-La. Chan se lo dijo, ¿verdad?
5: Sí.
4: Míreme, señor Conway. ¿Le parezco una anciana? ¿Es esta la piel de una anciana? ¿Son estos los ojos de una anciana?

0: viaje. Pero prefiero irme con George y morir en la nieve que quedarme aquí un solo minuto más.
1: ¿Por qué me han contado esa historia?
2: Te necesitan. Sally y los otros ya han hallado el modo de ser útiles. Pero eres tú el que buscaban. Y tenían que convencerte. Pero este no es tu sitio. Ya te habrás dado cuenta.
1: ¿Estás diciendo la verdad?
0: Tengo 20 años y llegué aquí hace tan solo 2.
3: Aquest remake d'Horitzó perdut estava interpretat per Olivia Hussey i Peter Finch, Lee Fullman, Sally Kellerman, George Kennedy, Michael York, John Gielgud i Charles Boyer. No es pot dir que gaudís d'una gran acollida. Va tenir un cost de 6 milions de dòlars i en va recaptar menys de 4, però amb el pas del temps, molts cinèfils l'han redescobert i s'ha convertit en un petit film de culte. Com deia abans, Olivia Hussey no va tenir una carrera molt afortunada perquè mai li van oferir un paper destacat en una pel·lícula d'alta qualitat o de gran repercussió. En una seqüela de Psicosi, la número 4, li van donar el paper de la mare del personatge que havia consagrat Anthony Perkins. És a dir, molta xavalla i poc contingut, amb l'agreujant que a partir del moment que va fer 40 anys, la importància dels papers a interpretar també davallava. Només hi va haver alguna petita excepció, com Island Prey, en què encarnava una dona casada que tanca la seva aventura amb un altre home, però ell no s'hi conforma, o Suïcidi Social, del 2015, que va ser la del seu comiat. Es dona la circumstància que justament aquí, en un thriller inspirat en Els amants de Verona, Olivia Hussey es va retrobar amb Leonard Whiting, el seu company Romeo i Julieta, 47 anys després, 47. Aquí ella feia de mare de Julieta i Leonard Whiting feia de pare. I pel que fa a la vida personal d'Olivia Hussey, quan tenia 17 anys va patir violència masclista per part del seu xicot d'aleshores, l'actor Christopher Jones. Ella havia tancat la relació, però ell es va presentar un dia a casa seva, la mateixa casa on havien viscut Roman Polanski i Sharon Tate, per cert, i la va violar. La va deixar embarassada i posteriorment va avortar. Després ella es va casar amb un fill de Dean Martin, el cantant i actor Dean Paul Martin, que va morir molt jove en un accident d'aviació. I l'any 2022, Olivia i Leonard Whiting van demandar la Paramount acusant-la d'explotació i assetjament sexual per haver-los obligat a despullar-se en una escena malgrat que eren menors d'edat, a la pel·lícula Romeo i Julieta. Franco Cefirelli els havia dit que portarien roba color carn, però al darrer moment els va dir que es notava massa i que calia que estiguessin nus. Per aquest fet, Olivia i Whiting demanaven 500 milions de dòlars, però el 2023 el Tribunal Superior de Los Angeles va desestimar el cas. A Olivia Hussey li van detectar un càncer de mama l'any 2008, es va sotmetre a una doble mastectomia i el va superar. Però el 2017 es va revifar i ja cap tractament va servir per salvar-li la vida. Tenia 73 anys quan va morir el 27 de desembre passat. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adeu amb la cançó de la banda sonora de Romeo i Julieta, la pel·lícula que la va fer famosa. Leonard Whiting, el seu Romeo a la ficció, li va dedicar aquestes paraules al dia de la seva mort. Descansa ara, la meva vella Julieta. Cap injustícia ja no et pot fer mal. El món recordarà sempre la teva bellesa per dins i per fora. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Laida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarada, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vinc.

0: ella. Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original.

0: Baixet.
1: On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalça Sabor? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir però en versió original francesa a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Ribaival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing
0: it. Note for... Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb bac final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz, de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

Na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

Eren bons, eh? Yeah. Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, soc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club, agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li d'Emir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

0: La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciada Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue, sin duda, el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer y eso ya veurà molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va saber greu, ¿eh? Perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú ho vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa, usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs i a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años. Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kènia, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kènia. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet, ni xarxes socials, ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. This is Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: Les curiositats del teu amic del Coco. L'odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les cicles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant, i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Up on

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Valldoreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Chabons, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, hoy, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, hoy, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, hoy.
1: Vive la vida, hoy, vive la... Aunque mañana te mueras. Vive la vida, hoy, vive la...
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, com ho

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Beanie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Beanie King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to respost, trencat, però impossible d'imitar. It's a heartache, aquí es va dir Corazón destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot,

0: la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Valldoreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Laida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem de teatre a la Floresta, de teatre, és a dir, del principi de la primera obra que es fa a la temporada 26-27 al Teatre Auditori, i després de la continuïtat de la programació de Contratemps, Festival Contratemps de Música Antiga Ara. Però abans, l'homeria del Molta Comèdia. Avui comença la temporada amb moltes novetats. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Aquest és el primer programa de Molta Comèdia de la temporada 26-27. La catorzena, on parlem amb els protagonistes de la música, del teatre, de la dansa, del circ, és a dir, de les arts escèniques d'aquí, de Sant Cugat del Vallès, i dels que venen de fora per presentar els seus concerts, les obres, coreografies o les mil formes d'emocionar, gaudir, fer pensar, descobrir coses desconegudes, raons per les quals agraïm, germans estimats, a tots plegats. El títol d'aquesta homilia, Déu sigui lloat, anuncia que la temporada comença amb moltes novetats. La primera seria que està tancat, sembla, germans, el problema legal entre la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca i l'Ajuntament de la Ciutat, i que, si Déu vol, tindrem abans de que acabi aquest any el Teatre de la Unió, bé, del Centre Cultural, La Unió, com es diu ara. Un acte inaugural i un espectacle amb el nom de Càsting Terra Baixa, creat per Roger Bernat, on, això s'ha dit, participaran actrius i actors de Sant Cugat, amateurs i professionals. Un espectacle que està escollit pensant que Terra Baixa d'Àngel Guimerà va ser l'obra que va inaugurar l'antic teatre l'any 1923. També sembla clar que hi haurà una programació regular des del mes de febrer de l'any vinent que gestionarà el Servei de Cultura a partir d'un o una programadora, amb la col·laboració d'una comissió artística formada per ciutadania experta i compromesa amb el sector, amb un o una representant de la taula de teatre, un o una de la taula de música, un o una de la taula de dansa del Consell de Cultura, direcció del Teatre de la Unió, programador del teatre, Auditori Emma Vilassau, un representant de la Unió Sant Cugatenca, el cap de Servei de Cultura, representant de la PUA i, a títol consultiu, cap tècnic de Teatre de la Unió i cap de producció. I arribats aquí, benvolguts, germans, haig de confessar, mai millor dit, que ho veig una mica complicat. També tenim una novetat important, i és la incorporació al Teatre Auditori Emma Vilassau, que el dia 25 d'aquest mes es compleixen els 33 anys de la seva inauguració, quan el seu nom era Teatre Auditori Sant Cugat. Record beneït d'un nou programador i el cap de Relacions Exteriors, l'Andreu Gomila i Llobera, nascut a Palma de Mallorca l'any 1977, que substitueix en Gel el Patrick Fanon, el britànic irlandès més català que jo hagi conegut mai. En Gomila ha estat molts anys crític de teatre. És un bon coneixedor, doncs, del món de les arts escèniques i també poeta. Director durant 7 anys del setmanari Time Out i guanyador l'any 2020 del Premi de Poesia Gabriel Ferreter, que atorga l'Ajuntament de Sant Cugat. El coneixement del teatre és evident, Déu sigui lloat. Però, com he comentat i escrit moltes vegades, germans, la programació d'un teatre com el nostre demana un coneixement exhaustiu de totes les arts escèniques i la capacitat de conèixer, jutjar i escollir de manera que no hi hagi repeticions a curt termini entre totes aquestes arts. Les quatre bàsiques i la màgia, o els monòlegs, etc, etc, etc. És a dir, el programador ha de conèixer tot el món de les arts escèniques, i si programa 60 espectacles, n'ha de veure 120, i conèixer, seguir, consultar més de 200. I, sobretot, fer-ho amb el pressupost que
malauradament, germans, no creix degudament amb els anys. Ni tampoc creixen les entitats benefactores, ni les associades, ni els suports oficials. Això en una ciutat amb més de 3.000 empreses, bastantes multinacionals, que podrien ajudar molt i molt al funcionament d'aquest espai de cultura imprescindible. O sigui, que el senyor Gomila segur que els seus anys de crític li serviran molt, però haurà d'exercitar una faceta multisensorial per assolir les exigències d'un teatre com el nostre, amb experiències inoblidables, que ningú es podia imaginar quan es va inaugurar. I amb un 85% d'ocupació, percentatge que pocs teatres de Catalunya tenen. I arribats a aquest moment, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: Tenim amb nosaltres en Josep Pla, cap de producció i programació dels centres culturals. Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Tot bé?
1: Bé.
0: Bueno, vosaltres avui venim preparat una sola cosa, però a la vista de totes les circumstàncies segur que tindrem que venir més vegades per poder seguir parlant.
1: Exacte.
0: Avui es tracta sobretot d'una cosa que es fa, que comença aquest divendres.
1: Sí.
0: I és l'altre teatre que es fa a la Floresta.
1: Sí, correcte.
0: Com està preparat això?
1: A veure, en primer lloc, estem supercontents de tornar amb aquesta mostra d'altre teatre, perquè havíem tingut una parada d'uns anys, on la Filoxera s'ha reorganitzat una mica.
0: Filoxera Florestana. Vigila, has de dir-ho sempre.
1: amb la qual cosa, això ho hem de celebrar, perquè és una molt bona notícia. I res, doncs comencem aquest divendres amb el primer espectacle que han programat, que a diferència de que feien anys enrere, on feien una proposta de programació, ara aquesta temporada, aquesta nova temporada, ho fan a través d'una convocatòria on les companyies que estan interessades es presenten i fan una preselecció. I tenim aquest primer espectacle amb comèdia Un amor o un amor artificial amb a la Brava. Un espectacle de comèdia a l'art que segurament ens sorprendrà.
0: IA.
1: Exacte.
0: La IA.
1: Allò que ja està, surt. Que ho tenim tan en boca ara, no?, amb aquestes declaracions de... Sí, sí, sí. I res, doncs això, un espectacle de comèdia a l'art, en aquest cas, que esperem que sorprengui i que agradi. I, bueno, això amb aquesta primera...
0: Aquesta obra, a més, vaig veure que estava, de fet, codirigida per tots els components de la,
1: correcte,
0: de la companyia.
1: Sí, és una si diu, creació col·lectiva.
0: Gemma Beltran com a directora, però participant tots en la resolució final de la...
1: Sí, en la creació, sí, sí, una creació col·lectiva, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, això és el que tenim. M'hagués agradat molt que vinguessin des de la Filoxera Florestana, justament, no?, que ara reprenen de nou aquesta activitat, a que expliquessin ells com ha anat tot i com estan anant, però estan treballant justament per preparar això aquest divendres, que hi ha moltes ganes.
0: Ha canviat el temps, perquè era habitualment el mes de maig.
1: Sí.
0: I ara, el passat de setembre, hi ha alguna...
1: No t'ho sabria dir. Sé que fan la convocatòria al març, ara, pel que he pogut veure en el que m'han passat de la convocatòria, i amb vistes a programar-ho setembre-octubre.
0: Que és potser aquell punt justet quan comença la temporada i
1: sí.
0: A vegades encara la
1: sí.
0: Gent no...
1: Sí, sí, sí. Bueno, veurem, a veure... A veure com va aquesta primera...
0: També és
1: primera...
0: veritat que el lloc on t'ho fan, el casino...
1: Clar.
0: Ha de ser una temporada que es pugui estar a l'exterior.
1: Clar, ha de ser setembre o primavera, no?, acostant-nos a l'estiu, perquè, sí, al final es fa en el pati del casino, no?, i ja sabem que
0: és un lloc fantàstic.
1: És meravellós.
0: Exceptuant sí. Una cosa, Josep, com passen els trens?
1: Ah, sí. Ja t'hi acostumes, hi ha un punt al que ja t'hi acostumes.
0: I tant, hi ha un temps que dius... Sí. No, llavors un pas i dius, bueno, ara tenim com a mínim 10 minuts.
1: Sí, sí, sí. I després ja l'altra setmana tenim la Taverna de los Perros, que és l'altre espectacle seleccionat per formar part de la mostra d'altre teatre. I abans d'això, a mi m'agradaria posar accent en el nou programa que hem tret aquesta temporada, que crec que val la pena perquè s'ha fet una feina i estem molt contents des del Servei de Cultura amb un nou format de programa amb més ampli, amb més informació, amb una agenda que hem recuperat on veus tota la cronologia de tot el que passa fins al gener.
0: Jo el tema del paper sempre el demano, eh?
1: Sí, no, jo també.
0: Jo entenc que diu, no, pots entrar a YouTube, pots entrar no sé què, però el tema paper és molt important, sobretot per segons qui.
1: Sí, sí, sí, sí. És que és diferent, és molt diferent d'anar amb la pantalleta al mòbil o l'ordinador a tenir una cosa física que pots tocar, que pots remenar, que pots... bueno, jo també, en aquest sentit, estem molt d'acord.
0: Ha augmentat el nombre de representacions?
1: De representacions?
0: De teatre, per exemple?
1: Diguem que no, seguim una mica amb la línia.
0: Hi ha les companyies amateurs,
1: sí.
0: Hi ha Fila Zero per una banda.
1: Fila Zero, sí. Tenim,
0: i Mirasol Teatre.
1: Mirasol Teatre, sí. Tenim La Unió Proposa, tenim després els espectacles de, que proposen des de, perdó, de dansa de l'Indie Hop. Tenim les conferències que coordina el Xavi López. Bueno, en fi, no sé, hi ha moltes entitats.
0: I tenim cada dijous un concert.
1: Correcte, des de la PUA també, tot el cicle de concerts de petit format, bueno, en fi, sí, és amplíssim. Bueno, jo estic molt content, la veritat, de com ha quedat aquesta programació. Penso que hi ha coses molt interessants. Els familiars de Mirasol també, amb companyies increïbles. Bueno, fica... volia fer com aquest èmfasi, sobretot amb això, perquè estem molt contents. Ens ha quedat un programa, penso, rodó, i a més amb aquest nou format. Que...
0: Bueno, considerem, a veure, que tu comences, diguéssim, en el teu càrrec aquest any, aquesta temporada.
1: Sí, més o menys.
0: Encara que ja portes temps dins del Servei de Cultura. Dic, però seria interessant començar a pensar en aquesta possibilitat d'un altre espai, de petit format, cosa que és difícil. Va haver aquell intent amb el Centre Popular Andaluz, allò
1: sí.
0: Va quedar al final que no, però jo penso que es tindria que intentar trobar un espai que fos més o menys cèntric, que no tingués ni les dimensions del futur teatre de la Unió, que la Unió són 400 localitats, que està molt bé,
1: sí.
0: Ni les del Teatre Auditori, que són 920. O sigui que...
1: Clar, en aquest sentit, ara mateix estem treballant amb la Sala Clavé del Centre Cultural La Unió, que ens permet aquest petit mig format, segons per què, no? Perquè pots dividir la sala, però bueno... Diguem que sí, com més espais escènics tinguem i de per mostrar arts escèniques, música, millor.
0: I arribar a l'estiu i continuar fent les coses que es fan al claustre i continuar fent aquest tipus d'activitats
1: sí.
0: que donen vida i sobretot que hi ha hagut unes experiències durant anys fantàstiques.
1: Sí.
0: Bé, Josep, doncs, escolta'm, quedem, encara que no quedem en un dia, quedem que dintre de poc temps,
1: sí.
0: Quan hi hagi una altra novetat, i espero que n'hi hagi, tornem a tenir ocasió de parlar-ne.
1: I tant.
0: D'acord?
1: Molt de gust, moltes gràcies.
0: Molt bé, Josep, ja ens veurem. Gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: El programa Molta Comèdia, de les arts escèniques de Sant Cugat. Avui té la satisfacció de poder parlar amb una actriu que és de teatre, que és de cinema, que és de cinema, que és de, també de televisió. I de cinema dues vegades, perquè en aquest cas va fer una pel·lícula que aquí a Sant Cugat podies imaginar-te que tenia molt, molt, molt de revolt, i sortia el nom de la Salgó, un protagonista.
1: Evidentment.
0: Bueno, i aquesta actriu que actuarà precisament al teatre i en la vida de la Salgó i Sant Cugat és la Maria Rodríguez Soto. Maria, molt benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí.
0: Jo també. Jo penso que la primera pregunta que volia fer és que expliquessis una mica quin és el personatge que tu fas a Permagel, tenint en compte que jo hi he apuntat que Permagel diu que és aquella part de la Terra que no es desglaça mai.
1: Permagel és una dona vora els 40 anys que mai ha sentit que pertanyia a aquest món. És com una inadaptada social. I crec que és un reflex del que ha viscut ella a la seva infantesa i a la seva època d'adolescència. No? És una dona lesbiana, que ella no té cap problema amb la seva sexualitat, però és veritat que el món potser no l'ha encaixat com ella voldria o amb la llibertat que volia. I, a més, ella té com uns pensaments suïcides recurrents i viu amb tot això. Alhora també té molta connexió sexual, perquè ella mateixa diu que és una cosa que l'allunya de la mort. I és una dona que es va descobrint amb ella mateixa en mesura també va connectant amb una altra persona, que en aquest cas és la seva neboda.
0: Perquè durant l'obra, que jo sàpiga, tu fas referència a la teva mare, a la teva germana i a la neboda.
1: Sí.
0: I ara també una qüestió que jo vull comentar amb tu. Es va estrenar a l'Espai Texas amb molt d'èxit.
1: Molt, va anar molt bé.
0: I, evidentment, ho fèieu amb un escenari central.
1: Sí.
0: Mentre que ara estàs fent una gira que va començar, em sembla que
1: el diumenge passat.
0: I aquí mateix tindràs un teatre que si ha estat, doncs...
1: És enorme.
0: Té una platea...
1: Increïble.
0: De 620 localitats. I puc dir-te que ja està gairebé ple.
1: Uau! Ara m'estàs posant nerviosa.
0: No. Llavors, el canvi de la manera de fer-ho, perquè clar, allà teniu un moviment segur...
1: Clar.
0: Un personatge que és molt diferent que amb un escenari italiana.
1: És molt diferent. De fet, hem fet una residència, el primer vol ho va ser a Igualada, i vam fer una residència de 5 dies per estar assajant, per convertir aquest espectacle, que era dos bandes, a la italiana. També l'escenografia ha canviat, perquè ha estat tot darrere, i jo em poso com per davant, no? Llavors, bueno, en el fons era canviar les direccions, perquè és veritat que és una obra amb la qual jo connecto molt amb el públic. Són com els meus confidents. És a qui els hi explico tot això i els hi explico tots els meus pensaments sense un judici cap a mi mateixa. Llavors jo els necessito. Llavors jo el text els tenia molt a prop i era molt fàcil perquè jo girava el cap i tenia aquí una grada. Els girava i els tenia allà. Podia sentir-los com respiraven fins i tot. Però clar, l'altre dia, primer bolo, Igualada, un teatre com el de Sant Cugat, molt gran, una platea molt àmplia, amfiteatre ple també. I va ser com, bueno, doncs ara el que s'ha de fer, o sigui, estratègicament i interpretativament és absolutament el mateix, però sí que és veritat que ara doncs, tot ha de ser més gran i el meu cos també ha d'ocupar molt més espai. També s'ha de delimitar molt més, diguéssim, l'espai escènic per les llums, perquè sigui una capsa més petiteta i es concentri tota l'acció a dins, i ser molt conscient que el públic, que ja ho era el Texas, però aquí ho he de ser més perquè són espais molt més amplis, són els meus confidents i que entre ells i jo fem l'espectacle. Que no s'espantin perquè no hauran de fer res. Això és important.
0: No crec. Escolta, perquè tu deies dir això, tu en el Texas feies el teu monòleg tal, i et dirigies al públic també en determinats moments.
1: Sí.
0: Al fer-ho al passe a l'italiana, potser et demana més dirigir-te més al públic?
1: Sí, em demana més dirigir-ho cap al públic. És a dir, ser conscient de quan recordo i vull explicar-ho o ho estic recordant per mi mateixa. He de marcar més les, diguéssim, les directrius del pensament de manera més orgànica i de manera física. I també hi ha una cosa de que amb la directora, la Victoria Spunsberg, que això ho vam treballar molt assajant, no? Que ella, jo sóc el personatge, però també sóc la performer. Vull dir, hi ha moments que jo surto per fer de... I ara us explica... aquesta us explicarà això. Llavors, marcar-ho molt, perquè això vulguis que en el públic també l'agafa molt, veure diferents idiomes d'un escenari.
0: Diem que la Victoria Spunger i l'Albert i Joan van fer l'adaptació de la novel·la de Baltasar. Tu la coneixies, la novel·la?
1: Sí, sí.
0: Prèviament? O vas fer...
1: No, de fet, la vaig llegir quan la Victoria em va trucar i em va dir que m'havia pensat en mi per fer això. I li vaig dir, no t'ho contestaré, perquè un monòleg és una cosa que tinc pendent i que tinc moltes ganes de fer, però ha de ser un material que em motivi, perquè si no, estar sola d'un escenari és com...
0: És una hora i vint, no?
1: Hora i deu.
0: Hora i deu.
1: Hora i deu. I ho vaig llegir, em va semblar una brutalitat, però també pensant, no sé com això es pot transformar en una obra de teatre. I trobo que ho han fet increïblement bé.
0: Perquè, de fet, si no tinc mal entès, l'adaptació teatral no segueix el mateix. L'explicació no és la mateixa.
1: No.
0: O sigui que hi ha una forma diferent d'explicar.
1: Sí, exacte.
0: Tot i que el personatge, evidentment, és el mateix.
1: I tot el que jo dic ho ha escrit Eva Baltasar. Això és així. Està escrit a la novel·la. El que passa és que han canviat l'estructura i han ubicat l'inici de l'obra... Comença amb el final de la novel·la.
0: I tu com t'hi sents?
1: Jo m'hi sento molt a gust, perquè trobo que tinc un material entre les mans preciós. Un, perquè la novel·la de l'Eva Baltasar trobo que és magnífica, i dos, perquè la dramatúrgia tant de l'Albert com de la Victòria també ho és, i és molt teatral. I la Victòria és una gran directora d'actors i d'actrius, i és una directora que escarba molt fi, em coneix des de fa molt de temps, i ens ho hem passat molt bé assajat. Hem currat moltíssim i em sento molt segura perquè he arribat a llocs que no sabia que podia fer i ara em sento tan segura, em sento que he après molt. Tinc ganes de fer aquesta obra, que no sempre passa, saps?
0: La gira que feu, quants jocs són?
1: 30 bolos.
0: 30?
1: Són moltíssims. Vaja. Són moltíssims. I vaig estar 3 mesos fent funcions, que mai havia fet una funció tant de temps.
0: Home, és que la veritat és que no és habitual.
1: No és habitual, i menys un monòleg.
0: I ara el que passa és que hi ha una obra que té un èxit, que després la temporada següent...
1: La reposa...
0: S'ha de fer una altra vegada, però clar, és necessari. Tu creus que hi ha un públic determinat per aquest tipus d'obra? En aquest cas concret, per Magel, no vull dir una obra
1: sí.
0: I tal. Hi ha un tipus determinat de públic que el pot enganxar més, que el pot agradar més, que el pot emocionar més, i en canvi hi ha un altre públic que quedi una mica com... Fora?
1: Més distant, sí, trobo que sí, perquè, bueno, per dues coses, perquè el llenguatge de Permagel és un llenguatge que no és senzill, és a dir, és molt planer en el sentit que tots el podem entendre, però parla del suïcidi, parla de la mort, d'impulsos suïcides, i no tothom es pot sentir còmode amb això, i a més ho fa amb un humor negre que a mi personalment em flipa, però hi ha gent que no hi entra. Llavors és un tema que és un tabú encara, llavors jo crec que i està molt bé parlar sobre aquestes coses que són tabú, perquè el que fa és donar-nos eines per poder-nos-hi enfrontar en el cas de que passi a algú proper nostre o a nosaltres mateixos, no? Llavors, crec que hi ha gent que pot tenir la ment més oberta en aquest sentit o gent que tingui més prejudicis o més pors i li costi més entrar.
0: És una dona que, com deies tu abans, està a quarantena, aproximadament, que diu claríssimament que ella és lesbiana, que no té cap problema en aquest sentit, contraiu, ho manifesta i ho exerceix de forma regular, i està enfrontada per això amb dues dones, una mica és la mare i la germana, i en canvi té aquest amor a la neboda. Com és això?
1: Bueno, jo crec que ella és la germana gran, la mare ha sigut una mare com... que els hi ha generat allà molta dependència, també una mare molt crítica, molt autoritària, i jo crec que... I molt coartadora, també, una mica sesgadora. I jo crec que això a ella l'ha fet allunyar-se molt, a la germana creu que és com una... És la filla real de la seva mare en el sentit de que ha creat una família i està dins de la comunitat.
0: Ha seguit el procés que la mare volia.
1: Exacte. I jo crec que el que li passa amb la neboda, que és la primera vegada que connecta amb algú de la seva família des de la innocència i des de l'amor pur, que no se sent jutjada per ella, que sent que ella és útil per ella, i crec que és aquí on ella descobreix pues una nova manera d'estar en aquest món. I això és el que la salva.
0: Bueno, t'hi sents identificada?
1: Bueno...
0: En part.
1: En part sí, en part sí. Bon, sí, en part sí. Però és veritat que la infància et fa connectar amb algú que és molt meravellós. La puresa dels nens et pot salvar de moltes coses.
0: Bueno, jo tinc un... Que t'ho haig de dir, tinc un record fabulós.
1: Sí?
0: I m'encanta els dies que vindran.
1: Ja, és que és una pel·lícula preciosa, eh?
0: És que penso que jo, quan vaig veure la pel·lícula, et diré que... Com poden fer? Així, com poden fer aquesta veritat a la pantalla, que surti a la pantalla, quan tu saps que hi ha la càmera, que hi ha el tèrmic de so, que hi ha...
1: Ja.
0: Com ho fas, això?
1: Pues perquè no ho sé, o sigui, jo crec que hi ha alguna cosa que t'ha d'agradar molt. A mi la meva feina em fascina i em sento que no estic fent res. És a dir...
0: No treballes.
1: Exacte, que no treballo, però que... O sigui, que evidentment sí que treballo, però em refereixo a que crec que l'actuar és estar en present absolut.
0: Sí.
1: La meva feina m'ha ensenyat molt això, estar en present, que és com s'està millor, no? I hi ha alguna cosa que és estar. No sé si no està. I quan estàs, és a dir, no fas veure. I ets. I a partir d'aquí, clar, aquesta pel·lícula la vam començar... un home davant i una darrere, el David, el Carlos Márquez Massa, que és el director, jo i un col·lega Marc, i estàvem allà tots plegats, fèiem impros i a partir d'aquí rodàvem. Llavors era com, pues, no sé, no teníem feina i vam decidir fer això, saps? Llavors va ser molt guai perquè jo la confiança que tenia, clar, era molt extrema. A més, per mi va ser com la primera experiència audiovisual. Jo no sabia estar davant d'una càmera com si estava en un escenari. És un llenguatge absolutament diferent,
0: sí,
1: i jo soc molt expressiva amb cara i no sé què, no sé quantos, i a mi la càmera he de fer molt poc perquè se'm noti tot, no? Llavors a mi el Carlos em va ensenyar molt allà. Per mi va ser un curs increïble de interpretació davant la càmera.
0: Bueno,
1: però perquè estava amb confiança, estava en família.
0: Sí. Home, ara que dius això, la meva segona entrevista que vaig fer la temporada passada, em comentava precisament que a casa en Flames també d'alguna manera es va crear un grup...
1: Total, va ser increïble. Sí,
0: que diu d'una forma tan espontània i tan natural que a vegades semblava que començava l'escena aquella i...
1: És que és veritat, és que tens tota la raó, va ser màgic, allò de Casa en Flames. La coincidència de tots els factors, de tots els actors i actrius, hi havia una escolta increïble, o sigui, ràpidament la família es va com... Tothom va entendre el seu rol.
0: Bueno, sí. Estic molt content que sigui així, perquè, i això que et deia, que el teatre està gairebé ple.
1: Quina emoció! Ara,
0: home, és com ha de ser, no?
1: Sí, però, hòstia, que a mi m'emociona encara omplir un teatre, saps? És bonic, perquè, en el fons, és un acte polític gairebé. La gent ja no va a veure teatre a casa i a veure cinema.
0: Bueno, però diuen que sí, últimament, que va haver-hi aquella pujada.
1: Sí, sí. I és veritat, etcètera. Que hi ha una cosa que jo sempre penso, que l'art en viu. Espero i desitjo que no mori mai, no? Perquè no. És insubstituïble.
0: No,
1: no pots substituir un concert per un vídeo d'un concert. No pots substituir una obra de teatre gravada per una obra de teatre.
0: Sí, sí. I a més, jo penso que la reacció emocional no és la mateixa mai quan tu veus una cosa en pantalla o tal, que no pas quan tu veus directament. Molt bé, Maria.
1: Ha sigut un plaer.
0: Doncs jo també he tingut aquest plaer, com pots imaginar-te, moltes ganes, i la primera vegada que vinguis i fas una altra cosa, a veure si veiem la coincidència que puguis venir a l'estudi,
1: vale.
0: I es puguem estar 3 quarts d'hora.
1: Perfecte. Em sembla estupendo.
0: Gràcies, Maria.
1: Un plaer, de veritat.

0: estàvem escoltant aquesta música que ens ha canviat una mica el clima del programa, que és Olmo Apacible, Antonio Literas. I ho hem fet perquè tenim a nosaltres una persona que això ho coneix molt, que és un mestre de tot això, i que a més ens explicarà coses que són necessàries que es conegui i es recordin, perquè el festival, que és el 8è festival Contratemps, encara no s'ha acabat, tot el contrari, queden moltes coses i ho hem de comentar. La llàstima és que no haguéssim pogut comentar-ho més aviat, però aquest programa comença avui. Jorge Juan Morata, bon dia i molt ben rebut.
1: Gràcies, bon dia.
0: A veure, tenim encara moltes coses per explicar de les que estan previstes. Inclús hi ha alguna cosa que tenies que comentar que estava a punt i que potser no es podrà fer.
1: Sí, bueno, hi ha un petit canvi sempre.
0: Sempre hi ha petits canvis perquè estem parlant no de robots, sinó de persones.
1: Exacte. Exacte, exacte. Bueno, portem la meitat del... anem per la meitat del festival i ha sigut un... bueno, anem a tope, o sigui, aforaments complets. Estem en el quart o cinquè concert i avui justament hi ha un concert a Terrassa dins del festival. De la Lixània també entrades exaurides i el dissabte estarem en Sant Cugat en... hi ha dos concerts exactament en el mateix acte. Un concert que n'hi ha una prèvia del grup Fabulare, del Fringe, que faran peces molt divertides de Janekan, que és polifonia francesa molt complexa però super divertida.
0: I músiques de pau i batalla.
1: Pau i batalla, exacte. Molt bonic el repertori que ens han proposat. I després vindrà un dels guitarristes més importants de Portugal a tocar les quintes de Bucarini, perquè tot el festival d'aquest any va sobre música ibèrica. I hem inclòs, bueno, vas estar present, músiques del País Basc. Tenia moltes ganes de fer algo en
0: Euskera. Va ser extraordinari, jo tinc que dir que va ser extraordinari, que a més estava ple, i que a més la reacció del públic... O sigui, a part, hi ha dues coses que volia comentar-te. Primera, durant tot el concert, el silenci va ser total. I això és, descriu molt bé...
1: És que ho vam fer molt bé.
0: Descriu molt bé el que... I a l'acabar, l'explosió... Va haver-hi prèviament una ja, un moment que ja també la gent no va poder evitar aplaudir, tot i que estava claríssim que s'estava d'un espectacle que tenia una continuïtat, l'Otzaran tenia aquesta continuïtat, no? Però l'explosió final va ser definitiva.
1: Sí, és que la Sílvia Bell, que va narrar, i els músics d'Euskal Barroc, em sembla, varen enllaçar tot superbé, i fins al final ens varen fer un viatge brutal. Molt contents amb una obra de nova creació i que siga estrenada en Sant Cugat, que aquesta obra segurament girarà per tots els escenaris europeus.
0: Segur.
1: I a veure, és un orgull, no?, que s'hagi pogut estrenar aquí.
0: I aquesta idea està bé, eh? Suposo que allò que es farà, hi ha una persona que fa la narració amb la llengua del lloc.
1: Exacte.
0: Però en canvi, doncs, dins és euskera.
1: Sí, el que canten és euskera, però el narrador... Van canviant el narrador.
0: Clar.
1: Doncs, quan vagin a Portugal, doncs en portuguès.
0: Bueno, estàvem dient doncs, que hi ha el que es farà aquest dia 19, que és el dissabte.
1: Exacte.
0: Tu per baixar, i després el concert Fandango.
1: Exacte. Aquest és el concert del grup portuguès, que vindrà aquest guitarrista Paulo Carballo, que n'hi ha conferències del TED Conference. Te sona els TED Conference, aquestes, sí. No? Pues ahir també surt allà i és un personatge molt important del món de la guitarra i farem, com sempre, la prèvia del Fringe, farem el concert de l'Ensemble Ritornello amb el Boccherini, igual prenem uns boquerones con vinagre i un i una copa de vi també en el concert.
0: Això serà el claustre del monestir.
1: El claustre del monestir, sí, sí. Sí, un lloc espectacular.
0: Home, i tant. I a més, hi ha una conjunció que és molt bonica, que de tant en tant la campana ajuda.
1: Sí, la campana. Sí. No, i a vegades toca en la tonalitat, no sé si n'hi ha una afinadora dalt i que toca en la tonalitat de la música que està sonant.
0: També és veritat que hi ha hagut un moment que quan està a punt, a vegades es para un moment i diu, primer que toqui la campanya i a continuació entrarem una altra vegada. Però és veritat que l'espai té l'experiència de moltíssims anys amb moltíssima gent diversa, doncs té una reacció favorable al lloc, no? Al lloc que acompanya.
1: Home, sí, sí. Un espai d'elevar l'ànima, no?
0: Bueno, deies de totes maneres que hi ha també aquest concert en a Terrassa.
1: Sí.
0: Que en aquest cas també serà en un punt, en un lloc que té...
1: L'antic ajuntament. Sí, sí. Aquest concert és avui en l'antic ajuntament. I
0: l'Alexània.
1: Sí, sí. L'Alexània, que canta i toca Bach, bueno, els grans compositors de la viola de gamba. Sí, sí.
0: Bueno, continuem, perquè això no s'acaba. Això continua i dura fins al 3 d'octubre.
1: Exacte. El diumenge, ja que l'Ixana no ha pogut oferir el concert aquí en Sant Cugat, ha sortit un inconvenient per motius de salut de l'Ensemble Capiella Nueva, que venia a fer-nos un programa de l'antic Aragó i... per motius de salut no podran fer el concert, i hem pensat que per aprofitar que l'Ixania tenia aquest concert en Terrassa, ella modificarà el programa i vindrà aquí a oferir un programa que es diu Metamorfosis, on es veurà com l'inici de la viola de gamba, la fídula medieval, i tocarà totes aquestes violes fins la viola més moderna, diguem-ne, entre parèntesis, que és la viola barroca o preclàssica, i ens farà aquest recorregut de metamorfosis de les danses des del medievo fins al barroc classicisme de l'evolució de la viola de gamba.
0: O sigui, el tema és que el concert vermut tente i no cante.
1: Exacte.
0: Queda suspès. Perquè...
1: No, suspès, no. Canviem el programa... perquè per enfermetat dels músics, i vindrà l'Ixania a fer-nos aquest...
0: L'Ixania farà això.
1: Així.
0: Doncs mantindrà el mateix tipus...
1: El mateix format. Farem el concert i farem un vermut.
0: això està bé. No, a més, vosaltres també teniu aquesta particularitat, no?, de combinar coses aparentment no similars, com seria el ioga.
1: Sí, sí.
0: I, en canvi, doncs, feu una sessió de ioga en el que hi ha la música que acompanya.
1: És que sempre hem parlat que la música té una funció, no? O sigui, la visió del concert, com és avui en dia un concert de música clàssica en una sala, hi havia música que estava destinada o per la reflexió, o per la meditació, o per ballar, i nosaltres les escoltem en unes cadires, no? Llavors, crear aquest espai on... la música cobre una mica de sentit, si és música de gresca, pots fer una mica de gresca, si és música de riure, pots fer riure, o teatre, o circ, o dansa, o ioga, com hem fet, música reflexiva, no? I hem fet veure el claustre del monestir en el primer acte, ple de gent fent ioga, escoltant música de Bach, no? De meditació, bueno, un dels grans compositors, diguem-ne, més... místics, no?, de la història de la música, pues és increïble.
0: Clar, és que tu pensem una cosa, hi havia la música de taverna.
1: Exacte. Pues això és el que farem.
0: La música de taverna era precisament... Que...
1: Això és el que farem.
0: Entraves en un lloc determinat que hi havia uns que estaven allà tocant, mentre estaven bevent.
1: Això mateix, escoltarem una de les millors violagambistes del món, que és l'Ixania, ho dic sense que se me trabe la llengua, i l'escoltarem en el claustre, i farem un vermut escoltant música de dansa.
0: Bueno, l'Ixania cada vegada actua més amb el Jordi Savall.
1: Bueno, sempre actua molt en ell i en altres grups molt importants també.
0: Sí, que vol dir alguna cosa.
1: Sí, exacte.
0: Està claríssim.
1: Sí, sí.
0: Està claríssim. No, està molt bé, doncs, que sigui així. I després passem el dia 26 al claustre del monestir amb el Escaramuzas de Plata.
1: Exacte.
0: Què és exactament?
1: Aquest programa que ens han proposat Pilar Moral, que és una de les cantants que més m'agrada del repertori barroc que n'hi ha en la península, proposa música de compositors que podien estar...
0: A Pilar Moral és valenciana? No.
1: És valenciana, sí.
0: Valenciana.
1: Sí, sí. Però ha cantat molt aquí, també. Ha cantat aquí i proposa obres de compositors a vegades ens fem de menys, no? Estan a l'altura de compositors com Händel o Vivaldi, música increïble, que no és coneguda. Jo crec que ens fem de menys. No, els francesos, amb la música francesa, a tope. Nosaltres tenim que fer senyera o bandera de la nostra música, també. I és música increïble que n'hi ha que tocar.
0: Però tu penses una cosa, de totes maneres, molta gent no ho sap, Bach, durant un temps, va estar oblidat total.
1: Exacte.
0: I va ser el senyor Mendelssohn que el va ressuscitar.
1: Exacte.
0: Vull dir, com ho hem determinat, resulta que Bach no es tocava més Telemann que Bach.
1: Sí, sí, n'hi ha música que és meravellosa, que... A més, no és... jo sempre dic que la música antiga no existeix. O sigui, no és música antiga. La música que se toca en el present passa ara, amb l'ànima d'aquell intèrpret que passa per allà i l'estem vivint en el moment. Hi ha bona música o mala música. La fabada, no? Com diu, la fabada és bona i té una recepta de fa mil anys, no?
0: Sí, sí.
1: Pues fabada, la recepta és bona sempre.
0: Sí, sí, encara sí. Que... No, és veritat, la música... Bueno, de fet, ja està escrit i està explicat i està dit moltes vegades que contratemps, el principi bàsic és aquest, portar la música de qualsevol època avui.
1: Nosaltres fem bona música, ja està.
0: I avui.
1: Avui, ja està.
0: I això que deies tu, és molt important també recordar-ho, el fet de l'escolta, perquè la sala de concerts que es coneix avui en dia, de fet, només no arriba ni a 200 anys la seva existència. Abans no hi havia una sala de concerts. Abans hi havia a casa del marquès, no sé qui, que feien doncs, un quartet, feien un concert. Allà al saló, amb totes les senyores i els senyors, prenent doncs, el te, per dir alguna cosa. No? I després això va evolucionant. Però al carrer sempre s'havia fet música. I a les tavernes sempre s'havia fet música. I, per tant, penso que això és important considerar-ho. I molta gent, doncs, hi ha aquella sensació de que, segons què... Sí que és veritat que escoltar segons quin lloc convé que hi hagi un cert silenci per escoltar. Però, bueno, determinades músiques permeten una mica, doncs, això, estar al mig i conviure-ho i viure-ho d'una forma normal. La música trobada... És un grup, també...
1: És el grup de Piral Morat. Sí, sí.
0: I són quants instrumentistes?
1: Vindran violins, cèmbalo i pilar. Sí, sí, en el claustre.
0: Bueno, esperem que això tingui la resposta que ha de tenir. I el 2 d'octubre teniu música i teatre, per això que estaven dient, al carrer.
1: Teatre de carrer. És comèdia de l'art, música... Que portarà Adrián amb el seu organillo, que té un organillo, i farà teatre de carrer.
0: Que ha col·laborat amb vosaltres des del principi.
1: Sí, és un col·laborador, o sigui, forma part, diguem-ne, de la nostra manera d'entendre els espectacles o la música. I
0: és un característic, a més.
1: Sí, a més, és una persona molt reconeguda en Europa. Ara ha fet com 18 representacions en Utrecht, en el festival més important que n'hi ha de música antiga.
0: Sí.
1: I és un luxe tenir-lo com company. Fa dues setmanes, una així, estàvem fent... Te'n recordes el combatimento que vam fer? Estàvem en Lituània en ell, fent el combatimento.
0: No es va arribar cap dron de...
1: Bueno, va sonar una alarma,
0: els russos?
1: Ens va arribar una alarma a les 3 de la matinada, Sí, sí. Es va despertar a tots el dia d'abans del concert. Què ha passat, l'alarma? No, l'alarma era que no sé si hi havia algun dron o una cosa així.
0: Es veu que se'ls va escapar.
1: Bueno,
0: no sé. Se'ls va escapar. Ai, quin desastre.
1: Sí, sí.
0: Dediquem-nos a parlar de la música i no de les altres coses. Un dia que veu el 3 d'octubre, al claustre del monestir.
1: Exacte.
0: I òpera flamenc.
1: Sí. Fem una òpera d'un compositor mallorquí, que es diu Antoni Literes, que és un dels compositors més importants del barroc de la península, i una música que és molt propera a l'arrel de lo que és el flamenco d'avui en dia. Seria com viatjar a les arrels. I tenim dos ballarins, que Miguel Lara i Esmeralda Manzana, que són brutals, venen des de Madrid a ballar la música que proposem de l'òpera amb una posada en escena molt divertida d'Adrián, que ha vingut a veure El Combatimento, Cagliostro, aquests espectacles, riuran molt perquè és molt divertida aquesta posada en escena i que ja han fet representacions d'aquesta òpera a mitja Europa, Croàcia, Lituània, Àustria, França, fa poc s'ha fet en la península, en Itàlia s'ha fet també, i és la primera vegada, tenia moltes ganes de portar aquest espectacle, portar-lo a casa nostra.
0: Quina, què dius això? Tu captes unes reaccions diferents segons el lloc?
1: Sí, sí, sí. El públic és molt diferent. El
0: diferent. Això t'oblidé.
1: Sí, sí. N'hi ha qui és molt efusiu al final, n'hi ha qui és molt efusiu durant tot l'espectacle i bueno.
0: Perquè què ho atribueixes? O sigui, els més mediterranis i els més...
1: Contra més a dalt, sí, més efusius, eh?
0: A Lituània més que a Itàlia?
1: Són més efusius, sí, sí. Són, sí, sí. No sé si arriba la nostra energia fresca i tal, i divertida, que no estan acostumats, i són més seriosos ells normalment i se ho passen molt bé.
0: Ja, perquè sempre he pensat el tipus de reacció. Hi ha un tipus de... S'acaba un concert i hi ha com un mig minut que no se sent res.
1: Ja, però n'hi ha gags...
0: I automàticament...
1: Hi ha gags que funcionen en un lloc moltíssim, en altres funcionen menys. També va del dia, de si has menjat arròs al forn o paella, si tens ganes de fer la migdiada...
0: Bueno, abans de la reacció és vostra, jo dic el públic, eh?
1: No, però te vull dir, el públic també, no? També depèn de cadascú de com està en aquell moment, però normalment funciona molt bé, però sí que a vegades, ostres, fas la funció i no han hagut aplaudiments en mitja funció, dius, ostres, i al final és una ovació increïble. I s'han esperat fins al final, no?
0: Clar, perquè hi ha un tipus de comportaments que estan marcats per un tipus d'educació determinada. Jo me'n recordo un cantant d'òpera que va fer, imagina, la Carmen va fer a Tòquio. I tots, menys la que feia de Carmen i ell, don José, tots eren japonesos. I diu que acaben, doncs, un ària o un silenci absolut. O sigui que no hi havia cap tipus de reacció. Em pensava, hòstia, això vol dir que això no funciona, això no els agrada, no va bé. I al cap de per això que et deia, al cap d'un temps, llavors, automàticament, tothom ho aplaudi, de forma rítmica, ja, de forma rítmica. No, bueno, l'aplaudiment.
1: A mi me va passar una vegada, bueno, una anècdota, eh? En Guinea Equatorial, sí, vaig anar a cantar una òpera de Mozart. Sí, bé.

0: i bueno, no, molt divertit.
1: Oi, tu. No ho he sentit.
0: Sí,
1: sí. Veritat,
0: el que la música és no, o sea, tothom participa.
1: Sí. Hosti, està molt bé.
0: Molt bé, sí.
1: Bueno, i llavors aquesta òpera de flamenc, doncs sembla Contratemps, que feu vosaltres.
0: Sí.
1: És
0: sí,
1: la que tanca el...
0: La tanca el festival. El com festival. L'espectacle més gran que fem en tot el festival. Tenim cantants molt, molt prestigioses, com Aurora Peña, la Elena Resurrezao, que és molt coneguda, perquè canta molt en la Fundació Victoria dels Àngels. Sí, sí.
1: La... Va fer un concert també aquí fa dues temporades, diria jo, d'aquests concerts amb llocs especials.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: I també canta Violeta Alarcón, que no me deixa a ningú, eh? La Marta Valero. Sí. I bueno, tenim músics que venen des d'Itàlia a tocar amb nosaltres, el cèmbalo i bueno, ho passem molt bé.
1: La projecció del festival, no hi ha dubte de que, considerant que aquest és el vuitè, doncs, evidentment, ha anat agafant un... I sobretot amb aquesta vinculació a diferents grups que ja el coneixen i han participat, i que suposo que tornar a dir que vinguin cada vegada resulta més... No dic fàcil, més possible, no?, en el sentit...
0: Bueno, fàcil i possible depèn econòmicament.
1: Per això.
0: Però, bueno, molts d'ells ens fan molts favors perquè són companys que toquem habitualment junts i tenim la sort de tenir aquesta relació i poder portar-los a Sant Cugat a tocar per la gent nostra és important per nosaltres.
1: Bueno, abans d'acabar, que ens queda poc, jo no volia deixar de parlar d'una cosa que em sembla molt i molt important i interessant, que és la creació aquesta que esteu fent d'instruments a partir del retaule de Pere Serra del monestir, de la Iglesia del Monestir, que se'n va ja fer una l'any passat i que se n'ha fet una aquest any, pues comenta si vols, i que se suposa, s'espera, que l'any que ve se'n pugui, perquè si no m'equivoco han de ser sis...
0: Són sis.
1: Sis
0: instruments que n'hi ha en el retaule de tots.
1: Doncs, comenta-ho.
0: De Pere Serra, que està en el claustre. L'any passat, l'Albert Blancafort, aquí al costat de Collbató, un dels organes més importants que hi ha, bueno, jo crec que en Europa, ens va fer el nostre organeto, còpia del claustre, i aquest any, a Sierra Benito, ha reconstruït una guiterna, que és com la tatarabuela de la guitarra.
1: I que a més va utilitzar Enrique.
0: Enrique la va estrenar el millor possible, com Paco de Lucía dels instruments de la música antiga. I sona superbé, i estem molt contents. Aquest projecte ens fa molta il·lusió perquè té molt a veure en el nostre lema, que vol dir recuperar patrimoni, però creant patrimoni, que això no queda únicament per nosaltres, sinó que queda ja per a la ciutat de Sant Cugat. I estem molt contents. L'any que ve la idea és reconstruir un salteri, si econòmicament se'n sortim, perquè, clar, se pot veure la informació en la pàgina web de Contratemps, recuperació d'instruments, i esperem que podem continuar, perquè és un projecte molt bonic. Podeu anar a visitar els instruments també al museu, que estan exposats, i alguns a vegades posa... L'instrument està assajant a... està assajant pel festival, perquè en realitat el que volem fer que no siguin peces de museu, sinó instruments que la música, el so que tenen, se puguen també gaudir en els concerts.
1: I en aquest moment el tercer seria?
0: Un salteri. Sí. Ja tenim pensat qui l'estrenarà i tal, però bueno, el constructor estem en això.
1: No, i a més necessita un temps.
0: És un any de treball, perquè n'hi ha que fer planos, estudis i...
1: Per això que no podeu estar... És una cosa que necessita com més aviat millor.
0: Tenim que... Sí, això passa, però les subvencions surten, encara no han sortit.
1: Bueno, demanem que Déu, com demano jo a la meva homilia, que faci més que nosaltres.
0: Exacte.
1: Porque Juan, moltes gràcies per haver vingut.
0: Bueno, gràcies
1: i endavant, i força.
0: Bueno, ens veiem per Contratemps.
1: Ens veiem. Gràcies.

0: 91.5 F. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
3: Vinga, doncs molt ràpid.
2: Què et sembla?
3: Vinga.
2: Quant val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
3: Doncs
2: ho repeteixo?
3: Sí, vinga, digues.
2: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
4: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona doncs... Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
3: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
4: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
3: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
4: Ah, la del dibuixant.
3: Sí, hem aprofitat que... El...